A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

Diuen que estic boig, boig com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler de són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar

0: aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
2: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
2: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
3: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
2: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
2: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la Conferència Est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
4: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026, Marta Diana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, fins quan ho direm, això?
0: Ui, encara... hem de fer fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare
0: meva. Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: És Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: però
2: l'afrontarem amb optimisme i
0: sempre
2: alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja. Veus? Vaig tocar platja una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un
2: generós.
0: Home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim.
2: Per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza tot l'estiu.
0: Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tots contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà totes les proves a dins d'unes bosses?
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Com anàlisi. Vols venir a l'àgora amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: O de portes en fora, exacte. Sí,
0: fora.
2: Posa-se un collaret
0: i
2: a veure quin problema
0: exactament. Té. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 2 minuts, 1:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, Aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge
0: entre
5: els participants. Això ho hem d'explicar una mica més. Diuen que Jocs Millorats són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès i es veu que hi participen doncs, medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant. Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
0: Ara torno a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs, no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No sabe, no fotre els diners.
0: Clar,
5: com pugen, eh?
0: S'arriba només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim. amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... però és l'espiral de tota la vida, no,
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: a mi m'encanta aquesta
0: cosa. Jo
5: aquest
0: em posava al càmping i feia una mica de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: càmping. I s'acaba desfent tot, també us ho dic.
5: Sí, però m'agrada.
0: T'agrada aquest olor?
5: Com un olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo... O sigui, mig tòxic, mig de sauna, t'agrada,
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé,
5: m'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines. Pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido pues esas palabras, ¿no? Entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es, hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta,
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1,
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat, per tant, només els hi falta aterrar
5: el món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Jo...
5: Ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo, en el
0: home,
5: fons,
0: no.
5: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. El Javier Calvo està molt desconnectat.
7: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: No ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre, amb edites populars, de veritat.
5: Però és que el Calvo l'he vist fatal,
7: El Calvo està fatal.
5: Bueno, està molt punxat, Molt allunyat.
0: Escolta'm, també, el cor també batega a Batlló.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la, i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu: aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi, també, quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Bad Girl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
10: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
11: 10 concerts, una residència.
10: Ja veuràs, les casites ja en hòsties a Madrid.
11: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
10: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja et dic jo que serà Los es Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: I la música de The Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està bé. I per això
1: hi
3: haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Idò.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. I encara ens queda.
1: Sí.
0: Paciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitatge.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: I ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Diana i a mi no.
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí amb la Marta Viana. Com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què ens sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí,
1: molt, molt emocionat, cantant tan bé la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. És Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana. Es veu milions i milions de seguidors. Ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglaó, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las cuergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las cuergas se quedan para nosotros. Ya no, eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que queríamos, música, y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No,
7: ja ho sabem.
0: No, escolta, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat, amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala Martín, comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, res, una mica d'humor i ja ho haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui és molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canelias, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, a més que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més, vinga, va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs uns quants
7: anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Enagás. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens sembla molt bé.
0: Els catalans, és que de veritat, com som?
1: Com som els catalans?
0: La pela, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Sí, no, hauria de ser normal.
7: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
7: Home, també els camps, rasos, rasos.
0: Ai, Déu meu, de quins moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Giel fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: unia. No, ja ho sé.
10: Que és
1: el mateix
10: que
1: la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
9: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
20: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir si volien aprendre algo.
21: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
24: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
24: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Molt bé!
24: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
24: Perquè sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica en mica, com sempre, a poc arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
25: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
0: Ah.
25: Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
0: Una mica no. Artificial, fins i tot,
25: absolutament.
0: No?
25: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
0: Persones
25: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
0: Sí, sí.
25: A mi això m'interessa.
0: La Carulla fins l'últim dia.
25: Ai, la Carulla.
0: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
25: Ja, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
0: A mi em van dir a Madrid que em posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
25: No.
0: Em vaig posar ulleres. I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio col·lapsa amb Jordi González a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
26: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que... Cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: Digue'm,
27: bon dia, matiners.
0: Bon dia,
1: bon
0: matinera.
1: Dia. Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
27: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
27: Doncs a 2:15 de la matinada.
1: Uau!
0: Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
27: Bueno, com que he vingut bastant a la vora, em llevo les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense...

0: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
1: De dimarts a diumenge.
0: Uf, Déu-n'hi-do, també.
1: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Sí. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
1: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: El dilluns doncs, és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
1: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé, una aplaudiment.
2: Sí,
0: ets
2: la nostra heroïna.
0: Sí, senyor, molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
3: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
3: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
3: Bastant bé, sense
4: clar.
3: El gall.
4: Home, clar.
3: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
4: Què dius? Que agressiu.
3: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
3: ja
0: és a dir...
3: estic observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
4: Ah!
3: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
3: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí?
3: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
4: Però pelades, les tres que tenies.
3: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
0: de
3: on el gall enganxa les marcava. Potes urtes per enganxar-se... Doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
3: No, crec que ponen els mateixos ous. Però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
3: La que no pillava.
0: Era
3: la que no pillava.
0: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
4: En silenci.
0: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades. Gràcies.
3: Adéu, Marta. Adéu, Lara.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
3: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
3: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
3: Adéu-siau, fins ara.
0: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, s'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà, que tingueu un bon dimarts.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no? Una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Clar. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com la resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè... l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica, la dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament, els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fent a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts, ICAT.
4: Ja arribat, ja...

0: una veu que s'identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
2: Un romans antic.

0: tradició.
1: No em digueu que no té aquesta veu magnètica. Uf, és preciosa.
2: Ostres, si no l'heu descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pols de la pell,
1: sí,
2: la Titana.
1: Sí, és espectacular. I si teniu, voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València el 5 de

0: efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com a espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que ve de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de mar, cel i guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: Pascual.
1: És un disc molt ballable.
2: És
1: evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual, doncs...
2: Aquesta crítica que ens agrada.
1: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt i molt. Superbé.

0: l'hora del conte. Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que, a més, no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I, per tant, ella conrea els seus propis aliments i, per tant, ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata que sempre fa dolços senots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer o aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdoneu, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató, vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors, vull dir que
3: caram,
1: segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, eh? No parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes, o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de terraceo.
2: Exacte.
1: I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No sé, tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No. O sigui, mira,
3: costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: És meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. Ah, no. Mira, ho llegim al Time Out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber si la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al Time Out, que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.github.io /terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, perquè és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí. Però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les terrasses... Si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona Sol i Ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres... He posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Per aquest moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No, bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo
3: sol.
2: Dic el que hi ha.
3: Sí, clar, jo sóc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim 4, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets, on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre
2: sí.
3: O... Per favor. Va,
2: detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Bueno, pendent afecta d'aquella manera, no, pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Ah. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè... Bueno, i de la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hosti, que
2: tota aquesta informació.
3: Això.
2: Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat amb sol, 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, 0. Bé, aquesta l'última és la que em sona més estranya.
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, vull dir, és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora,
2: no,
3: a mi m'estranya molt.
2: No, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció, de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una tranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica sobre... Mirem tothom per sobre l'espatlla,
1: la protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. I els meus personatges en aquest sentit són fills del seu temps. I així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes. I en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana. I és això, el pinyol, que em preocupa. Quants matins et
1: dic pensant en tu. Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista.
2: Molt bé.
1: Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una ella.
2: Bueno, clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, ja més indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres quan parlaves a Jardins.
2: Deia es llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu: jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xorrada sobre Rodoreda que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessel·lant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall de format que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament ara el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la la manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
4: Sé que la Martina, si se n'adona, em matarà.
3: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i evidentment no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I evidentment això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
5: Esta nit a concert, on estàs? Vull anar, no pensar, no parlar i no preguntar.
1: Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
1: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi. Que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys a la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
3: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees. I com fas això, si la forgen no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment.
5: Angelet meu, no diguis...
3: La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuós i tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
0: Els experts, ICAC.

0: Parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació del Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa del Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té,
0: Una estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby, versió dansa.
2: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
2: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar. Amor.
0: Bueno, lligar.
2: Amor. Amor,
0: perquè,
2: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. I la tercera...
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Hòstia, no ho havia pensat, això. Bueno, un dinosaure depèn de cartró.
0: No, de veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i la tindreu fins al 31 de maig. Fa temps

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst and Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan van punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor,
2: sí.
1: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna cosa
3: feia?
1: Serà que no me amas? No pides a la noche?
3: No pides a la luna?
1: No sona.
2: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst and Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el Boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst and Ever d'avui, va.

0: moment de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, marca dins de l'Empremtes, i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 9:15 de la nit i encara queden entrades. No hi ha per tant. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes, la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No.

Cantant de la Bisbal va publicar el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laud de Barcelona dins del Festival Empremtes en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. Entre siluetes, estás difús. Es dilate lentamente el teu Selva Nua és la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell dins del Festival Observa i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

Part, la banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona. Sempre.

0: Montcada i Reixac torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. La gente que se aburre pronto de todo y gente que...
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca. Aquest divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullestret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

Divendres a Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit.

Aquesta setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la Capella del Rosari del Pare Coll, la Capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Maraster.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, gats!

0: comença el seu gran hit amb la proclama Hem vingut a robar-vos els homes, aquí fent l'intercanvi de gènere als Amics de les Arts, amb el seu amic en Santi Balmes. Amb ells comencem aquesta nova hora. Són les 7 i 3 minuts. És super d'hora. Arrenca ara aquest dia, aquest dimarts 26 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I ens acompanya, com sempre, en Sergi Vives, també. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I pel que fa al temps, quin dia ens hem d'esperar avui, Eloi Cordomí?
3: Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia en temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim, a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien aparèixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
2: Doncs no us ho creureu gens, però la Laia ha vingut amb un mocador lligat al coll, en forma de bufanda, gràcies, que no puc entendre.
1: A veure, és l'hora del dia en què fa més fresca. Després ja m'ho trauré.
2: Igualment, ha fet com un aixafogó ja de bon matí, que no vegis.
1: És veritat que... Sí. Però no, però mira, t'he de dir que no m'ha sobrat fins ara. Ara me l'he tret, però no m'ha sobrat fins ara. A la Renfe no fa especialment calor.
3: No, a la Renfe no és veritat.
0: Avui quin retard ha acumulat el teu comboi?
1: Doncs uns 15 minuts. Saps què és el més greu? Que pràcticament no me n'he adonat perquè l'ha acumulat a partir de l'entiments que ha fet durant el trajecte. És a dir, ha passat puntual a l'estació d'origen.
2: Ho tenen tan perfeccionat que fan que no te n'adonis.
0: És a dir, avui has arribat justíssima, però no t'has atabalat molt, clar, perquè eren miniparades.
1: Eren miniparades, jo no era conscient que arribàvem tan tard, i quan he arribat a Barcelona he dit, ostres, però si és molt més tard del que hauria de ser. Bueno. No és allò que dius, hòstia, m'estava venint tard el tren. No, el tren ha vingut a l'hora, passa que ha trigat més a fer el seu recorregut.
2: Pot ser que la Renfe sigui el dolent dels nostres dies?
0: Bé, avui parlem de dolents, sí, oients. Sí, parlem de dolents perquè hem de celebrar amb vosaltres, avui 26 de maig, el dia de Dràcula.

0: 26 de maig, efemèride de la publicació de la novel·la Dràcula de Bram Stoker el 1897 i, en conseqüència, avui se celebra a nivell mundial el Dia d'en Dràcula.
1: Felicitats, Dràcula.
0: Felicitats i tothom que sigui fan de l'enclat. Ben dit, Laia, perquè, clar, Dràcula no mor. No mor.
2: En té molts.
0: Tema antagonistes, oients. Quin és el vostre dolent preferit de la ficció? Ja sigui d'un llibre com El Comte Dràcula, d'una sèrie, un còmic, un videojoc, un mite, un baix relleu, tradició oral o òpera. Expliqueu-nos quin és el vostre. Començo amb en Carles, que diu el Monsolís de Vent del Pla.
3: Oh, aquí no sé si hi ha... No, l'haig revisionat fa poc, això.
0: Un moment, aquí crec que hi ha un error de l'Ore.
3: Sí, hi ha un error de l'Ore. És el Monsolís de Nissaga de Poder.
0: Però quan diu el, no era tota una nissaga, com el nom indica, no era tota una família.
3: Sí, però no, però el dolent era el pare. O sigui, el pare era dolentíssim.
0: Quan algú diu el Monsolís, ja penses en...
3: En el... És que no recordo com es deia de nom.
0: L'actor?
3: Saps que tampoc no...
0: Però la vas revisionar fa no gaire, Leo, què vas dir?
3: Sí, és veritat, sí. Però... Bé, el... Saps que em sembla que era... Hòstia,
0: com... Era empresari vinícola o no?
3: Que es va morir. Sí, clar, que era empresari vinícola.
0: No feien cava a Can Monsolís.
3: Ah, vinícola, no, doncs, cavístic. Era cavístic.
0: Laia, l'has visionat fa poc, aquesta.
2: Era el Mateu
3: Monsolís. Sí, però
2: Monsolís.
3: És que vinícola entenc que inclou el cava. Vinícola no inclou el cava.
2: Era el Mateu Monsolís.
3: Mateu Monsolís.
0: Ara, ara.
3: Quin actor era? Recorda-m'ho ara que ho tens aquí.
2: Ostres, després ho estic buscant.
0: Bé, mentre
3: llegeixo... Ah, en Jordi Audé.
0: Jordi Audé. El comentari d'en Xarnego, que diu, m'agrada molt el doctor maligne, totalment desfasat.
2: Home.
0: I envoltat de gent tan ineptes com ell. A veure, Sergi, una imitació.
2: És el de... doctor Manino.
0: Vale, i... un rescat al govern dels Estats Units, quants diners demana?
2: Un trillón
0: no,
2: de...
0: No, molt, no, un milió de dòlars.
2: Ah, sí.
0: Ens posa aquí el meme, bé, no és un meme, Xarnego, ho diu a la pel·li, és una línia literal, perquè està desfassat.
2: Ella deia un trilló i després deia, no, per què demanar un trilló si puc demanar un milió?
0: Un milió de dòlars. Bé, en Sergi Luyent ens fa el seu top 5, diu en Creeper del Minecraft, perquè és mono i és el logo, els germans Dalton... Va, Sergi, minicuis, digue'm els quatre, per començant per al més alt.
3: Eren dolents, els Dalton?
2: No me'n recordo, tio.
3: Bueno,
0: bueno, i el Borat, Lucky Luke.
3: Ah, és veritat, clar. Que
0: eren Navarral, en Jack, en William i en Joe.
2: Hosti, nen.
3: Bé, com ho retenia, això, en Roger?
0: Diu, els legionaris d'Astèrix, sí, aquests no tenien nom perquè no eren uns ineptes. De Bola de Drac, diu, el monstre Bu versió prim, el monstre Bu tardà, per així dir-ho.
2: Sí, per mi era més dolent en Freezer i tot, No sé.
0: Sí, al final el Bu tenia bon fondo, sí.
2: Sí.
0: I es demostra, al final es passa el bàndol dels bons. I també diu, de One Piece, l'Smoker, que és aquest senyor que el seu poder és fer-se fum, i que fuma dos puros sempre a la vegada, i Don Crocodile, aquest no connectant, Sergi, però m'imagino quina forma té, explica'ns-ho. En Xavier diu, Satanàs, cor petit, pare de Bola de Drac, i ens fa la seva argumentació. Va marcar un abans i un després a la sèrie Bola de Drac i en tota l'animació que havíem vist fins aquell moment. El primer gran dolent de la sèrie, 100% pura maldat i crueltat, cap possibilitat de redempció. Recordeu que parlem del cor petit pare, no el fill del que es va passar al bàndol dels bons.
2: Ah, val.
0: I diu, amb la seva aparició, la sèrie fa un gir molt fosc i agafa un to més dramàtic. Ni oblit ni perdó per la primera mort d'en Krilin, que el culpable va ser el Satanàs, cor petit.
2: Morts.
3: Quantes morts ha tingut en Krilin?
0: Bueno, crec que cada rival, però bé, les boles de drac estaven per ressuscitar-lo. Se'n diu que el Krilin és com la Polònia de Bola de Drac. El primer que ha de fer tot malvat és carregar-se-la i després ja veurem què farem.
2: És veritat.
0: I ens posa un fotograma en Xavier. Diu, mireu aquí en cor petit torturant en Tenshin Han, agafant-lo del cap. No, mola, aquesta escena.
3: Recordem que aquesta sèrie no és apta per criatures gaire petites i es corrobora amb tot el que aneu explicant.
2: A partir de quina edat es pot veure? 11?
3: No ho sé,
2: 12?
3: Però jo diria 12 mínim, no?
0: Quasi tot el que recomana no és per criatures petites.
3: Ah, no, ja ho sé, però com que tots la vam veure amb menys de 12 anys.
0: Però encara no s'havia inventat l'educació conscient.
2: No.
0: En Sisu ens fa el seu top, també. Diu, Freddy Krueger, que és molt ben parit, el Joker i el Penguin del Batman, i diu, Dràcula, si tu mires bé, no era pas dolent, és que volia companyia. Jo trobo que es conforma amb mostra en Frankenstein, El Dràcula tenia intencions molt mesurades i, a més, era un expat perquè s'anava a Londres a comprar terrenys per construir allí. O sigui, és el pitjor que es pot fer. A més reaccions en format àudio avui, grans antagonistes de la història.
4: Jo, de dolent, soc molt fan de tots, perquè un protagonista no funciona sense un antagonista. De fet, amb el cinema, els veritables bons actors acostumen a ser els dolents. Mira tota la sèrie James Bond, per exemple, qualsevol. Però jo li tinc especial carinyo a dos dolents. Un és Frank M. Furter de The Rocky Horror Picture Show. És a dir, el doctor Bolts. I tant de la novel·la com de la pel·lícula, Vida i amores de una maligna. La maligna. Perquè una maligna dona molt de joc. With anticipation.
5: Ah, ha, ha, ha, ha, ha.
1: A mi el personatge dolent, malèfic, que més m'ha agradat ha sigut el supervillano Dr. Horrible, que va fer una sèrie ja fa molts anys i que, vamos, és l'únic musical en la vida que m'ha encantat. I comença el primer capítol intentant practicar el seu riure malèfic, així. No sé si a mi m'ha sortit bé, vaja. La meva filla també intenta fer el riure malèfic. A veure, Jana? Ha, ha, ha, ha.
5: I què tal, expert? Soc el Xavi. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Escolteu una cosa, dolents de ficció, jo el que més m'agrada és el Joker. Aquest punt de divertit però alhora malvat és el millor, sens dubte. Que vagi bé el dia, adeu.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: És la festa universal d'en Guillem Ilkeway, és a dir, la Casa Azul, que ens fa arribar a un quart de vuit d'avui dimarts, dia 26 de maig. Us esperteu aquí amb els experts d'ICAT, com cada dia fins les 10, i avui, dia 26, insisteixo, a banda de ser l'efemèride de la publicació del llibre Dràcula, de Bram Stoker, avui fa 100 anys exactes que va néixer un dels trompetistes més famosos de tots els temps. El senyor Miles Davis, considerat també un dels músics més influents del segle XX, formant part a quasi totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Va ser l'últim d'una tradició de grans trompetistes de jazz, de la que també formaven part Buddy Bolden, Louis Armstrong, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Avui homenatjarem aquest músic i especialment el seu principal instrument, la trompeta, i no se'ns ha acudit cap altra forma de fer-ho que amb un nou combat de cançons. Substitueixo Gillespie per Gillespie. És que m'he trobat aquí una aglomeració de cognoms. Ara hi ha tot el check perquè cap fan jazzero es pugui queixar. Avui, combat de cançons que, atenció, Norma, ha d'incloure trompetes o pitos, és a dir, secció de vents com a protagonistes per celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Algú vol fer la broma de la manifestació de la gent jubilada?
1: Quina broma?
0: La de van anar-hi milers d'avis. No, ho dic perquè està a punt de caure.
1: Hòstia, tardíssim.
0: Bé, és igual, una batalla que farem amb els combatents habituals, la Laia i en Sergi. A punt els dos?
1: I tant!
0: A punt! Vull un combat net i sense cops baixos. Entenent cops baixos com ara punxar cançons de cap dels trompetistes que ja he esmentat.
1: Entenem.
0: Millor o pitjor. Baixem la trompeta al terreny dels mortals. Laia, arrenca tu i em sospito si dic cançó amb secció de vent.
1: No podia faltar en aquesta superselecció.
2: Sospites bé.
1: Exacte. És que sempre diu la Laura Grau, ja s'ha acabat l'època de criticar xarà.
0: Però quan els has criticat, tu?
1: Jo mai. Ara, pitos! Jo sóc músic de carrer. Les sentiu, les trompetes?
2: Bueno, aquí molt de fons.
1: Home, jo trobo que aquest himne, o sigui, tota una generació de joves del país han volgut ser trompetista després d'aquesta cançó. Ara s'han acabat els pitos, tots sense feina, tots intentant fer música urbana, amb trompetes, fatal.
2: Avui, 26 de maig, no puc fer altra cosa que punxar-vos les trompetes que van ressonar aquest cap de setmana passat a Montjuïc.

0: L'Esteve diu guanya en Sergi. No cal que voteu ja qui guanya.
1: A veure, encara no ens has donat l'oportunitat.
2: Sí, perquè t'has autocensurat de la primera cançó.
0: L'Esteve, que deu ser molt fan d'en Bad Bunny, eh?
2: Clar, són les trompetes i la secció de vents que van acompanyar Bad Bunny en la gira de presentació del seu darrer disc. Devia tirar-me les fotos. Podem ser més o menys fans del Bad Bunny. Ens pot agradar més o menys la seva forma de cantar, però absolutament ningú pot dir que les trompetes i la banda que l'acompanyen no siguin uns autèntics virtuosos, eh? Perquè les trompetes del seu baile inolvidable és que sonen de nassos i punt, Laia.
1: Atenció, perquè jo he tirat d'un superclàssic. Si tu et poses a la màxima actualitat, jo ara us posaré un bon exemple d'ska internacional. Això és Watch It Crash, de Streetlight Manifesto.

0: mola o no?
1: Està bé,
0: no
1: està
0: bé. No sabíeu qui eren els Streetlight Manifesto? És un grup d'esca de Nova Jersey. De fet, diuen que fan esca californià, però són de Nova Jersey. No és que siguin molt antics, però els he escollit una mica com a representatius de tot l'esca internacional que ha influït les nostres bandes i que encara ho fa i que, a més, hi ha tot un circuit d'esca internacional xulista. Xulíssim. El trompetista Matt Stewart ofereix un solo meravellosament complex i ràpid en aquesta frenètica cançó. Bé,
1: només per dir xulista, que no sé què vol dir xulista,
0: xulíssim.
1: Ja
2: en Sisu diu guanyant Sergi, deu ser fan de Bad Bunny també. Sisu, gràcies.
1: Sisu, marxo a l'Argentina i et punxo un grup que es deia La Mosca CC. Sorra!

0: Aquests fa un parell de dècades i una mica més ens van regalar aquest tema que estic convençut que tots els oients han entonat alguna vegada, aquest Para no verte más, amb unes trompetes i uns trombons que no paraven d'anar a un costat i a l'altre. Laia, estic cremant les teves fotos i estic guanyant el concurs, el combat.
1: A veure, t'he de dir que si has de guanyar amb aquesta cançó, jo crec que has acabat la teva pròpia tomba.
0: Per què?
1: Perquè ara veuràs, et porto una persona que és de veritat virtuosa de la trompeta, Alba Careta.

0: perquè si voleu sentir trompeta, poseu-vos aquesta trompetista, però també cantant, compositora de jazz, que ha tingut moltíssims premis, també més enllà de la música clàssica, perquè ha traspassat fronteres. De fet, tampoc hi ha tants músics clàssics que coneguem la gent del carrer, i l'Alba Careta és una d'elles. La setmana passada estrenava el seu últim treball, Panical, on hi trobem aquesta cançó, Pangea. La podeu veure per tot el país, perquè se'n fa un fart de fer bolos a portar la seva trompeta arreu de Catalunya. És una trompeta catalana per exportar.
1: Ui, sí, tu em portes una trompetista? Doncs jo et contrataco amb 10 instrumentistes femenines de ben metall, ben fusta i percussió.

0: Són les Balkan Paradise Orchestra, una formació nascuda fa 10 anys a Barcelona, integrada exclusivament per noies aficionades a la música balcànica, que ens han deixat un projecte inèdit al nostre país. Destilen una energia, una força i un bon rotllo tremendos, amb cançons com aquest Estimar. Què has de dir, Laia?
1: Doncs, mira, mira que m'agradaria que cantessin en català, per exemple, com aquests que posaré jo ara.
0: Perdona.
1: Sí, aquesta?
0: Sí.
1: Val, doncs aquesta...
2: Eres en tu, estimes la base, és tu alimento.
3: Bueno, aquí no.
1: Però què dius català?
3: Ha dit estimar, estimar,
0: perquè barregen una mica de llengües.
1: Sí, unes quantes. En tot cas, ara veuràs uns que canten en català, uns pioners a casa nostra. Si us dic 2.300 milions, ja esteu tots cantant.
2: 2.300 milions en un sol full de paper. Rius de tinta escampats pel carrer.
3: Mira, apareix el nostre oient oficial argentí, en Nacho, que diu que la Mosca CC han hecho de una canción un himno a nivell mundial.
0: Gràcies, Nacho.
3: És la seva cançó més coneguda, suposo.
0: Gràcies.
3: Eh?
1: Escolta, Sergi, sí. Ai, Roger, tu d'aquí part d'aquí estàs. Estem sentint ara 2.300 milions.
3: Quin grup és?
1: Doctor Calypso,
0: exacte,
1: si són uns mítics.
0: 2.300 milions és el temps que fa que sonaven el Doctor Calypso.
1: Es van és que és mític, el que té una cosa clàssica, mítica, eh? Es van fundar l'any 1989 i, de fet, és una cançó superconeguda que ha passat a la història de la música en català. I, de fet, Doctor Calypso són coneguts en aquest circuit de música jamaicana internacional. Són uns top, eh? Tothom els coneix. Van ser segurament els primers, eh?, a introduir pitos o aquests coneguts pitos a les cançons
0: que
1: en català.
0: Sí,
1: per tant, el seu reconeixement mereixen.
0: Els Calypso eren bons, però al segle XXI jo aposto pels Zoo i aquest dub de trompeta i saxo que arrencava així.
3: Ara algú farà la broma dels Zoo amb pitos.
0: Ei, m'ha agradat aquesta. Doncs si he de posar ben metall...
1: És que tu has posat molts pitos en general, però trompetes soles no són,
0: eh? Que això és trompeta.
1: Però aquí hi haurà un saxo, no?
0: És trompeta i saxo, és un dab de trompeta i saxo. Hem de posar alguna cançó del País Valencià, els amos, pel que fa a les bandes i aquest tipus de sonoritats. Els has posat tu? No. I un dels millors que van saber que és la sonoritat tradicional de la banda amb els sons més vanguardistes i electrònics van ser els de Gandia, en nom com aquest tobogan.
1: Que has donat a perdre, creus?
0: A veure, veurem.
3: Última aquesta, oi?
0: Sí.
3: De moment en Sergi guanya per un sol clic, però ja sabeu que hi ha gent que va molt endarrerida, que sempre fa bromes de coses que no hi fa 15 minuts. Doncs teniu la següent cançó per acabar de votar a l'enquesta que tenim aquí penjada al nostre grup de WhatsApp i decidir qui s'endú aquest combat musical, en Sergi o bé la Laia. I ara, dels metalls a les cordes, de les guitarres, dels Calamento, honorant els seus ídols, els Pets, amb la seva versió de Pau. Per cert, de seguida, ja que parlem d'en Pau, que ja va fer la Cele fa anys, recordeu que la Cele es fa cada any, que la gent de 20 sempre n'hi ha, de 20 o de 18, eh?
0: Ara parlarem de Cele, eh?
3: Sí, d'inhibidors, no de la consciència, sinó de, més de les trampes, de la IA.
0: Ai, mare de Déu.

0: Les 7 i 26 minuts, sona els que lamento amb el seu Pau, ja no es pot votar més. En Sergi ha guanyat el combat de cançons.
1: Gràcies.
0: Per una diferència clara, 15 vots a 6, ja no es pot explicar més.
2: Laia, què t'ha passat?
0: Hi ha més d'un oient queixant-se que no hem punxat a l'Andrea Motis i que no hem punxat a l'Escala Riach.
1: Doncs la vaig estar a punt de punxar.
0: Mira, idees per propers dies. Anem a parlar, efectivament, de la Cele.
1: Va, som-hi. Escriurem que tot no va ser fàcil.
0: Cantarem la nostra vida en un paper. Estem ja en el compte enrere per la selectivitat 2026. 15 dies perquè comencin els exàmens que poden marcar el futur de molts joves. Jo ara fa 24 anys, tenia tots els apunts a casa, amb els capes per la taula, decidint què em sabia bastant bé, i no dedicaria massa temps, i decidint què anava peixíssim i m'havia d'anar centrant. Bona estratègia, no, també?
3: Sí, clar. Una mica l'última hora, però bé.
0: Anna, bon dia.
4: Bon dia.
0: Catalunya blindarà els exàmens de la SELE amb inhibidors de freqüència. El que us deia, no són inhibidors només de la moral o la responsabilitat de cadascú, sinó que és una cosa tecnològica per evitar qualsevol tipus
4: sí,
0: de
4: si
0: trampes.
4: Sí, abans, si volies copiar, havies de recórrer a mètodes tradicionals. Per exemple, doncs, intentaves seure molt a prop del típic company de classe que ho sabia tot, o et passaves algun paperet amb les respostes, demanaves en veu baixa la resposta, o bé tenies tot apuntat en alguna part del cos. Doncs ara els joves utilitzen la IA per fer els deures, treballs de classe, però també per copiar. Per això, d'aquí a dues setmanes, això no passarà. D'aquí a dues setmanes comencen les PAU i atenció perquè Catalunya farà servir, com dius, detectors de radiofreqüència per detectar alumnes que facin servir la IA durant els exàmens de la selectivitat.
0: Per això sentíem PAU, no? La cançó era per donar pas a parlar de les PAU.
4: S'utilitzaran detectors que valen entre 10 i 12 euros, que el que fan és detectar qualsevol dispositiu que té wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G, per tant, mòbils, orelleres, rellotges o ulleres intel·ligents, i de fet l'aparell doncs pitarà o vibrarà quan detecti alguna cosa d'aquestes a prop. De fet, a Alacant van fer una prova i abans d'un examen el professor va avisar que utilitzarien el detector i 15 alumnes es van aixecar per anar a deixar el mòbil lluny de la taula d'on feien l'examen.
3: O sigui, aquells 15 tenien previst fer coses amb aquella lletja, no?
4: Sí. Ostres. Doncs Catalunya ha avisat que es faran controls aleatoris, però vaja, si vigilants o professors detecten que algú fa servir la IA, la prova s'anul·larà, però no només aquell examen al que t'han enxampat, sinó que t'anul·len tota la selectivitat.
3: Toma.
4: Aquests inhibidors no només es faran servir a les proves de selectivitat aquí a Catalunya, sinó que també les faran servir doncs, a Galícia, que porten utilitzant aquests inhibidors des del 2019, però també a Múrcia i l'Aragó.
3: Ho esteu veient que d'aquí 3 dies tenim aquests inhibidors a les portes dels instituts, oi? Perquè jo ho estic veient, perquè si no, és que som tontos. Vull dir que hi són, els inhibidors es posen a la porta de l'institut i allà no entra ningú, però... com el súper. Si pita, et deixes el cistellet.
0: No s'ha de deixar el mòbil ja només entrar.
3: Sí, però tu coneixes que els adolescents segueixin les normes?
0: Bueno, igualment.
3: Pues no les segueixen i tots entren amb el mòbil a l'institut. Això no vol dir que el facin servir, però és més fàcil deixar-lo que piti l'entrada, el deixes al cistellet i au.
4: Sí, sí, està bé.
5: Així sona els experts.
4: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar
3: ai.
4: Extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes...
6: Ah, que peste!
4: Doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant, a la cara.
1: A veure, no... A veure, no
3: quan
1: acaba
3: de fer esport. Quan acaba de fer esport.
1: No m'hi he morrat.
7: Fatal.
5: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Dos quarts de vuit en punt, hora d'obrir l'actualitat general de la jornada. Anna, què cal saber per avui, que és dimarts, dia 26 de maig?
4: Doncs que a Girona ara mateix hi ha en marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal. Hi ha més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra desplegats. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana i distribució de drogues i blanqueig de capitals. De fet, el cas està sota secret de les actuacions. A casa nostra, avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament. Aquest migdia, govern i sindicats de l'educació es tornen a reunir per cinquè cop per desencallar el conflicte. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial, la que els va fer divendres, doncs no la van acceptar perquè es basava en l'increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, la majoria per l'escola inclusiva. Avui també hi haurà moviment al Parlament aquesta tarda i comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Mentrestant, a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero. El sumari del cas Plus Ultra el situa com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. En el registre del despatx de Zapatero van trobar una trentena de joies a la caixa forta, a més d'agendes i discos durs. I per cert que el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Dos minuts passen de dos quarts, Anna, que no t'esperava saber avui.
4: Doncs mireu que a la Xina hi ha una mena de dispensadors que només et donen paper de vàter si mires anuncis. El país va implementar aquestes màquines amb escàner facial el 2017 i, de fet, et donaven 60 centímetres de paper de vàter cada 9 minuts d'anuncis. Al cap de dos anys ho van ampliar a 10 minuts i ara els usuaris doncs, han d'escanejar un QR per veure anuncis i obtenir una tira de paper o pagar uns 5 cèntims. Tot això doncs, ho diuen que ho fan per no desperdiciar, malbaratar doncs, aquest paper.
0: El primer oient que va ser una referència a Black Mirror, aquell capítol de les bicicletes i de mirar anuncis, un premi honorífic per avui.
2: Hosti, no el tinc gens vist, aquest.
0: Sí, és aquell que bueno, per guanyar-te la vida havies de pedalar i donar energia, però si menjaves uns quants anuncis, diguéssim que avançaves una mica virtualment. Doncs, vivies mirant anuncis.
2: Ja està bé.
0: Bé, com la realitat, al capdavall. El titular d'esports, aquesta hora.
4: Doncs mireu, en futbol, fins a 9 catalans jugaran al Mundial amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça. També David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. El seleccionador espanyol també ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I quin temps farà avui?
4: Doncs la calor d'estiu no afluixa. Tenim al davant un dia de sol i de calor. Les màximes més altes rondaran els 35 a Ponent, els 32 a tot l'interior i només al litoral es quedaran per sota dels 30 graus. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que poden arribar als 38 graus.
0: I ara a les 7:34, aquesta formació musical que volem que descobriu, Macuca, us canten La guerra no està bé. Ens ho prenem al peu de la lletra.

0: Can Macuca, si no ho coneixeu, és el projecte musical d'en Nicolás Vega. Ell és andorrà i fa pocs dies va publicar l'EP Somiadors de Fang. Amb aquesta cançó, La guerra no està bé.
1: Escoltes i cas. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
2: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment, ho estem fent superbé.
2: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
0: Les 7 i 38 minuts al matí, és l'hora del conte, i avui la Laia ens explica per què hem de seguir a un artista a Instagram, David Riera.
7: Sí, a mi m'agrada molt, davidriera.art, el trobareu molt fàcil. Ell és il·lustrador paisatgista i, de fet, es defineix com, diu, presento l'entorn a través d'il·lustracions de paisatges i mapes. I és bastant així, ell el que ven són làmines en què il·lustra poblacions catalanes o paisatges també, una manera molt, no sé si dir-vos, entre barreja d'ordinador i retolador, jo no hi entenc, de qüestions artístiques, però sí que és veritat que són uns dibuixos molt originals.
8: Però que està tot Catalunya?
7: No, ell va fent per parts. Ah, o sigui, ell fa com mapes il·lustrats, saps? Com, no sabia com explicar-ho. Connecteu-vos-ho i mireu.
8: A veure si trobo algun.
7: Per exemple, en té, doncs, de diferents zones.
5: El Montseny.
7: La Gorga del Coll Sacabra, i aquí, llavors, és una làmina preciosa, que en aquest cas no hi ha poblacions, però també li agrada molt fer mapes. O sigui, per exemple, en té un de l'illa d'Escai i té, doncs, els accidents més rellevants de la geografia, els com exagera, no és com una caricatura del mapa, d'acord?
8: T'ha batat amb els seus singles.
7: Exacte, i posa els no només els accidents geogràfics, sinó que, per exemple, si hi ha un edifici important, doncs també el dibuixa i llavors hi posa el nom, no?, de la població o de l'accident. En té, ja et dic, de moltíssimes zones. En canvi, també en té de paisatges sols, en té uns quadres de les Agudes, en què no hi ha cap poble, ni cap lletra, ni cap nom, diguéssim, només hi ha, doncs, el paisatge. Té un de la Vall de Benasque, que seria el clàssic, eh? Per exemple, tu tens la carretera i al voltant els diferents poblets que ell ha dibuixat a moda de caricatura amb els seus noms. És el típic mapa que et trobaries en un prospecte d'una oficina de turisme, saps? I a mi m'agrada molt, i a part n'hi pots encomanar, doncs, de la teva zona. De fet, també té un enllaç a la botiga, que jo hi he entrat, i clar, llavors ja té com quadres més xulos, perquè hi té, per exemple, el pont Vic des del pont, o sigui, ja té com paisatges concrets dins de poblacions catalanes com per identificar, saps? Però té un de les cales de les platges de Calella de Palafrugell, també amb els noms de les cales, però realment és molt bonic, eh? Són,
8: Roger, què et sona aquest?
7: Són imatges molt boniques.
8: Aquesta ciutat et sona?
0: És Tàrraco, amb l'amfiteatre molt a prop de la Terra Corena, eh? Vull dir, no està en proporció.
8: No sabia que estava... Ah, val.
7: Perquè no és proporció, perquè es fa com, ja us dic, o sigui, el que fa bàsicament és aquesta mena de caricatura, aquesta imatge tan particular de les poblacions o de les zones.
8: Té el casc antic de Vic. Això és un monument al casteller, no?
0: Sí, això és la plaça, això és el fòrum
7: colonial. Us agrada aquest tipus d'il·lustració? A mi m'agrada molt aquest tipus d'il·lustració.
8: Ostres, has creat ara una dependència ara que tindré cap a entrar cap a aquesta pàgina.
0: Això d'aquí és un fragment del circ, allò com feien les carreres d'àurigues, però està a l'altra banda de la Rambla.
8: Ah, val.
0: Però mola.
8: És molt xulo, això.
7: Clar, en té un d'Horta de Sant Joan, per exemple, és preciós perquè ha detallat tots els camps de conreu.
8: Estic veient que al Maresme no l'han tocat gaire, eh? Bueno.
7: Ah, doncs mira, no, se li pot encarregar, clar, exacte, és la gràcia.
0: Li podem encarregar el poble d'Astèrix, perquè no queda massa lluny. Eh? Jo sempre em mirava el mapa a la primera pàgina.
7: Clar, li encantaria, us dic de veritat. O sigui, és xulo tenir tot el país il·lustrat d'aquesta manera. Totalment. Em sembla superbonic. Us recordo com es deia el seu compte. Sí. DavidRiera.art, molt fàcil de trobar.
0: I veig que Vic també, no se la van inventar fa 50 anys, eh? També tenia una estructura de poble romà,
7: el casc antic és molt xulo. En té un del casc antic de Vic, guapíssim.
0: Recordes com es deien els carrers, el transversal i el...
7: Cardo i Decumanus?
0: Llatinisme! El llatinisme d'aquesta hora!
7: Tothom, nois! Sí.
0: 7:42,
8: no tenia gaire present, jo,
0: després dels Cardos i els Decumanum, que són les...
7: Unes... Després, avui ja podem avançar que us faré un mini-quiz a 9:15, bueno, no, sense mini, serà un quiz que inclourà coses de romans.
0: Jo d'aquí una estona diria la paraula corifeu i també dir-vos que si la Laia ens fa aquest quiz històric és perquè avui el regal al mini-quiz és el quadern de passatemps històrics de l'editorial Columna.
8: La mare que patirem.
0: Molt guapo.
7: Sí que patireu, sí.
0: Això ja està... Ai, no, mira, ho he dit de memòria.
7: Això ja està...
0: Pensar que era el Pau Vallvé. No. Comencen igual, sí, comencen que... igual.
7: Sí, és veritat.
0: Comencen igual.
7: Qui és que s'ha copiat en Pau Vallvé?
0: Una tal Halsey, que canta...

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 3:15, els oients es pronuncien, el Roger diu, poseu en la foto del regal que encara no ho havíeu fet. Hem posat la foto al grup de WhatsApp del regal d'avui del miniquiz, aquest quadern d'activitats històriques. I la Magda diu, com es deia el pintor de l'Instagram? Jo li he dit, haver escoltat, però la Laia li dirà exactament.
2: Home, i tant, només faltaria. Mireu, és en... David Riera, és que estava buscant el... Espera, David Riera, però estava buscant exactament el nom d'Instagram. DavidRiera.art.
1: I altres personatges del grup de WhatsApp recorden que avui és el dia de la independència d'Argentina. Per tant,
3: felicitats, Argentina!
2: Enhorabona, Argentina, qui en pudiera.
1: Doncs,
2: molt bé, molt
1: perquè
2: bé.
1: Perquè és festiu, no? Dius qui en pudiera.
2: No, perquè estan independents.
1: Bé, doncs podeu seguir queixant-vos, demanant i recordant fites històriques aquí al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I, a més, aquí al nostre grup teniu l'enquesta penjada de la cançó de les 10 perquè voteu quina voleu que soni, l'última que soni al programa d'avui. Com sempre, podeu votar a partir de les 4 cançons que us pretria en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
3: Un 26 de maig com avui de l'any 1964 naixia Lenny Kravitz.

cantant, compositor i productor de Nova York, més enllà de fer les veus de les seves cançons, sovint també ha tocat les guitarres, el baix, la bateria o els teclats quan les ha gravat, i també ha tocat diferents pals, com el blues, el rock, el soul, el funk, el reggae, el hard rock, el folk o la balada. Avui, però, ens hem fixat en la seva imatge, marcada sempre per aquestes inconfusibles rastes, per proposar-vos quatre cançons d'artistes que també s'han fet populars per dur rastes, aquests cabells enredats i compactats, en forma de tubs de diferents gruixos. El primer ja el sentiu, és en Kravitz, d'aquí sentim la seva cançó Are You Gonna Go My Way, i el segon és Bob Marley. Segurament les rastes més conegudes de la història i la raó per la qual molts artistes han decidit copiar-lo. De fet, Marley, a més, va ser el màxim profeta del moviment Rastafari. A través de la seva música reggae va internacionalitzar aquesta fe originada a Jamaica, que, entre d'altres coses, denunciava el colonialisme. Del Bob Marley us proposem el seu gran hit, Could You Be Loved. Ara sentim una cantant amb rastes.

0: És la Rihanna, de qui sentim la cançó Only Girl, que ara fa 10 anys va sorprendre tothom canviant radicalment el seu look i deixant-se unes rastes llarguíssimes justament per homenatjar a Bob Marley. I acabarem amb una de les rastes més conegudes d'Astúries. Voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertió con una sonrisa. Això que sentim és Caminando por la vida, una de les cançons que va donar a conèixer Melendi ara fa 20 anyets, una època en la que vam descobrir aquest cantant d'Oviedo i també les seves rastes que amb el temps doncs han anat perdent. Quatre cançons de cantants amb rastes. Quina voteu per tancar el programa d'avui? La de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Could You Be Love, de Bob Marley? Only Girl, de Rihanna? O Caminando por la vida, de Melendi?
1: Per ara, les votacions li donen l'èxit a Lenny Kravitz amb el seu Are You Gonna Go My Way? Darrere seu, ben apropet, amb Bob Marley, amb el seu Could You Be Love, però tot això pot canviar. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que voleu que culmini el programa. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no, em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Ginebra amb cola.
1: Amb Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser Ginebra sola.
0: Bé, ens la sabem, eh? Queda clar que ens la sabem.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Parlem de videojocs, d'aquests que ja tenen com a banda sonora, almenys com a tema principal, una cançó impagable com és el tema de James Bond. El que sentim és el tràiler de 007 First Light, que és el nou videojoc de James Bond, que apareixerà a la venda demà dimecres i s'ha desenvolupat aquí, des d'on us parlem, a Barcelona, la seu de l'estudi EO Interactive, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable.
3: Fa 15 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De la manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors us posareu a la pell d'un Bond encara inexpert i rebel. Té 26 anys només, encara no és tan senyoro.
4: Si algú... no era ni Sean Connery tenia aquesta edat, sí, com va fer James Bond.
2: Si voleu recordar la sèrie James Bond Jr., jo trobo que potser és una mica aquesta època. És una aventura que, segons Eduard López, barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
4: Bondi, m'agrada,
2: el concepte Bondi, eh? Que a més també vol dir lligam, com un lligam amb el personatge. I si fas bondage, Laia també ve d'aquí.
5: Ah, veus?
2: 007 First Light arriba per totes les consoles demà, Nintendo, Xbox i Play, i també per a PC amb Windows, i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Ben bé, som una comunitat lingüística, Laia, futurible, eh?
4: Sí, ja que l'hem fet aquí, tu,
2: arribarà.
4: Què vols que et digui?
2: Qui ara, oients, vulgui compartir els seus records del videojoc GoldenEye de la Nintendo 64, avui es pot. Fa 150.000 anys que va sortir, però com que és un clàssic, podeu compartir la nostàlgia també. Ara tornem al present amb les biblioteques, perquè avui comencen les de Barcelona una vaga diària indefinida després que les negociacions, Laia, amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
5: Sí, el comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que els horaris laborals impliquen sacrificar la conciliació amb jornades partides de fins a 11 hores al dia i demanen equiparar-se amb les condicions comunes de la resta del personal de l'Ajuntament. D'altra banda, també denuncien una doble discriminació històrica alimentada, diuen, per mancances endèmiques del sector cultural. Per tot això, demanen reconèixer el paper fonamental de les biblioteques com a eixos culturals de barri, però també com a centres socials que sovint assumeixen funcions pròpies d'altres serveis municipals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
6: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
5: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. L'inici de la vaga indefinida arrencarà avui mateix amb una mobilització a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume, una concentració que es repetirà a la mateixa plaça a l'inici del ple municipal d'aquest divendres. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
2: El nostre oient Jordi diu un record desbloquejat, James Bond Jr. Ell també mirava aquesta sèrie i segurament ara se li enganxarà la sintonia tot el dia al
4: un
2: seu cap.
4: Bondi.
2: Ara un saxofon històric ens ha deixat als 95 anys, Sonny Rollins. Avui mateix, que dèiem fa escassos minuts, 100 anys del naixement de Miles Davis, doncs podem dir que avui diem adéu a aquesta llegenda del jazz.
4: Doncs sí, tenia 95 anys i la notícia de la seva mort ha arribat hores abans de la commemoració del centenari de Miles Davis. Rollins va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. El músic ha mort a casa seva a Woodstock, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques. Si tenien 95 anys, per estadística, ha mort de vell.
5: Sí,
4: Rollins va
5: sí.
4: guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Però és que avui, com dèiem, es celebra el centenari d'aquest músic, un dels més influents de la història de la música, el gran Miles Davis. La seva ombra es projecta en un munt d'estils, escenes diferents. Un dels grans especialistes en jazz de Catalunya, Pere Pons, ha escrit un llibre ben interessant per la editorial Underrock, on repassa la relació de Miles Davis amb els Països Catalans, que també us regalem avui al miniquiz.
7: Miles Davis, Sketches of Catalonia, és un llibre que apareix amb motiu del centenari del naixement de Miles Davis i amb la voluntat de deixar testimoni de l'empremta que va deixar Miles Davis en el seu pas als Països Catalans, des de l'any 1967 fins a l'any 1989, com les diferents visites de Miles a Barcelona,

Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i drama. Segur que us passa en festivals de música, segur que us passa també en festes majors, que és el fil conductor del nou disc de la Maria Jaume, la mallorquina, que ha publicat Sant Domingo Forever. Ui, bé.
1: Sant Domingo
0: sí.
1: Forever.
0: Sí, és
1: festa
0: correcte.
1: I drama va ser una mica aquest cap de setmana esportiu, eh? El Girona drama i la festa
2: sí.
1: La resta
2: d'equips. Tal qual, eh? Realment van així.
0: Sí. Bé, el divendres es troba atents a la Sabadell?
1: Home, i tant.
0: Vale.
1: Contra el Madrid. S'ha de guanyar, eh? Sabadellencs. Vinga.
0: Les 8:02. Bon dia, Laia.
1: Cap a segona.
0: Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, Roger.
0: Oients, tornem a parlar de Sòfocles.
3: Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que obeir les seves ordres.
4: Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el...

0: germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
1: Sí, Antígona, l'obra de teatre de Sòfocles, estrenada a Atenes fa 2.467 anys, és una de les obres més representades al llarg de la història humana. Tant és així que ara mateix s'està representant el muntatge dirigit per Carlota Subirós al TNC, que us en vaig parlar fa unes setmanes, i tant és així que, a la vegada, dijous es va estrenar una altra versió al Teatre Lliure que ja he anat a veure aquest cap de setmana. I tant és així que, al principi de l'obra, el personatge principal es dirigeix al públic i ens diu precisament el que us acabo de dir. Diu, nosaltres estem fent aquesta Antígona aquí al Lliure, mentre que el TNC n'estan fent una altra. Com veieu, la versió que ara ens ocupa trenca no només la quarta paret, sinó que hi posa punts de comèdia, aquesta tragèdia, sense deixar de reivindicar la vigència del text. I què trenca, sobretot, aquest muntatge que han titulat Contra Antígona? Doncs que, quan us he dit, el personatge principal aquí ja no és Antígona, sinó que és el Corifeu. Laia, te'n recordes de les classes de grec?
2: No, era la veritat.
1: El Corifeu és el líder del cor, és el líder del personatge col·lectiu, que és el cor. El cor va acompanyant la trama, el teatre grec, és aquesta veu de la consciència, o veu del poble, o veu del narrador, com vulgueu vosaltres. És a dir, el que no teniu ara al TNC, a la versió més clàssica, sí que ho teniu al Lliure, tal com ho hagués volgut Sòfocles, a la versió més trencada, però que inclou un cor.
3: S'hagués imaginat, Sòfocles, que de cop i volta a Barcelona tindríem totes aquestes opcions per no sé, seguir-lo?
1: Jo trobo que al final de la seva vida, que estava molt pagat de si mateix, jo trobo que sí, una mica sí. Bé, a mi m'encanta pronunciar la paraula corifeu, és de les meves preferides, així que avui ho aprofito, però alerta al gir, perquè aquí, en aquesta obra al Teatre Lliure, el corifeu és, sí, una actriu professional, però la resta, el cor, no són 15 actors que fan de cor, sinó que són 15 persones del públic.
3: Què dius ara?
1: És a dir, que sí, sí, especialment pels que tingueu terror, pànic, que us treguin a l'escenari, aquí, durant les dues hores de representació, hi ha 15 persones del públic, tota la representació, tota l'obra, a l'escenari fent coses.
3: Doncs aquests no paguen entrada, no?
1: Aquests sí que paguen.
3: Haurien de cobrar.
1: Aquella gent que, sabeu que aquella gent que quan demanen gent del públic ja tenen terror i ara mateix s'ho estan passant malament.
3: Sí, però això ho saps si vas a veure La Cubana, no si vas a veure Sòfocles.
1: Ja, bé, també dir-vos que es presten voluntaris, eh? En començar l'obra fan posar dret a tothom que tingui ganes i almenys el dia que vaig anar jo es van aixecar més de 15 persones, és a dir, van sortir ràpid. I què fan aquest cor improvisat? Doncs és bastant pràctic perquè en aquesta obra s'han inventat un personatge que és l'assistenta, és l'actriu Mònica Molins, que està molt fina, els dona a cada membre voluntari del públic un auricular inalàmbric i la Mònica els va xiu-xiuejant què han de dir al llarg de l'obra. Què poden ara dir, què poden ara fer, i el cor va seguint les ordres o fa servir la seva imaginació. El Corifeu és l'actriu Olga Onrubia, l'Antígona és una més que solvent Júlia Truyol, i en Xavi Sáez fa de Creon. I qui fa de germana de l'Antígona, és a dir, la Ismene, és la Clara de Ramon, que aquí la coneixeu molt bé.
3: Home, i tant.
1: Per què?
2: Perquè és la mare de l'Olivia.
1: És la mare de l'Olivia, de la cançó dels Tyets, però sí, té la seva vida particular com a actriu, i em va fer molta gràcia que fan servir el seu personatge per enriure-se'n una mica de Sòfocles, perquè expliquen com el personatge es va esveint de la trama, com si el seu conflicte fos menys important. Jo he trigat 25 segles a adonar-me'n, i mira que el text el vaig rellegir fa uns dies, i és curtíssim, me n'he donat ara, no? Que Ismene va com desapareixent, i fa gràcia perquè hi ha un moment que comença a recitar Chekhov, aquí ja trencant-ho tot, en plan, m'he de buscar feina, perquè ja Sòfocles m'està retirant, m'he de buscar altres papers. Per la resta, l'obra segueix sent igual de dramàtica, encara que hi hagi aquests tics de comèdia, i per part meva, jo li haguéssiu xiuejat més línies al cor popular d'espectadors, perquè al primer moment ja es veu que tenen ganes de dir coses, i en alguns moments només estan passejant entre les runes, que són l'escenari d'aquest Antígona.
3: Tu vols més presència d'ells, eh?
1: Sí, però bé, el pes el tenen sobretot el Corifeu, que és el nou protagonista, i la resta d'actors i actrius. Com que ja estic acabant i no he dit res de la trama, he pensat dir la trama d'Antígona en una línia, us sembla?
3: I tant.
1: Bé, és lo de sempre, de fa segles. Eteocles i Polinices es maten per governar Tebes, el nou rei Creon prohibeix l'enterrament del segon, considerat un traïdor, i el germà d'ell, que és Antígona, l'enterra igualment, argumentant que la llei dels déus està per sobre de la llei dels homes. Creon la represalia, ell es suïcida i ell li sap molt de greu. Però ell no es mata, eh? Bé, això és igual que el llibre, o que el text original de Sòfocles, ara en aquesta versió que es diu Contra Antígona, que dirigeix i escriu Andrea Jiménez, i també escriu Victoria Spunsberg. La teniu en cartell fins al dia 21 de juny, encara unes quantes setmanes, si voleu anar al Teatre Lliure de Montjuïc, i si aneu, ens encantarà que ens feu la vostra contracrítica, aquí la llegirem o l'escoltarem.
3: I que ens expliquin si formen part d'aquest cor.
1: Ah, sí, sobretot, qui de vosaltres hi vagi, que es presenti voluntari. Eh?
3: Sisplau.
1: Només al principi de l'obra us ho indiquen, us aixequeu i fan una mena de càsting ràpid.
3: Jo vinc de part dels experts.
1: Agafen gent molt variada. Exacte. I potser podreu ser part d'aquesta representació d'Antígona. Ara volem sentir Els Obeses, amb un títol que em sento molt identificat, des del seu últim disc, que ens canten el seu Elogi del Fracàs. 8 minuts passen de les 8.

0: Així sona Els Experts.
1: Vam poder repassar tota la discografia de la gossa i en aquest cas, Laia, va sortir Xavi Sarrià a l'escenari. Oh! Va ser un jo no escenari. Oh! Va ser un jo no...
2: Bueno, vale, vale.
1: I va ser dels millors moments de la nit.
3: Hi ha una paraula cap al Pep Guardiola, Laia.
4: Ai, que tornis a Catalunya, que t'estimem.
5: Ai, ai, ai, ai, ai. De, saps que col·labora amb moltíssimes causes molt justes? Tant de bo tots els rics, com ell, fessin el que fa ell.
6: I punt!
3: Té jet privat, Guardiola?
5: No ho sé, si ho té, és un error, que tothom es pot equivocar. Tu t'equivoques, mai?
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Un quart, menys 5 minuts de 9 del matí, de la mateixa manera que abans d'ahir el Barça femení feia la seva gran rua pels carrers de Barcelona, i aquí ahir us ho explicàvem, doncs avui, dimarts, us hem d'explicar que el Manchester City van fer ahir la seva rua per celebrar els títols aconseguits d'aquesta temporada, i Laia, el que ens vols explicar és que també era una rua de comiat per al seu entrenador, Pep Guardiola.
5: Sí, van fer la rua i després van fer l'acte. De fet, si voleu contingut, en trobareu moltíssimes xarxes. Jo encara tinc molta feina per visitar tot el que hi ha.
3: Tu el que estàs és continguda per tot el que ha passat, eh, que sí?
5: De moment ja veig la fotografia on surt ella, tota la seva família, bueno, els seus fills...
7: Allà, en aquella mena de gust turístic que fan les rues?
5: No, la fotografia que veig és la de després l'acte que es va fer en un... Diu, l'arena més gran de la ciutat. Això ho llegim...
7: La nena?
5: El 3CAT, a la part d'esports, que ens fan un reportatge ben detallat.
3: És com la Tarraco Arena, però a Manchester.
5: Exacte. Es diu Coplife, eh? I és l'arena més gran de la ciutat. És una mena d'estadi. Mm. I allà van fer una gran festa després de la rua per una mica reviure els 20 títols que va aconseguir, doncs, en Pep amb el Manchester City. Van anar fent una mica d'espectacle, de performance, en què els diferents amics, col·laboradors, treballadors, fans, tal, de Guardiola, anaven pujant a l'escenari i anaven entregant les diferents copes, els diferents trofeus que ell ha guanyat. Hi havia el Xavi Cristany, per exemple, el Manel Estiarte, que tots sabem que han estat els col·laboradors, etc. No?
3: Sí.
5: De fet, tots es veu que portaven una roba especial perquè portaven una P cosida a la solapa de la jaqueta.
3: Una P de Pep?
5: Sí, clar, de què serà. Sí, sí, i es veu que també hi va haver un moment on el Noel Gallagher, doncs, també va aparèixer. De fet, també hi va anar... Ai, també va fer-li una felicitació al campió de l'NBA, el Michael Jordan, va fer una felicitació també.
3: Carai,
5: de per la seva trajectòria. No, tot superfort. Però el més fort és que la
3: deu
5: part...
3: Deu ser important aquest en Pep Guardiola, no?
5: A veure, és que jo fa dies que us ho dic. A veure, us dic la part musical, és que ja va ser super... Em sembla una sorpresa fantàstica, que és que hi va anar Mishima! Allà.
7: L'escriptor?
5: No, el grup. I van tocar Tot torna a començar i, clar, el van emocionar.
3: M'estàs dient que van tocar en català davant de Minville, en anglès, us devien pensar...
5: Que és que el del Pep no té nom, de veritat us ho dic. O sigui, és l'ambaixador més gran de la cultura catalana que hem tingut, va dir que tindrem. Voleu sentir com sonava Mishima allà amb tots els anglesos?
7: Estaven allà al terrat de aquesta mena de bus turístic.
5: Aquí demanem al bus, que ja t'he contestat que era una arena, un estadi.
3: A dins del poliesportiu.
7: I la rua?
5: La rua va ser abans de la tarda. Si m'escoltessis, ho sabries. Escolteu Mishima.
3: Va.
8: Mishima!
3: Mishima, Mishima.

0: Es nota que és en català, eh?
1: Calla.
2: Bueno, en què ha de ser?
1: Era. Que era Londres, eh?
3: Blau del nord, somriguin, núvols blancs i bufi el vent. I els teus pulmons s'infli com veles.
2: Mira, que m'agrada molt a mi aquesta cançó, també. Val, que però... sigui una xorrada, tot això.
1: A tots a Manchester, tots els fans de Manchester City escolten això, en directe. No han fet mai res més important.
0: I no van haver de traduir la cançó,
1: eh? Clar que no.
0: Que deixis estar la llengua, que és en català, ja està.
4: És tan important, això. Et fixes, eh?
1: I, clar, jo m'imagino en Pep plorant aquí.
4: Aquí estava plorant el Pep.
1: Emocionat, sí, sí.
3: Ah, sí?
1: Clar, si ho expliquen els diaris.
4: Perquè, clar, fa temps que no escolten el català.
1: Bueno, aneu i busqueu tot el contingut a internet, que és tot, i gaudireu.
2: A mi em va agradar molt la que... Com es deia la que cantava la Perla i del Barça femení?
4: La Quica Nazaret.
2: Ah, aquesta, o sigui, al final,
4: aquesta, guai, eh? Molt bé, molt bé.
2: És, aquest, primer cop que sento dir el seu nom, però bé, és simpàtica, té com...
4: Quina mena de... És la que enarborava l'estrada.
1: L'estrada, l'estrada, l'estrada, l'estrada, l'estrada.
2: Era ella. Vale, però és de les que té rotllo, les que té glamour, eh?
1: Sí, sí, sí. Totes entenen, però.
2: Sí, sí, sí. De la fosca nit salvatge,
0: l'or dels llocs convocant la lluna. Doncs molt bé, Mishima.
1: Mishima a Manchester, gràcies a Pep Guardiola. Què més necessiteu per avui?
4: Doncs la Miley Cyrus.
2: Sí, ara. Miley Cyrus i Marc... S'ha desinflat un globus, la cosa? Sí. Miley Cyrus i Mark Ronson, que ens canten Res es trenca com un cor. Nothing breaks like a heart. Laura Grau, bon dia, benvinguda al programa.
5: Bon dia.
2: Ara amb la Laura parlem de la Pegatina i els seus èxits infravalorats.
5: Esteu molt esverats.
2: Podeu dir el vostre.

0: com vaig cremar aquesta cançó.
1: En una altra vida va ser estudiant?
0: Sí.
1: Quants anys fa?
0: Masses.
1: Masses,
2: en una altra vida, exactament.
1: Sí. Són les 8 i 19 minuts. Ja un nou dimarts, la Laura ens porta al seu espai de cançons infravalorades, així que oients, a participar i a dir-nos quina és la vostra. Quina cançó de la pegatina està allà amagadeta en algun disc de potser fa anys, però trobeu que és de les que més us emociona. Tu amb quina començaries, Laura?
2: Aviam, us he portat el gat rumbero per contextualitzar-vos que la pegatina fa moltíssims anys que corre, però, bueno, com bé ha dit en Sergi, en una altra vida vam ser estudiants i vam escoltar això, sobretot vosaltres, que encara fa més anys. Però el primer disc de la pegatina és del 2007, es diu Al carrer, i malgrat aquest primer èxit del gat rumbero, que en realitat és posterior, és el Via Mandarina, i que aquest primer disc tingués un nom en català, la veritat és que es van viralitzar bastant amb cançons en castellà, sobretot al principi, com aquesta.

0: dir que es van viralitzar quan encara no existia aquest concepte, però entén-me. Vull dir que la gent es va conèixer per aquesta cançó, van fer-se totes les festes majors de Catalunya.
1: Aquesta va ser la primera viral de la pegatina, com explicar-te?
0: Jo diria que sí, perquè el Cartoon Vero és posterior. I aquesta era en castellà, i al final simplement doncs, la gent li agradava la rumba, els anava a veure, es van començar a fer famosos també perquè tocaven al tren, a la Renfe... Bueno, són de Montcada, al final l'agafava moltíssim la Renfe. I ells sempre han estat pioners en detectar una mica amb qui s'havien de liar i amb qui no, i, havíem, i en quins llocs havien d'estar i en quins no. Vaig flipar quan vaig descobrir fa massa poc, perquè jo en realitat sóc molt fan de la pegatina, i de Charango des dels inicis dels dos grups, que tenien una cançó junts justament en aquest disc ja del 2007, que
1: quina?
0: És el single penjat.

0: detecto charango, tampoc.
1: No detecto l'Alguer Miquel, per tant, deu ser l'època d'en Marcel Lázara, no?, com a solista principal, potser.
0: Jo crec que sí, perquè ja et dic, allà estan els crèdits, eh? Sí. Charango i la pegatina. No, no, ja et dic, ells van ser... van tenir aquesta vista de caçatalents, sí, és a dir, aquests ho petaran, i endavant, i col·laboració amb ells. El 2009 van treure aquest disc que us deia, el Gat Rumbero, que us deia, Via Mandarina, que potser va ser dels meus preferits i dels que vaig jo rebentar fins que em vaig matar de lo fan que era en aquell moment, i aquí ja hi havia una mica mig de català-castellà. Ja veureu que és una relació estranya, la de la pegatina amb la llengua, però bueno, s'ha de defensar que van fer moltíssims temes en català, sobretot al principi.

0: gran disc, el Via Mandarines, jo t'ho juro. A més, ara que ve la calor, bueno, que ja ha arribat, ja t'ho dic ara, perquè se'm fa el temps d'agost, aquesta setmana, és que entra molt bé, tio, entra allò com aigua freda.
1: Sí, així
0: és que
1: com sempre, la trobo com fuera més primaveral, aquests ja són directament estiu.
0: Sí, estem d'acord aquí, sí, sí, sí. I una cançó que es podria anar recuperant, perquè encara no s'ha solucionat res del tema dels trens, és la de Los Niños de la Renfe.

0: Tu ets la niña de la
1: Renfe. Totalment, sí, sí.
0: Mira,
1: aquesta cançó també la tenia en algun lloc del clatell i m'agrada que estiguis recuperant tot això, Laura.
2: És que vam fer molta identitat amb tota aquesta història, com de ser de l'extra de ràdio de Barcelona i agafar el tren per anar tot arreu i una mica de rumba i una mica de música en directe al
1: sí,
2: carrer.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, el mateix que es va dir de Rosalía ara, el Malamente, que era una mena de càpsula identitària del Baix Llobregat i dels polígons industrials i de la vida al carrer i tal... Penso que no era cap novetat, vull dir que això la Pegatina ja ho va fer al principi del 2010 intentant com encapsular aquesta identitat de molt d'estar al carrer amb un disc com era el Via Mandarina. Totalment. Després els tios ja es van anar com fent grans. Aquí jo recordo que tenien una gira infumable de 8 milions de bolos a l'any i de fet crec que la gira de la que més concerts he vist de la Pegatina a la vida és la gira de Chapo Melón. Sí.

0: Joan Garriga, també, ja sentiu amb un sol acordió.
1: Sí, ja se sent.
2: Ah, l'acordió seu, va.
0: Amb aquell integrant, que ara no me'n recordo com es diu, que tenen francès, que va fer un parell de cançons, que a mi feia molta gràcia, a més era molt divertit en el directe, i crec que aquest va ser el primer cop que vam fer una gira mundial, i per tant, també vam començar a explorar el fer música amb altres llengües, que és una cosa que entre tots doncs, hem anat criticant, però que alhora també, d'alguna manera, si estem aquí plorant pels racons perquè ha anat Mishima a Manchester, doncs també és una cosa que crec que se'ls ha de reconèixer, que ells van fer moltíssimes gires mundials on van tocar també cançons en català.
1: Sí, això sí que és veritat, eh? I a més, jo recordo, perquè l'Adrià Sales era col·laborador dels Experts i ella ens explicava en aquella època, quan estava fent gires per Mèxic, per Holanda, i ens explicava aquí a ICAT com ho vivien, no?, el fet de poder exportar la rumba, no?, doncs a aquells països, i en estava molt orgullós.
0: Aquest és el disc també de Mari Carmen, i que també inclou cançons en català.
2: Aquesta no la posarem perquè està valorada en la seva gradació.
0: No, home, no, és sobrevaloradíssima, Mari Carmen. No cal escoltar Mari Carmen a la ràdio a 8:45 del matí, per favor, no em vull matar. Però hi ha altres cançons en català que més potser sí que no s'han sentit gaire i que són molt crítiques, perquè també se'ls ha dit a la pegatina, com altres grups, com per exemple Ginestar, que s'han anat despolititzant, no?, que han anat fent música més festiva i menys crítica, yeah. I crec que en tots els discos tenen alguna perla com aquest, Molta merda i massa teatre.

0: Mira, l'altre dia estàvem parlant que els Stromers tenien una veu molt identificable, passa el mateix amb la
1: Adrià Salas, és inconfusible.
0: La veu de l'Adrià de seguida detectes, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Així és. I com us deia, pioners en moltes coses, fins i tot en popularitzar un nom que més tard han acabat fent moltes més cançons i que ha pujat en picat a les estadístiques de natalitat d'aquest país, que és Olivia.

0: aquesta, tio.
1: Olivia és anterior, la de la pegatina, a la dels tiets.
0: Molt anterior, molt com anterior. 10 anys abans.
2: Però, sí, també va empènyer la natalitat de noves Olivias.
0: Jo crec que allà va començar i que després, a mesura que van anar pujant el tema, els tiets després van acabar de rematar-ho amb la seva Olivia i ara ja és un nom que em sembla que està al top 10 de més posats de l'últim any.
2: Vaig a buscar-ho.
3: S'hauria de preguntar si a la mare de l'Olivia dels tiets la va influir aquesta cançó de la pegatina per posar la seva Olivia.
1: Home, perquè la dels tiets no podia ser.
3: No, per això
1: ser.
3: Ho dic, clar, per això no, ho dic.
0: Clar. En fi, aquí, això va ser 2013 amb Eureka, potser aquest va ser el punt àlgid que jo recordo, almenys de la meva adolescència, de ser molt fan de la pegatina, i els tios no han parat fins ara, i no és un grup que es pugui dir que hagi estat inactiu en cap moment, però sí que és veritat que a partir del 2015, que van treure un disc que es deia Revolució, on hi havia potser menys hits, menys català i tal, vam tenir una mica de bajona, perquè van estar fent com molts discos especials d'aquests com de reedició de cançons que han tingut molt èxit, sí, col·laboracions, van estar fent col·laboracions amb altres artistes. L'any que just van tornar amb un disc nou, que és Darle la Vuelta al 2020, va ser l'any del Covid, o sigui que flop històric, i després doncs fins al 2022 no van treure'ns un altre doble àlbum, una mica estrany, en què hi havia un àlbum curt en castellà, que es deia Hacia Otra Parte, i un àlbum curt en català amb sis temes, que es deia La Meva Gent.

0: Sergi, encertadíssima aquesta dupla amb els amics
1: boníssima,
0: de les
1: arts. I l'hauríem pogut posar perfectament al nostre combat d'aquest matí de pitos, perquè més trompetes que aquí.
0: Home, sí.
2: Home, ells són bastant els reis dels pitos.
0: És cert, Olivia, setè nom de noia més posat a les nenes catalanes.
3: Estem parlant de nova fornada de nenis. Ens pots dir el top 10 de l'última edició?
0: Mira, Sofia, Júlia, Martina, Ona, Mia, Gala, Olivia, Emma, Lucía i Maria.
2: 2024, perquè les estadístiques van de dos en dos, em sembla.
0: Sí.
2: No, o sigui que veurem això ara, amb aquest 2025-2026, com canvia. En fi, nois, fins aquí el meu moment de nostàlgia amb la Pegatina. Jo he estat
1: fantàstic,
2: molt fan. A més, he tingut una història com curiosa amb ells, perquè quan era adolescent els seguia tot arreu. Tampoc els coneixia de res, evidentment, però clar, un cop he treballat a la ràdio musical, els he anat entrevistant en diferents moments. La Dia Salas em va convidar a l'EFNAC a presentar un poemari que va escriure fa un parell d'anys.
1: Sí, és veritat.
2: Vaig cantar amb ell. Bueno,
1: Va ser molt guai.
2: Vull dir, molt bon rotllo.
3: Quin passatge.
2: No, vaig cantar l'Oski, una cançó de la Pegatina que a mi m'agradava molt. Ell vaig dir, ai, Adrià, aquesta sempre la cantava el Cau, tal, no sé què, i em va dir, doncs la cantem, i jo, home, Sí, s'ha de dir que és això, que tenen com aquesta relació estranya amb el català, que jo puc discrepar-hi, però crec que són gent, sobretot l'Adrià, que al final és el que dona la cara a totes les entrevistes, que és algú amb qui es pot discutir, tio, que dona gust la gent amb qui es pot debatre sense prendre-s'ho personalment, sense emprenyar-se, i pots tenir punts de vista diferents.
1: I a més,
2: final...
1: l'Adrià, jo penso que té la virtut de tot el que fa, ho fa molt natural, i li surt natural, i realment és així tal com és.
2: Així és.
3: I ara passem de la Pegatina als Catarres per tothom, que el seu equip
4: ja hagi
3: acabat la Lliga, ja no, diumenge sense drama. Ja no cal parlar-ne més fins després de l'estiu.
0: Va, que apunta cançó de l'estiu aquesta, eh? O una d'elles.

0: Així sona Els Experts.
1: En Jordi diu, em sagnen les orelles i els ulls. Estupor, abominable. L'Ester diu, acabo de pagar la ràdio. Espero que la tornis a encendre ara mateix.
2: Sí, ja, ja ha acabat, ja ha acabat.
1: La Cristina diu, l'original és mil vegades millor, tot i que el Marc li respon, quin sentit té fer una versió sense variar res?
3: Estoy muy agradecido, ¿no?, de la gente, de la oportunidad que te van brindando.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts i un minut, moment de despertar-nos també actualitzats. Dos quarts i un minut de nou. I bon dia de nou, Anna Closa.
4: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és dimarts, dia 26 de maig?
4: Que a Girona continua en marxa un ampli dispositiu dels Mossos contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana i poblacions de l'entorn de Girona. Hi ha 600 agents desplegats en diversos punts, com el barri de la Font de la Pólvora. La policia també relaciona aquest grup amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. A casa nostra, avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament. Aquest migdia, govern i sindicats de l'educació es tornen a reunir per cinquè cop per desencallar el conflicte. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els van fer divendres no la van acceptar perquè es basava en l'increment dels complements per tenir tutories. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més pel curs vinent, tot i que queda lluny de les reivindicacions sindicals. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Mentrestant, a Madrid, el sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns. Encara a la capital espanyola, el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Òndius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. I acabo explicant-vos que avui el director general de l'OMS viatja al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. A Itàlia hi ha dos pacients ingressats amb febre a l'hospital que viatjaven en un vol provinent d'Uganda.
1: Les 8:34 minuts ja. Anna, què no t'esperaves saber avui?
4: Doncs mireu, si sou dels que us costa calcular el temps per coure la pasta, sapigueu que la marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Molt bé.
4: Ara mateix hi ha 9 llistes que duren exactament el temps de cocció recomanat en funció del tipus de pasta. En trobareu d'específiques dedicades, per exemple, doncs, als espaguetis, als fusilis, linguinis o també per fer la carbonara. Quan s'acaba la música, significa que la pasta doncs, ja està a punt.
5: Meravellós.
6: Boníssim. I per un ou dur, això també estaria molt bé.
4: En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts.
1: I ho feu allò de llançar un espagueti contra la paret
2: no,
1: de la cuina?
2: No, trobo una guarra.
1: Sí, però és una llegenda urbana, no serveix?
2: No, jo crec que sí que és així, sí. Tal qual. Sí,
5: però fa molts anys ja que no ho vaig fer.
2: Ha de quedar enganxat, oi?
1: Sí. Si no, doncs una miqueta més.
2: Vale, bé, millor allò de les cançons.
1: Sí, 100%. I allò de l'Audu també, perquè, també. Clar, jo, com que faig? L'obro amb els dits, jo no sé com està bullint l'aigua.
5: Ah, però l'Audu sí que té uns
2: 10 minuts, no? Eren?
5: 12, no?
2: Vale. Jo crec que 10.
5: Jo sempre faig 12.
1: Vale, mira, qui vulgui, mira, us poso oients al grup de WhatsApp l'enllaç d'aquestes tracklist que ens ha compartit l'Anna i segur que us serveixen.
2: Perfecte.
1: Ara, el titular d'esports.
4: En futbol, fins a 9 catalans jugaran al Mundial amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça. També David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. I, de fet, el seleccionador espanyol també ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran.
1: I el temps per avui, dimarts?
4: Doncs es manté el temps estiuenc amb temperatures entre els 27 i els 34 graus, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de la costa. Domini del sol, amb només alguns núvols de tarda a l'Alt Pirineu i per als pròxims dies la calor s'intensifica i tocarà sostre.
1: Ara els Blur. Laia, tornem al Britpot, que pot emocionar-te encara més. Aquesta la sense acertar, que és de les teves.
2: És un número de cançó.
5: Com un número?
1: Xxt, no li diguis.
5: Som tu.
1: És que no ho sabia gens.
5: No en tinc ni idea.

0: Escoltes ICAT. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
3: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
4: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT?
5: Hey, DJ!
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua que tinguis més likes.
7: Hola, Fran, Aina.
8: Hola, Nota de Veu.
9: Bona tarda, notes.
0: Nota de Veu.
2: El telèfon del programa?
4: 677 50 61 53.
2: 677 50 61 53.
0: Nota de Veu.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Que la fortuna em passi i no s'aturi.
2: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
0: Nota de Veu.
2: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
11: Les 8 i 40 minuts del matí, ara que parlàvem de llançar espaguetis a la paret de la cuina per comprovar el temps de cocció, reacciona el nostre oient italià oficial, el Luciano.
12: Ai, ell ho sabrà.
11: I ens diu, jo ni ho he fet mai, ni ningú m'ha recomanat que ho faci, ni he vist mai a ningú fer-ho.
13: Ostres, doncs això, eh?
11: Diu, em sembla una llegenda metropolitana, diu textualment, i diu, els espaguetis, de fet, no es passen. Si et passes una mica el temps de cocció, no passa res. Ara bé,
13: home, sí que es passen, sí que es
11: diu,
13: passen.
11: Ho diu el Luciano. Diu que si...
13: Quant temps fa que viu fora d'Itàlia, Luciano?
14: Bueno, que no és el mateix la pasta potser italiana que la d'aquí, però ja et dic jo que una pasta del súper d'aquí...
13: A part d'aquí, la mort, no?
12: El concepte que és una llegenda metropolitana. O sigui, sí, si tu vas, jo què sé, més enllà de la selva, ja no, sí, sí. No ho diu ningú, això.
11: De fet, diu una cosa que jo no hi havia caigut. Escolteu, diu, en lloc de fer això, de tirar-lo a la paret, el que pots fer és treure'n un i tastar-lo.
12: Sí,
11: com a
12: sí,
11: com a persona tots. Humana, eh? Diu, i si està dur, dos minutets més i ja, ja està.
13: Clar.
11: Gràcies a Luciano i també gràcies a la Mar, que t'apel·la a tu, Laura, i et diu, oh, Laura, quins records de la pegatina. Diu, quan jo era estudiant, en una altra vida, suposo, la meva companya de pis sortia amb el Ferran de la pegatina. Feia molt poc que havien començat i ja tenien molt d'èxit. Bueno, doncs...
14: Molt bé, anècdotes, no? Explica, molt petit.
11: Explica qui va demanar primer aquí per quedar, de la teva companya i en Ferran. I afegeix Charango, Joan Garriga, uf, els grups de la meva joventut, visca la rumba, i s'emociona una
12: mica.
11: Home,
12: i tant, i tant. Clar que
13: sí.
12: Visca la rumba.
14: Per això estem.
11: Estem sentint la sintonia de quin espai?
12: Del miniquiz.
11: Doncs podeu o seguir explicant històries aquestes o participar i així podeu guanyar avui dos llibres molt guapos.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
11: Avui, Laia, sobre quina àrea del coneixement humà els oients han de mostrar sabidoria?
13: Doncs avui, que és el Dia Internacional del Dràcula, doncs de Dràcula.
11: Com avui, de 1896, es publicava Dràcula, de Bram Stoker.
13: Sí, i avui no ens fixem en la part literària, sinó en la part audiovisual. Ens fixem en aquest personatge de ficció que ha saltat a la gran pantalla o petita pantalla, perquè se n'han fet sèries, se n'han fet pel·lícules. De fet, hi ha més de 200 pel·lícules.
12: Se n'han fet gelats.
13: Exacte.
11: I el Castlevania, del videojoc.
13: Mireu, precisament a causa de totes aquestes adaptacions cinematogràfiques, sembla que el llibre no va deixar d'imprimir-se mai. És a dir, potser sense les pel·lícules no s'hauria anat seguint el llibre, no? Seguint fent versions del llibre, versions impreses. En tot cas, la pregunta que us fem avui, quin d'aquests actors que us diré ara no ha interpretat mai el personatge de Dràcula? Estigueu atents. Opció A, Bela Lugosi. Opció B, Christopher Lee. Opció C, Denzel Washington. O opció D, Adam Sandler.
0: 638-68-4565. 638-68-4565.
11: Quin d'aquests quatre actors mai ha interpretat el personatge del comte Dràcula? Estem de dir el que no, eh? A,
13: exacte.
11: Bela Lugosi. B, Christopher Lee. C, Denzel Washington. o D, Adam Sandler. Entre tots els encertants, avui regalem dos llibres. El primer, el quadern de passatemps històrics que ens regala l'editorial Columna. D'aquí una estona la Laia ens farà el seu macroquiz de coneixements històrics en base a aquest llibre. I l'altre, avui que celebrem el centenari del naixement de Miles Davis, és el llibre Miles Davis, Sketches of Catalonia, de Pere Pons, que sentíem fa una estona. Dos llibres que es podeu endur a casa si teniu sort i abans endevineu o encerteu o ja sabíeu la resposta del miniquiz d'avui. Mentre sentim les guitarres dels tarragonins Sodi, podeu participar al nostre grup de WhatsApp. Ens canten Marieta.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara que parlàvem de Dràcula, el gelat us va agradar a vosaltres? Era fans d'aquest gelat o no?
2: No va ser gens. Era sí. Que era de Coca-Cola, oi?
1: Era de Coca-Cola, era negre per fora perquè simbolitzava la capa, vermell per dins per la sang, i acabava amb aquesta vainilla que vindrien a ser una mica les dents, no?
2: Oh, quina barreja, a més de la vainilla.
3: La gent li encantava.
1: Doncs el creador, jo recordo que ho va explicar al programa Tot es mou de TV3, i es veu que el creador, quan ho va presentar als directors creatius de Frigo, es veu que li van dir, home, això serà un fracàs.
2: Sí, és el que hauria dit jo.
1: Endavant, tiramilles, i es veu que va ser un èxit brutal.
2: Ja.
1: Per què?
2: No.
1: Doncs sobretot perquè als nanos se'ls quedava la llengua negra i d'ensenyar-la deia, ostres, això és el que va quallar més. Després el gust és veritat que aquesta Coca-Cola, aquesta vainilla i aquesta maduixa, doncs mira, va quallar també bastant, però sobretot va ser per ensenyar la llengua
3: negra.
1: Que
3: fora, els gelats aquests comercials, al final funcionen molt per aquestes coses, eh?
1: Totalment.
3: Si els Fantasmicos, que és una estafa, perquè és una bossa buida amb uns quatre merdes de gelats.
4: Bueno, però hi ha hidrogen allí, també.
3: Sí, però vull dir, la gràcia és que ets petit i et sembla que tens cinc gelats en lloc d'un, però...
1: Sí, ja aquests no parlem de gelats, però realment aquest jo crec que va triomfar moltíssim.
2: Sí, és veritat, és veritat. Tothom el coneixia. Jo ja et dic, no m'agradava i tothom el coneixia.
4: Bé, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui, inspirat en la figura de Dràcula, avui, que és l'aniversari de la publicació del llibre d'en Bram Stoker.
2: Exacte, us preguntàvem quin d'aquests actors no ha interpretat mai el personatge de Dràcula, i les opcions eren Bela Lugosi, Christopher Lee...
4: Per cert, Lugosi és un poble d'Hongria que es deia Lugos.
2: Ah, sí? Doncs mira.
4: A Christopher Lee, si voleu buscar Christopher Lee Segona Guerra Mundial, surt ell, i no és una pel·li. Ell va participar a la campanya d'Itàlia. Sí.
2: Caram, doncs mira, la tercera opció era Denzel Washington i la quarta Denzel Adam Washington. Sandler. Doncs mira, l'opció correcta era la C, perquè Denzel Washington no ha fet encara mai de Dràcula. Adam Sandler és el que us he posat en quarta opció, era l'opció més difícil de trobar, perquè sí que el va interpretar, però només la veu. Va ser el popular... la popular franquícia animada d'Hotel Transilvània dels anys 2012 al 2018.
1: Una mica de trampet aquí.
2: No, el va interpretar, però només la veu, perquè eren pel·lícules d'animació. Doncs mira, hem rebut 112 respostes, de les quals 95 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 95.
3: Vinga, doncs avui farem el número... 56.
2: Doncs el 56 és la Sònia, que té un número acabat en 68.
1: Felicitats, Sònia.
4: Felicitats, Sònia. T'endús el quadern de passatemps històrics de l'editorial Columna i el llibre sobre la figura de Miles Davis que acaba de publicar l'editorial Underrock. Ara t'escrivim per WhatsApp i et farem arribar tots dos llibres. Mentre els What the Moon ens canten el seu Shut Up and Dance, Calla i Balla, i ara de seguida sentirem les vostres dolces veus.

0: Així sona Els Experts.
1: Una experiència que era que et venien a fer una obra de teatre a casa.
2: Molt bé.
1: L'oient que la Begoña era una dona de Figueres. L'obra era molt transgressora. Era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults.
3: Cabrón.
1: Doncs jo arribo perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. La casa era plena de cristos.
4: No.
1: Semblava un
4: monestir. Edat de la dona?
1: Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. Érem el mossèn, la dona, jo...
4: Hola, tothom.
1: I les actrius que em van dir, diu, no la farem.
5: Una puta mella.
1: Van fer l'obra, jo no sabia on posar-me, el mossèn va marxar a mitja obra.
6: Me'n vaig ja.
1: I jo em vaig quedar amb la senyora i la senyora al final, bueno, ha estat bé.
2: Mare de Déu,
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Vuit minutets perquè siguin les 9 del matí. Avui fem ventall i panteó de malvats de la ficció. Avui que parlem de Dràcula en l'aniversari de la publicació del llibre, ens esteu dient quins són els vostres antagonistes més carismàtics.
8: El meu dolent preferit és Frankenstein. Tot i que, bé, no era molt dolent, sí, més aviat era un monstre, no?
0: Cancel·lada!
8: Doncs sí, esborreu el monstre de Frankenstein com el dolent, perquè no ho era, era lleig. Doncs diria de la pel·li Seven, el Kevin Spacey, i després, així com un dolent més entranyable, doncs el Gargamel dels Barrufets.
7: Laura, Sergi, tens un dubte sobre el repartiment de Seven.
1: No
7: me'n recordo de què feia el Kevin Spacey. Em recordo
1: Sí. Era l'assassin.
7: Era el Psycho, Kevin Spacey dolent a la ficció i a la vida real.
1: Jo crec que pitjor l'Hannibal Lecter al Silenci dels Anyells. El recordo, uf.
7: Bueno, però carismàtic, també.
1: Sí, i tant, tenia cap punt.
7: Laura, el teu?
9: És que crec que si els dolents per ser dolents no generen gaire simpatia, però hi ha molta pel·li de la meva infància que eren antiherois, o sigui que era com l'Eixrec, que era un ogre horrible però que en realitat no era gens el dolent, no? Era el bo. Monstres S.A. que després comencen espantant els monstres i al final fan una cooperativa per fer riure els nens.
1: Dolents bons,
9: coses.
1: No? Dolents
7: no has tingut mai fascinació per un dolent malintencionat?
9: Encara no em ve tampoc al cap allò que dius, m'encanta aquest dolent.
1: Jo he fet de Satanàs a Pastrets i he fet de Sebastià a Terra Baixa, que Sebastià és molt malparit,
9: Sí.
1: És un gran dolent,
9: És un gran dolent, sí.
7: Anem al clàssic de clàssics que no podia faltar un dia com avui.
10: Indudablement Darth Vader és el dolent per antonomàcia, sobretot de la nostra infància, o sigui, deixi Star Wars de fer pel·lícules bodrio com The Mandalorian, Baby Yodas i totes aquestes merdes que fan i es centrin d'una punyetera vegada en Darth Vader, que és el personatge que va fer gran Star Wars. Aquí ens hem de posar seriosos ja, I amb intel·ligència artificial, pel que vulgui veure en castellà, la veu del Constantino Romero. I que vulgui veure-la en original, la del James Earl Jones. I punto.
11: No sóc el teu pare.
10: No! Ja està. Més dolents? Pues no sé si n'hi ha algun dolent. Falconetti de Hombre Rico i Hombre Pobre i JR de Dallas.
12: Mare de Déu, que boomer.
10: Bueno, el patriota de The Boys mola mogollón. Superpaperàs d'Anthony Starr, no? Em sembla que es diu, o Sarr.
0: Starr.
10: Bueno, com es digui.
7: Avui és la pregunta del dia. Digueu-nos el vostre dolent preferit de tota la història de la ficció.
13: Bon dia, experts. Jo sí que sóc el dolent. El dolent dels experts. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Són els Partiperes, els recordeu? D'aquell hit també de cuina italiana que s'hi ha per mitjan obligatori.
1: I
0: doncs aquí, encara més espirals que mai, els Partiperes ens canten Prento Personal per anar-nos acostant a les 9 del matí d'avui, que és dilluns, dia 26 de maig, al moment, com cada dia, d'obrir el confessionari.

0: I mentre estava mirant la dreta...
1: Això que fan els nens que caminen d'esquena, de vegades. Per què caminen d'esquena?
0: No, o sigui,
1: caminen
0: de cara. Tots estaven mirant cap endavant, però estaven tocant els nassos, i és allò de, sisplau, vols fer... Doncs mentre estava dient això, em vaig menjar.
2: No!
0: Una senyal de trànsit de peatons. Però quan dic menjar, em refereixo de...
2: Que va sonar el clonc.
0: Que va sonar el clonc i que jo vaig caure a terra.
2: Vas caure.
0: Vaig caure a terra i no sé què se'm va fer de les meves filles durant dos segons que, de veritat, no sé ni on era.
2: Espero que estiguessin pixant-se de riure pel terra.
0: Sí. No sé. Bueno, jo espero que estiguessin preocupades perquè el seu pare havia caigut.
2: I
0: jo...
2: Mentre t'hi fotia la bronca per no mirar endavant.
0: Allà em va passar...
3: Quina credibilitat.
0: Em va passar davant d'un restaurant, van sortir tres persones dient, ho hem vist tot, ho hem vist tot. Estàs bé? Vols entrar? I dic, no, primer, on són les meves filles? Fa una a l'altra. I dic, i amb aquella, saps aquella dignitat que vols tenir?
3: Estic bé.
0: Arribo a casa i tenia tota la marca de la senyal al front que em baixava pel nas, que ja sabeu que no tinc gaire nas, sort. Doncs, de veritat, greu, em quedo xato.
1: A mi això em passa sovint, però ningú m'ajuda perquè no vaig amb filles. Com que sóc un home sol...
2: Bueno, tampoc crec que t'ajudessin gaire unes nenes de 4 anys.
1: Quin senyal era?
0: De peatons.
1: No, però de vianants, però de què? De pas de vianants. De...
0: Sí, sí.
1: Vale, ok. Vale. Això ho canvia tot.
0: Quina hòstia.
4: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Són els Figaflaues, aquí amb la veu principal de la valenciana Naina, que ens canten Pecat Original per començar aquesta nova hora. Són les 9 i 3 minuts, ja som els experts d'ICAT i aquí us despertem cada matí fins les 10 amb la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
3: Bon dimarts.
0: I també els nostres oients, que no ens paren d'escriure.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: Aquí mateix, per missatge directe o entrant al nostre grup, cosa que ens encantaria, podeu votar la cançó de les 10. Teniu 4 tracks a l'enquesta amb les 4 cançons que cada matí us pretrien, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
3: Un 26 de maig com avui de l'any 1964 naixien Lenny Kravitz.

0: Un compositor i productor de Nova York, més enllà de fer les veus de les seves cançons, sovint també ha tocat tot, les guitarres, el baix, la bateria, els teclats quan les ha gravat. I també ha tocat diferents pals, com el blues, el rock, el soul, el punk, el reggae, el hard rock, el folk o la balada. Tu ets molt de Lenny Kravitz, t'ha agradat o...?
1: No em molesta, però bueno, és aquesta música que tampoc m'ha...
0: Entra bé.
1: No m'ha emocionat mai, tampoc.
0: Avui, però, ens hem fixat en la seva imatge, marcada sempre per les seves incomposibles rastes, per proposar-vos quatre cançons d'artistes que també s'han fet populars per dur rastes. N'has dut alguna vegada, rastes, tu?
1: No, per favor.
0: T'imaginàvem rastes.
1: Però què dius?
0: Sí.
1: Per què?
0: No sé, fan...
1: Per mi era una cosa com una mica de boig, de quan a la meva adolescència veia algú que es feia tot el cap de rastes. O sigui, la típica rasteta de merda que et fas durant una setmana perquè t'has motivat en uns campaments, vale. Però la gent que de cop i volta deia em vaig a fer tot el cap de rastes, pensava que ets boig. Bueno, que ets boja, perquè normalment eren noies. Bueno.
0: S'ha de cuidar bastant el cabell.
2: Aquesta gent anava amb les jaquetes Santiago Carrillo? Com es deien aquelles jaquetes?
1: Les vespes.
0: Les vespes, sí, sí, sí. No sé.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Doncs el primer dels que us proposem, ja el sentiu, és en Lenny Kravitz, d'aquí sentim la seva cançó Are You Gonna Go My Way? I el segon és Bob Marley. Ens equivoquem si diem que segurament són les rastes més conegudes de tota la història i la raó per la qual molts artistes han decidit copiar-lo. De fet, Marley, a més, va ser el màxim profeta del moviment Rastafari. A través de la seva música reggae va internacionalitzar aquesta fe originada a Jamaica que, entre d'altres coses, denunciava el colonialisme. Del bon Marley us proposem el seu gran hit Could You Be Loved? I ara sentim una cantant amb rastes. Won't you...

És la Rihanna, de qui sentim la cançó Only Girl. Cal dir que ha fet molts canvis de look, la Rihanna, no sí. N'ha portat sempre, però sí que va haver-hi una època, fa 10 anys, una cosa així, doncs que va deixar tothom bocabadat amb aquestes rastes llarguíssimes i justament va dir que ho feia per homenatjar a Bob Marley. I acabarem amb una de les rastes més conegudes, en aquest cas, d'Astúries. Oh.

0: Molt de Melendi, tu, Laura.
1: Oh, i tant.
0: No?
1: El problema de la rastra és que després, quan te la rapes, perquè te les has de rapar, no hi ha manera de desfer-t'ho, allò... Impacta molt el canvi d'imatge. Jo recordo Melendi el dia que s'ha treure les rastres pensar qui és aquesta persona. I era Melendi, efectivament.
0: Exacte. Això que sentim, ja ho sabeu, és Caminando por la vida, una de les cançons que va donar a conèixer aquest cantant d'Oviedo. Les seves rastres també, amb el temps les va anar perdent i, com diu la Laura, ens va sobtar molt.
1: També hi ha hagut molt debat sobre si ara ja, el 2026, té algun sentit portar rastres pel tema de l'apropiació cultural.
2: Mira, interessant punt de vista, veus? No s'havia acudit.
1: Sí, perquè hi ha com aquesta crítica de dir, tio, les rastres van ser un signe característic d'un moviment de Jamaica, del reggae i tal, no sé què, i que se les faci un random que no té res a veure amb això. Ja no et dic que sigui algú que sí que intenta doncs, fer tribut a aquesta cultura, perquè a Catalunya, per exemple, n'hem tingut molts d'exemples d'aquests.
0: Portar-les únicament per estètica, no?
3: Clar, llavors com ho fas per portar-ne?
0: Clar.
1: Bueno, és això, si estàs vinculat una mica amb aquesta cultura, jo puc arribar a entendre que em portis.
2: Clar, però si no toca, no ho fas.
1: Si
2: ja
1: no,
2: està.
1: És una mica impostat, no? És la meva cultura, no és la teva disfressa.
0: Clar.
1: No ho sé, Bueno, plantegeu-vos-ho, si us voleu fer rastes. Jo, com que no he tingut mai aquest debat, tampoc no el tinc solucionat, però...
0: Plantegeu-vos-ho, potser algun dels oients que ens escolta ho fa amb rastes. Quatre cançons de cantants amb aquests cabells. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Quina votes tu, Laura? Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, Could You Be Love, de Bob Marley, Only Girl, de Rihanna, o Caminando por la Vida, de Melendi?
1: Caminando por la Vida. Mira, que doncs, de vegades s'ha de ser xarca, de xarca a les Marianes.
3: T'ho agrairan, perquè van ben últims, o va ben últim amb Melendi, guanya per ara en Lenny Kravitz amb el seu Are You Gonna Go My Way. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu. La cançó més clicada ens servirà per dir-vos adeu i fins demà. Per ara, una altra Olivia treu el caparró al programa d'avui. L'Olivia Dean amb el seu Man I Need. I ara Laura ens farà la seva crítica cinematogràfica de seguida.

0: Així sona Els Experts.
1: A l'Ajuntament de la Garriga necessitaven una família per fer una fotografia per uns prospectes, per uns fulletons turístics.
2: No.
1: I sí, sí, vam anar un dia d'excursió, va venir dues fotògrafes.
3: Hola.
1: I ens van fer com un poiló de foto i estem com penjats pels plafons, sí, de la Garriga.
4: A l'oficina de turisme, aquest
2: lloc. Un moment,
4: sí. Però sí, sí, no els van pagar.
1: Ens van pagar amb un sopar.
2: Oh, no pot ser!
1: Plafó de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats enmig de la Garriga.
5: Ets a la Garriga.
1: Sí, sí, o sigui...
5: Com a reclam turístic,
1: sí, sí, sí.
5: Tu i la teva família.
1: Sí, cada cop que passem per allà, els nens diuen això és explotació infantil. Va.
6: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
8: ¿Qué le pasó a usted, Óscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional y mírese?
7: Yo estoy escribiendo un libro.
8: ¿Hay un libro?
7: Yo soy un poeta.
8: Usted es un desempleado.
4: Oients, teniu a cinemes aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Un poeta, la que, sens dubte, és la pel·li colombiana de la temporada, això ho podem dir, però que ha anat voltant també per festivals i ha anat acumulant mica en mica el reconeixement de la crítica. Laura, hi has d'aprofitar per anar-la a veure.
9: Sí, perquè al principi sí que és veritat que em va semblar que no m'agradaria gaire o que, no, o que em semblaria massa òbvia, massa evident. I em va deixar pensant molt, aquesta pel·lícula. Ho he buscat i ara, per si algú té ganes de veure-la, perquè al final fer la crítica també té sentit si la podeu veure, si no ja és una mica estrany. Encara la fan a Barcelona, els Verdi, el Renoir, i aquest cap de setmana, per exemple, la fan a Vilafranca. Vull dir que jo crec que ara és una mena de pel·li que va sent rotatòria Rolant. Per cinemes més aviat de ciutats mitjanes, o sigui que estigueu atents, aviam si la fan a la vostra ciutat. De què va aquesta pel·lícula? Aviam, aquesta pel·lícula és un film sobre un senyor, bueno, un home de mitjana edat que ell diu que és poeta, ell porta molts anys intentant dedicar-se a la poesia, professor d'universitat i tal, però és un fracassat absolut que, doncs això que li diu la seva família, no? Tu eres un home de bé, tu podries haver fet alguna cosa a la vida i de cop i volta t'has convertit doncs en una sense sostres pràcticament i que estàs mantingut per la teva germana, la teva mare, i que no tens ni ofici ni benefici.
4: Tot per insistir en voler dedicar-se a la poesia, perquè els altres poetes no tenen altres feines i van fent amb la seva vida, però ell mira on ha acabat.
9: Bueno, aviam, per això i per altres coses, com per exemple és un alcohòlic.
4: Yes, vale?
9: Vull dir,
4: sí.
9: Clar,
5: això també ajuda,
9: al final,
5: no?
9: Clar, sí. No hi ha res que vagi a favor de la carrera de l'Óscar Restrepo. Fins que troba una jove promesa fent classe en un institut, que és una noia que escriu poesia perquè li agrada en el seu temps lliure sobre la seva vida, els seus problemes d'adolescent, i de cop i volta projecta totes les seves frustracions en aquesta pobra xavala que es diu Yurladi, que és un típic nom que em fa molta gràcia, de Llatinoamèrica, que són com una mena de còpies de l'anglès, però que ells les pronuncien
5: navis,
9: literal.
5: No? Una mica, sí. Sí, sí.
9: Bueno, em fan molt de riure. I és una noia d'un doncs, barri superhumil que viu amb tota la seva família de 15 persones, que té molts altres problemes, més enllà de voler-se dedicar a la poesia o no. I no us faré spoiler, però una mica l'Òscar s'agafa aquesta missió a la vida d'intentar fer que la Yurladi es dediqui doncs, a la poesia i a desenvolupar el seu talent literari, presentant-se premis i anant a actes i intentant doncs, això, que faci carrera literària, per intentar sentir-se millor amb la seva pròpia culpa per no haver-ho pogut aconseguir, que és una cosa molt europea, d'una banda, que aquí crec que és on hi ha una part molt interessant de la reflexió i de la crítica, que és que al final aquest tio té moltes influències, a part d'un poeta que no para de sortir tota l'estona, que tu, Roger, recordes com es diu el poeta que està obsessionat al...
4: El personatge?
9: A l'Òscar? No, però està obsessionat amb un poeta...
4: Ah, amb Bukowski, però se n'en fot, de
9: no,
4: Bukowski.
9: Clar, hi ha una part de Bukowski, que és aquesta mena de crítica a la poesia europea, jo crec, però després hi ha un altre tio...
4: Ah, el de la foto que està penjada a la paret.
9: José Asunción Silva.
4: Sí, sí.
9: Que jo crec que hi ha com aquesta mena de cultura a Llatinoamèrica d'intentar embrellar-se molt amb Europa que a vegades no té cap sentit per ells, vull dir, ells no tenen tot aquest pòsit acadèmic que tenim aquí que en realitat fa una mica de pal perquè acaba desembocant amb tot aquest discurs aspiracional de no, tu el que has de fer és guanyar els màxims premis possibles per guanyar els màxims diners possibles, tenir prestigi, tenir fama, que tothom et conegui i que siguis algú amb reputació, no? Que és una cosa com... Això, molt de casa nostra i en el mal sentit.
4: De,
9: que...
4: de fet, sobrevolen diversos poetes a la pel·lícula, el cas que dius tu, que és com la crítica a voler ser europeus, però aquest protagonista, que sembla que tot ho fa malament, voldria que aquesta nena d'Insti fos la nova Alejandra Pizarnik, que és argentina,
9: sí, sí, sí, sí.
4: Quan realment sempre surt el nom de Bukowski, que és nord-americà i no té res a veure amb ells, i els joves estudiants de poesia amb de classe més alta, que tenen, es poden permetre estudiar literatura, sembla que volen ser els nous Bukowskis, no?
9: Clar, exacte. Hi ha com aquesta crítica a Europa i a Estats Units com a potències mundials que han intentat impulsar aquest discurs que no ens acaba de funcionar. I d'altra banda, a mi m'agrada que hi ha també una subtrama sobre la paternitat, perquè l'Òscar té una filla amb la qual no ha tingut cap tipus de cura mai, i que la filla ja li diu: què vols de mi? Deixa'm en pau. No vull que et vinguis aquí a intentar redimir la teva culpa. I també projecta una mica aquest rol paternal amb la nova promesa, amb la Your Lady, per veure si pot intentar com fer que prosperi, que la seva família s'enriqueixi i tal, quan a mi el que m'agrada més és que aquesta pel·li s'acaba amb aquesta xavala dient-li que me la pela, que no vull ser famosa, que no vull ser rica, saps? Vull... Bueno, de veritat, mireu-la, no us vull fer més spoilers, però...
4: També hi ha crítica a tota mena de classes, ho dic perquè tingueu en compte que la pel·li és incòmoda tota l'estona, les parts divertides són divertides, les dramàtiques són dramàtiques, són molt divertides, però les parts incòmodes ho són molt.
9: Hi ha llagrimeta, també.
4: I també hi ha la part aquesta que viu en un context, aquesta nena, que és que ningú de la seva família li dirà mai que tingui la més mínima aspiració a res.
9: No, no, i que ella potser no ho vol, o sigui, a mi la pregunta que em va deixar pensant aquesta pel·lícula és: tothom ha de tenir els mateixos desitjos?
2: No.
9: Perquè hi ha gent que vol tenir estils de vida molt diferents. Clar. I tot és respectable. Uh-huh. Mireu-la, de veritat. Aneu al cine.
4: T'he posat la cançó dels crèdits.
9: És, molt bé, és veritat.
5: Genet, corazón de poeta.
4: Bona!
5: Que bona.
4: Rapidíssima, en Sergi. La
5: Genet, bueno, però la tinc escrita davant. Eh?
9: També a nivell estètic diuen que és boníssima, eh? Els regals que hi entenen, que jo no sóc aquesta persona.
4: De fet, jo trobo que la peli, ara no sé com dir-ho, sonarà fatal, però cutreja en tots els sentits. Està molt ben rodada i muntada i interpretada, eh? Però vull dir, tota la fotografia i tots els plans...
9: Hi ha com aquests zooms còmics, sí, com de comèdia americana raríssima.
2: Tampoc no hi ha molt pressupost,
4: moviments
2: no,
4: de càmera que tu no faries, però ho fan com per fer-te veure que això s'ha rodat a Colòmbia amb els recursos que tenim i que les escenes d'un barri pobre, efectivament, és que està allà dalt d'una muntanya que veus la ciutat de fons.
5: Totalment obra vista, que es vegi.
4: Sí. És així. Compleix molt en aquest sentit, tota la pel·li. Les escenes de borratxera, sabeu el típic pesat, borratxo...
9: Sí, no. Ells no s'estan de res,
4: però no em diràs que no està ben feta aquesta sensació de pesat borratxo que tens al costat, eh?
9: Totalment. I a part, amb un punt còmic de dir, és que fa tanta pena que que, sisplau, que s'acabi ja aquesta escena.
4: Però al final, els personatges que el rodegen també són terribles, eh? Vull dir, els altres poetes, escriptors i tal, també...
9: Sí, no, és una pel·li que ensenya molt la misèria humana.
5: Fins a la pandèmia, molt... doncs, aquesta?
4: Es diu un poeta, el director Simon Mesa, i el personatge protagonista, l'Ubeimar Ríos, jo vaig llegir que no és ni tan sols actor, és un profe d'Insti, de
9: Colòmbia. I és d'aquests que s'emportarà 1.000 premis, perquè increïble interpretació.
4: Sí, ha passat pel Festival de Cannes, el de Sant Sebastià, així que mireu la cartellera i aneu-la a veure. Ara seguim amb en Miqui Núñez, que us llença l'últim petó... I també el primer.
5: Petons, Laura.
4: Si algú
9: adéu.
4: Gràcies, Laura. Fins demà.

0: Així sona Els Experts.
1: L'època en què no, de petits sabíem escriure però encara no havíem fet els accents,
2: sí,
1: és la mateixa època que els pares et deien, doncs compte, no agafis els productes d'aquests de neteja, de la rentadora i tal, això no, sí, ho toquis.
3: Cuidao!
1: Clar, jo anava a casa d'altres nens.
4: Hola!
1: I veia que els seus pares tenien veri. Clar, jo pensava que era verí. I pensava, aquests nens no els estimen tant com a mi.
3: Vale, gràcies.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 21 minuts, Laia, parlem ara dels transgènics, que trobo que feia temps que no ho fèiem.
5: Sí.
1: Sempre hi ha aquelles veus que diuen, no, és que amb els transgènics solucionarem la fam a tot el món. És...
5: Doncs mira, aquest argument el rebatré avui.
1: Sí, bé, sí, jo sempre he pensat que al final anem a parar el naixement de tot el problema, que és el repartiment de la riquesa, llavors no caldria fer transgènics, no?
5: Totalment.
1: Però bé, la que en saps ets tu... Tot
5: no,
1: i que...
5: no, en absolut, però ens hem informat.
1: Però
5: sí,
1: partint d'un tema, a més, d'etiquetatge.
5: Exacte, és que una mica
1: segur que... M'has promès que em desmuntaràs l'argument, eh?
5: Sí.
1: Ho vull sentir en
5: algun moment. Vindrà després. Segur que has sentit a parlar també de les reivindicacions pageses i dels productors agrícoles que molt lícitament demanen desburocratització, doncs, de la seva tasca i de la seva producció agrícola. I a vegades potser les administracions entenen la A per la B o ho fan veure i amb l'excusa de la desburocratització, doncs potser tenen temptacions, doncs, d'adoptar normatives més flexibles en relació a, doncs, per exemple, a coses com els transgènics. I, per exemple, la Unió Europea ha d'adoptar properament noves normatives relatives a les anomenades noves tècniques genòmiques, que vol dir això, els transgènics. Una mica amb aquesta excusa de desburocratitzar-ho tot plegat. Doncs diverses organitzacions ambientals de la Unió Europea ja han posat el crit al cel i alerten que hi hauria en joc l'adopció d'una proposició que permetria autoritzar moltes plantes genèticament modificades sense, diuen, haver-ne avaluat prou els riscos, sense traçabilitat, sense etiquetatge. I serien uns canvis influïts, com no podia ser d'altra manera, per la indústria agroquímica, no pas pels petits pagesos, que el que volen és no haver de presentar tants papers a l'hora de recollir les seves cols. No, és la indústria agroquímica que, amb diverses campanyes de pressió sobre les administracions, doncs van empenyent perquè es prenguin aquestes decisions. Recordar que aquests grups de pressió són perillosos perquè al final posen en risc el control democràtic sobre una cosa tan bàsica com la producció alimentària. I estem parlant de normatives i directrius europees que afecten tant els consumidors, però també els agricultors, els productors de llavors, els minoristes, tothom, no? I en canvi, tu i jo no tenim despatx allà, i el senyor que fa els pèsols al Maresme tampoc no té despatx a la Unió Europea, no? I és interessant saber, doncs, que hi ha gent que sí que són la indústria agroalimentària més química, que sí que tenen despatxos allà i estan cada dia durant la vara amb els seus temes. Amb quins arguments defensa la indústria que caldria desregular aquesta enginyeria genètica en les espècies agrícoles? Doncs mira, hi hauria alguns mites falsos, aquí vinc a desmitificar-te el que deies.
1: Sí, la gent que diu és que amb els transgènics solucionarem la fam mundial.
5: Ah, exacte, aquesta lluita contra els efectes del canvi climàtic, no? Perquè diuen, clar, com que hi ha tanta sequera no podem produir tant. Doncs mira, no hi ha cap gen que sigui de resiliència, ni de resistència a la sequera, que pugui senzillament ser desactivat o activat tal de produir més.
1: Sí, no hi ha cap planta que li canvies el genoma i llavors té més resistència al fred.
5: Exacte, o
1: no,
5: almenys no així de senzill, no? En tot cas, no és tan fàcil com dir la planta ara pot lluitar contra el canvi climàtic, ser més resilient. Doncs no així de senzill.
1: O taronges que no s'hagin de regar mai.
5: Clar, això no ha passat encara, no? També una mica la innocuïtat de l'enginyeria genètica. Diu, no, això és innocu, no té cap inconvenient. Doncs estudis científics han comprovat l'existència d'efectes cromosòmics a conseqüència d'intervencions genètiques en plantes, no? Especialment quan fan reordenacions genòmiques descontrolades per experimentar i després això, quin té les conseqüències? Perquè això s'escampa, no? També tot el tema de les patents de les llavors modificades, perquè aleshores tu ets un pagès i com que no pots guardar-te les llavors d'un any per l'altre... i ni tan sols no pots comprar-les a qualsevol, sinó que has d'anar a l'empresa que les ha modificat genèticament, et posa el preu que vol i acabes perdent per un cantó el que has guanyat per l'altre.
1: És a dir, el que seria el Photoshop o el FIFA. Has de pagar cada any la següent.
5: Clar, exacte, perquè si no et donen les llavors i ells les han modificat genèticament i si no tens una dependència absoluta.
1: Quan les llavors, si m'equivoco diguem-ho, fa mil·lennis i anaven soles, temporada a temporada.
5: Sí,
1: i...
5: de fet, mira, vull dir, es planten i les pots guardar d'un any per l'altre.
1: Sí,
5: no?
1: Jo m'estic també que en un futur una mica distòpic pagarem per la primavera, a Amazon.
5: Perquè surti el sol, fins
1: sí,
5: i tot.
1: Sí, no, perquè arribi, sí, sí.
5: Clar. Doncs mira, només recordar que a dia d'avui encara un 85% dels consumidors europeus volen que s'etiquetin els aliments aliments genèticament modificats, perquè una mica és el de sempre, eh? Si el lobby de la indústria química doncs fa pressió, doncs els ciutadans també n'hem de fer, és allò, vinga, ja ens hem de tornar a activar per recordar que volem que hi hagi etiquetatge al voltant dels aliments genèticament modificats, com a mínim etiquetatge, no? Com a mínim. Doncs vinga, allà serem per anar-ho recordant.
1: I abans d'arribar a dos quarts, abans d'obrir l'actualitat de la jornada, volem sentir la Maria Escarmiento i la Julieta, que ben juntes ens canten i llamen, i llamen, i llamen.

0: Escoltes ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
6: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
7: Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
8: Així sona Els Experts.
9: I ara de seguida la Laia ens porta un compte, és un instagramer de...
10: És un instagramer d'Instagram.
8: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Dos quarts en punt, hora d'informar-nos, dos quarts a 10. Bon dia, Anna Closa.
11: Bon dia.
9: Què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 26 de maig?
11: Que aquest matí s'ha posat en marxa una operació policial a una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el cultiu indoor de marihuana i el seu tràfic. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Per cert, que una possible fuita de clor en una empresa d'un polígon de Manresa al Bages, activa el Plasecat de risc químic i treballa amb fins a 15 dotacions dels bombers. Protecció Civil recomana el confinament de la població que es troba en aquesta zona. A casa nostra, els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Mentrestant, a Madrid, el sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident, diu, servia per cobrar els suborns. A Madrid, encara, el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, arran del brot del creuer Òmnius, i que, de fet, aquesta persona doncs, no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. I acabo explicant-vos que els Estats Units apunten que caldran encara dies per tancar un pacte amb l'Iran després d'atacar aquesta nit objectius militars al sud del país. La incertesa sobre les converses de pau fa pujar lleugerament el preu del petroli.
9: Les 9 i 33 minuts, ja, Anna, què no t'esperava saber avui?
11: Doncs mireu que a la Xina hi ha una mena de dispensadors que només et donen paper de vàter si mires anuncis. El país va implementar aquestes màquines amb escàner facial el 2017. De fet, et donaven 60 centímetres de paper de vàter cada 9 minuts que miraves els anuncis. Al cap de 2 anys ens ho van ampliar a 10 minuts i ara els usuaris doncs, han d'escanejar un QR per veure anuncis i obtenir doncs, una tira de paper o bé doncs, pagar uns 5 cèntims. Tot això ho fan, diuen, per no malbaratar paper.
9: i el titular d'esports.
11: Doncs mireu, en futbol, més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8 jugadors. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
9: I quin temps farà avui?
11: Es manté el temps estiuenc amb temperatures entre els 27 i els 34 graus, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de la costa. Domini del sol, amb només alguns núvols de tarda a l'Alt Pirineu, i per als pròxims dies la calor s'intensifica i, de fet, tocarà sostre.
9: I ara, de seguida, torna aquí als experts el clàssic macroquiz amb el joc que ens ha preparat la Laia arran del regal que us han fet avui al miniquiz, que és aquest quadern de passatemps històrics de l'editorial Columna. Ara ens barallarem. El tema, Laia, és competir...
10: No us heu de barallar, competir amb salut.
9: A veure quin sap més d'història.
10: Sí.
9: Abans, però, la publicitat. Ens canten i ens exhiben un cop de genoll, les 9:34.

0: boníssima aquesta cançó.
1: El Pío n'és, exactament.
0: El Formentor.
1: Sí, sí, però on és Formentor, vull dir.
2: Vora Alcúdia, eh? Està al nord.
0: La podem sentir,
2: nord de
0: la podem sentir 15 segons més?
1: I tant, 10.
3: Sa vida no sustenta, revincla per les roques.
2: Ara Formentor és conegut perquè hi ha un Cupra, aquest cotxe, el Cupra Formentor.
4: Ah, vale, gràcies.
5: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Per fond la immensa mar.
4: Les 9 i 38 minuts del matí. Avui la nostra estimada oient Sònia ha sigut la guanyadora del mini-quiz i ha estat honorada amb dos llibres. L'assaig sobre Miles Davis, que us regala l'editorial Underrock, una novetat també, avui que fa 100 anys el naixement del trompetista, i l'altre que s'ha endut, abans de lliurar-li a la nostra oient, el farem servir. És aquest quadern de passatemps històrics que publica l'editorial Columna, seguint bastant amb la moda, Laia, d'aquests quaderns de passatemps per a adults, perquè ens demostrem en altres mateixos la nostra pròpia saviesa i quedar-nos satisfets, no? I a més, quan ve el bon temps, sembla que es venen bastant.
6: Exacte, són molt xulos. Va, quan vulgueu comencem, esteu
2: endavant.
6: A punt? Necessito que algú compti els punts.
2: Ja t'he dit que els apunto.
6: D'acord, perfecte. Doncs comencem amb la primera
2: de les proves. De moment anem 0, Anna, 0, Roger, 20, Sergi, és així?
6: Ah, sí, exacte.
4: Doncs mira, sí, jo torno l'avantatge.
6: No. Comencem, sentim una pista per aquesta prova.
2: Va.
7: Manel!
6: Sí, però no és una pregunta, és una pista per saber de què n'hi ha la prova. Relaxeu-vos una mica, va. A veure, us preguntaré per diverses capitals romanes amb el seu nom autèntic de l'època i m'heu de dir a quina ciutat correspon, d'acord? Encara estic dormint, si us donaré opcions o no, d'acord? Vinga, comencem amb la primera. Quina ciutat o poble és Aussa?
2: Vic.
6: Molt bé, Sergi, sense opcions. Molt bé. Doncs ja et pots apuntar un punt, va.
4: Això quants punts dona?
6: Això en dona dos perquè ho heu fet sense opcions, va.
4: Ah, vale, ok.
6: I bueno, si va. Ho feu amb opcions, en donarà
4: següent,
6: un.
4: Següent.
2: Veig que vas fer la votació tal com et surt
6: de
2: la pava.
6: Ah, sí, tal qual.
4: Següent.
6: Baetulo.
4: Ah, Badalona.
6: Molt bé, molt bé. Aquesta era fàcil.
4: Dos punts, també.
6: Vinga.
2: No, aquesta era més fàcil, aquesta mig punt.
6: Blandae.
2: Blanes.
6: Molt bé, dos punts
4: és
6: per tu.
4: És tot Catalunya?
6: Sí, sí, tot el quadern és història de Catalunya.
2: Ah.
6: D'Artrosa.
4: Tortosa.
6: Molt bé. Oh. Ègara.
4: Terrassa.
6: Molt bé. Yeso.
4: Guix.
6: No.
2: I eso?
6: Voleu opcions?
2: Isona?
6: No. Ara ja només dono dues opcions, perquè Isona era una de les tres opcions que et anava a donar.
4: Però clar, és que ho digui més ràpid, no val...
6: Home, depèn, però ho saps o no?
4: No, però clar, les opcions...
8: És que estic a Catalunya, no? I pensava que era Osca, sí. Però clar, no.
6: No.
8: I eso?
6: I eso podria ser Guissona...
4: Guissona.
6: O podria ser Trem.
4: Trem.
6: No, no val dir les
2: dues. Jo dic Guissona.
4: És aquest format. Ah, doncs jo dic Trem.
2: Era Trem.
6: Era Guissona, molt bé, Sergi.
2: Va, però aquí un punt.
6: Que ara una de fàcil. I Lerda.
4: Lleida.
6: Molt bé. I Luro. Eres fàcil.
4: Això és de la Terra Mitjana, no?
6: No, és de Roma.
2: Oh.
8: I Luso, has dit?
6: I Luro.
8: I Luro.
4: Sí, Luro.
6: Us dono opcions?
8: Sí, potser sí.
6: I Bars d'Urgell. Mataró,
2: Mataró
6: o Lloret?
2: Mataró.
4: Jo diria Mataró també, per si de cas.
6: Sí, Mataró, però ja ho havia tant, Sergi.
2: Oh, quina ràbia.
6: I l'última, Juncària.
2: Junquera.
4: Juncària.
6: La Junquera, molt bé, Sergi. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs així ja podem passar a la següent prova. No, perdó, aquesta cançó encara no. No sóc la millor fent queer, en sóc conscient. Va, com que hem posat aquesta cançó, passem al segon. Heu d'endevinar d'aquestes frases que us diré quina és d'un poeta i quina és d'un músic. S'entén com poeta... Pot ser que la cançó hagi d'estar després musicada, però important que és d'un poeta que va escriure-la com a poema, no com a cançó.
4: Bueno, hem de dir poesia o cançó.
6: Exacte, d'acord?
2: Va.
6: Tot és una llar de foc. S'ofega i s'apaga si hi poses massa troncs. O bé, viure a l'instant i obrir els ulls al demà. Una és J.B. Foix i l'altra és Pau Ballbé. Quina és cadascuna? Tot és una llar de foc, s'ofega i s'apaga si poses massa troncs.
4: Però clar, qui li toca? O sigui...
6: No, és qui va més ràpid.
4: Pau Ballbé.
6: Viure a l'instant... Pau Ballbé, quin és? Tot és una llar de foc, s'ofega i s'apaga si poses massa troncs o viure a l'instant i obrir els ulls al demà?
4: Jo diré primer Ballbé, segon Foix.
6: Vale. I els altres?
2: Jo al revés.
6: Va, sentim-ho. No. No el tenim aquest? Bueno, no passa res.
2: Aquest no el tenim. Però què?
9: És un llar de foc.
6: Ara.
4: Sí, ara.
9: S'ofega i s'apaga si poses massa troncs.
6: Per tant, Roger, t'has equivocat, perquè Pau Ballbé era tot és una llar de foc.
2: Si et sembla, la puntuació li donaré a la Mariví.
4: No, que
2: per tots els parants que li estàs fent.
4: Però he dit Ballbé la llar.
2: Li dono 5 punts per la Mariví. Mariví, tens 5 punts?
6: Sí, per
2: com,
6: parlar, Mariby,
2: per com t'està complicant la vida a la Laia.
6: Va, anem al següent. Mariby, no tiris cap música encara. Que ara us diré com va la... Us diré dues frases i m'heu de dir quina és Pere Quart i quina és Gemma Humet. Va, que aquesta és fàcil. Ni els refugis ni els exilis no ens faran oblidar quan sortíem del teatre, quan ballàvem l'un amb l'altre lentament a l'embalat. Això és Pere Quart o Gemma Humet?
2: No, això és Gemma Humet.
6: L'estimada m'acompanya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Pere Quart o Gemma Humet?
2: Pere Quart.
6: Anem a veure si en Sergi
4: però,
6: té raó.
4: Clar, però llavors no poden participar els altres.
6: Bueno, ho ha dit ell abans que tu. Els altres, tu també has dit coses bueno, abans que els altres.
4: Vale, pots dir el mateix.
6: Vale, doncs sentim-ho.
4: Que surt més de compte anar a contestar el que sigui, no?
6: No, perquè et pots equivocar.
4: Ja, però,
6: equivocat.
4: Clar, però no he tingut opcionalitat d'equivocar-me.
6: Tu abans també ens has dit totes les capitals abans que sí, ningú pogués dir res.
4: Només hi havia una resposta.
6: No et queixis, que sempre et queixes quan no guanyes. Sentiu la Gemma Humet?
7: Sí.
6: Molt bé, ho heu fet molt bé. Molt bé, Sergi. Val, no em treguis la música, Mariby, perquè serà sobre la Gemma Humet que llegirem dues opcions més de frase que poden ser o bé de Caterina Albert o bé de Mishima, d'acord? Tot és un concert immens per qui no té ànima sorda. I si tornéssim una estona, com de nit l'estrella torna al firmament?
4: Caterina Albert.
6: Quin dels dos, Roger? El, tot va, és un concert primer... immens per qui no té ànima sorda. És Caterina Albert o és Mishima?
4: Jo primer Caterina, després Mishima.
6: I si tornéssim una estona, com de nit l'estrella torna al firmament, tu dius que és Mishima. Anem a veure.
9: I si tornéssim una estona...
6: Molt bé, Roger!
9: Torna al firmament...
2: És que m'ha passat com el Roger, no sabia on acabava un i on començava
4: sí,
2: l'altre.
4: No queda clar, eh?
6: Són dues frases, una de cadascun.
2: Més dues veus diferents.
6: Sí, mira. Vinga, us en dic dues més. O Joan Margarit o la Julieta, d'acord? Això és diferent.
2: Hòstia, això sí que hauria de ser bastant diferent,
6: doncs
2: no?
6: Vinga, escoltem la primera. Ja ha passat un estiu sense els teus ulls i al mar també s'hi haurà d'acostumar. Ara l'altra, és això, és o Joan Margarit o Julieta, sí. Ara l'altra. Baixo la bandera, però em quedo a la frontera. Perdo la paciència sí, quan la línia és massa recta.
2: Això és de la Julieta, això últim.
6: Tu dius que això és la Julieta.
2: Sí.
6: Baixo la bandera. Molt bé!
2: Aquesta l'ha embutxada. Aquesta l'ha embutxada aquí.
6: Molt bé, molt bé. Ho estàs encertant molt, eh? Podríeu fer perfectament el quadern de passatemps històrics de columna.
2: Fem l'última,
4: quina part d'història té, altra. Això últim?
6: Perquè és història de la poesia de catalana.
2: L'última prova.
6: L'última prova, vols? O l'última... L'última... No posem encara la cançó, doncs, Mariby. Vinga, llegeixo dues frases i em dieu si és Joan Salvat-Papaseit o Joan Dausà, d'acord?
2: Hosti, val.
6: Sí o no?
2: Vinga.
6: Dóna'm la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar, bategant. No? O Joan Salvat-Papaseit o Joan Dausà. No, eh?
2: Torna.
6: No, us dic l'altra. No em deixis caure si se m'emboira la mirada. Joan Salvat-Papaseit o Joan Dausà?
4: Pere Quart és el carrer de les Matàs.
6: No, si estem amb Joan Salvat-Papaseit.
4: Ja, abans se m'havia oblidat dir-ho.
6: No, eh?
2: La primera, Dausà.
6: Hòstia, Sergi. Va, sentim en Dausà.
9: No em deixis caure.
2: Això.
9: Si se m'emboira...
2: Hòstia, és veritat, caure. Caure no feia mal, és
6: ah,
2: això.
6: Ah, home. I a més, dóna'm la mà que anirem per la riba de Passeit del poema d'Oros als llavis.
4: Tenim un altre format?
6: Sí, però ja no hi ha més temps.
2: El deixem per un altre dia.
4: Demà.
6: El dia que vulgueu, està preparat.
2: Demà, però si demà ve la Rita Oller. Estic tranquil que ho farem un dia.
6: Doncs compreu-vos aquest quadern de passat temps històrics i ho fareu millor que en Sergi i en Roger, segur.
2: Molt bé. Va, ara farem una mica de repàs d'agenda de tot el que tenim previst pels propers dies pel que fa concerts.
6: Sí, perquè podrem anar a concerts.

0: Sukowski.
1: Sopa de cabra.
0: Doncs amb ells comencem aquesta agenda de concerts.
1: Pels fans de Sopa de Cabra, sapigueu que aquest divendres la banda actuarà a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa. Encara hi ha entrades a la venda i el concert forma part de la gira de celebració dels 40 anys del Sopa. Si voleu anar, el concert arrencarà a 11:45 de la nit. Qui també actua a Sabadell divendres és la Judith Nederman.
2: Sempre tu, present en els meus pensaments. Sempre jo, mirant d'endreçar aquesta ment.
1: La cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judith Nederman, celebrarà dissabte al Teatre Principal de Sabadell la seva primera dècada dalt dels escenaris. Per celebrar aquest aniversari, Judith Nederman ha preparat una producció simfònica de la mà també de la trentena de músics que formen part de la Geosinfonia. Interpretaran una selecció dels temes més especials de la cantautora de Vilassar, arranjats pel compositor Joan Albert Amargós, que també dirigirà l'orquestra. El concert començarà a les 8 del vespre. Qui també continua amb la gira de presentació del seu últim disc és la Clara Peya.
3: Que me va a quitar ese mal humor, que me va a quitar ese mal de amor.
1: La pianista i compositora de Palafrugell, Clara Peya, portarà el seu últim disc, Nuca, a la Sala Cursal de Manresa divendres a les 8 del vespre. Nuca és l'obra centrada en el concepte de la soledat i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents. Divendres, les Alosa presentaran el seu últim àlbum, el seu àlbum debut, de fet, el primer cant del matí a la Cerdanya, a la 5a edició dels Sons de l'Era. L'endemà dissabte també actuaran al Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona, i de fet, parlant del Teta Fest, aquest festival comença divendres a l'Auditori Camp de Mart.
4: Demasiada chifa, soy alto voltaje, llámeme un electricista. Muchos tienen arte, pero yo soy un artista.
1: Queralt Lahoz és una de les artistes convidades al Teta Fest de Tarragona. Divendres també actuarà la Lia Cali, la Sandra Montfort, Ponsalam i la tarragonina Maria Fort. L'endemà dissabte, com dèiem, serà el torn de l'Osa, però també de la Vanessa Martín i Marisa Valle Rosso. El festival el tancaran les que faltaven i, de fet, si voleu anar, doncs encara queden entrades. Parlant de festivals, divendres arrenca un dels festivals culturals de referència de la Baixa Segarra, el Festival Maig. Svetlana actuarà divendres al Maig, que com sempre es fa a Santa Coloma de Queralt. Svetlana cantarà els seus últims èxits més sonats, com aquest Avui Vens, o el seu èxit més recent, Estoy Pegao. A banda, en aquest primer dia de festival també actuaran el Petit de Calaril, la Greta, la Venus, la Élite o Inextable. Pel que fa al segon i últim dia, pel Maig també hi passaran la publicitat.
5: Digues, artista, que veuen els seus ulls.
1: No fa ni un any que la publicitat va treure el seu primer EP i la veritat que no han parat d'actuar arreu del territori. Ara aquest dissabte doncs passaran pel Maig, també hi seran la Ludwig, que continuen de gira presentant el seu últim disc pel barri Es Comenta, però també hi haurà Gavina MP3, Selva Nua, Temple Toytonics i Aldo. El festival es farà al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt i encara queden entrades.
0: Digueu-nos quin irà aquest festi o quins concerts teniu previstos pels següents dies. Ens interessa com és la vostra vida musical. I ara que, amb 11 minuts ja seran les 10 i us direm adeu. Encara tenim temps per sentir el Ziglú amb el seu tema Tu i jo, i de seguida sentirem les vostres veus en el recull dels millors àudios del matí d'avui.

0: Així sona Els Experts.
1: Este viernes estrenan Filmin el documental sobre el terrorismo callejero que incendió las calles de Barcelona en octubre de 2019.
2: ¿Comor?
1: 2019.
3: Jo parlo en català.
4: 19 de gener, com avui de l'any 1942, naixia la cantant Janis Joplin. Janis Joplin.
5: Què diu ara? Què diu?
4: He dit Janis Joplin, és Janis Joplin, eh? Però bé, en fi.
5: Vale.
6: Que és l'actor de films com Cara a Cara, Com ahir, Com ahir.
7: Sí, seguro.
6: City of Angels.
4: Con Air.
6: Com... Ah,
4: sí,
6: Con Air.
4: La de l'avió.
2: Quasi!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 9 i 53 minuts. Avui, oients, ens ha encantat fent repertori de malvats amb tots vosaltres. Avui que celebrem el Dia Internacional de Dràcula, perquè és la data de la publicació del llibre, ens heu compartit els vostres antagonistes preferits. Fem un recull dels millors àudios del matí amb un que he colat a última hora perquè, atenció, l'àudio ens respon al que dobla en Son Goku.
8: Què dius, ara?
4: Escolteu.
9: Bon dia, experts. Doncs jo estic entre el Magazero i el Bebop i el Roca Massissa de les Tortugues Ninja.
10: Se t'ha acabat terroritzar l'univers, Freezer. No et vull tornar a veure mai.
11: Ja de dolent soc molt fan de tots, perquè un protagonista no funciona sense un antagonista. Mira tota la sèrie James Bond, però jo li tinc especial carinyo a Frank M. Furter de The Rocky Horror Picture Show. Que seria el doctor Bond. Anticipation.
12: Amb el personatge dolent, malèfic, que més m'ha agradat ha sigut el supervillano Dr. Horrible, que va fer una sèrie ja fa molts anys i que, vamos, és l'únic musical en la vida que m'ha encantat. I comença el primer capítol intentant practicar el seu riure malèfic, així, no sé si a mi m'ha sortit bé, vaja. La meva filla també intenta fer el riure malèfic. A veure, Jana?
4: Vinga, una mica més de 5 minuts i seran les 10 del matí, per tant, toca fer resum de tot el que ha donat de si el programa d'avui. Aquí a la tancació hauríem pogut posar tot el concurs aquest que acabem de fer.
1: Escolta, que tens mania als meus concursos perquè tu ets un supermàster de fer quizzos i els altres no en sabem tant, però no passa res.
4: Avui hem seguit homenatjant el Pep. Bé, ho ha fet la Laia, que ha repassat totes les felicitacions que el de Sant Pató va rebre ahir en un acte a Manchester.
1: També va fer-li una felicitació al campió de l'NBA, al Michael Jordan. Va fer una felicitació també per la seva trajectòria. No, tot superfort. Però el més fort és que la
4: ja
1: part...
4: Ja és important aquest en Pep Guardiola, no?
1: A veure, és que jo fa dies que us ho dic! És que hi va anar Mishima, allà.
4: L'escriptor?
1: No, el grup. I van tocar Tot Torna a Començar i, clar, el van emocionar.
4: M'estàs dient que van tocar en català davant de 20.000 anglesos que havien pensat...
1: És que el del Pep no té nom!
4: Nosaltres, per la nostra banda, hem punxat molta música que ens hem permès cantar i parafrasejar, com aquest tema de la Ludwig. Va, Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
1: Laia!
4: No, és a dir, no, em dic Xavier.
1: Em dic Xavier.
4: I què veus?
1: Ginebra amb cola.
4: Amb Coca-Cola.
1: Amb Coca-Cola.
4: Això està molt transparent.
1: Doncs deu ser Ginebra sola. Bé.
4: Bueno, to ja l'anaves agafant.
1: És que si el Roger m'avisés abans,
4: és un challenge. Si s'avisa no fa gràcia. I han confós un tema nostrat per un altre que potser no ho és tant.
1: Sí que patireu, sí.
4: Això ja està... Ai, no, mira, ho he dit de memòria.
1: Això ja està...
4: Pensar que era el Pau Vallvé. Comencen igual, comencen igual.
5: Què diu ara, què diu?
1: És veritat.
4: Comencen igual.
1: Vale. Qui és que s'ha copiat en Pau Vallvé?
4: Una tal Halsey, que canta Could Have Been Me. Doncs va, podem fer la comprovació. Això és el tema de la Halsey. Així comença.
1: Sí. Això ja està.
4: I aquest és el tema del Vallvé. Això ja està.
1: Home, sí, sí.
4: Sí.
1: Sí,
4: sí que porta, És com més sincopat, no? El del Vallvé fa més ritmillo i el de la Halsey és... Va més a lloc, però bueno, en fi. No és la cançó amb la que acabem avui, La cançó amb la que acabem avui és aquesta altra, que ja comença a sonar, i que és de Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Està la més votada pels oients.
13: Avui que celebràvem també...
4: Avui el naixement de Lenny.
13: Ah, de Lenny, exacte. Doncs ens quedem amb aquesta cançó de Lenny Kravitz. Gràcies per votar-la, i oients, gràcies per ser-hi com cada matí. Fins demà, Anna, Sergi, Laia, Mariví.
1: Fins demà. Adéu, Roger. Adéu, fins demà,
4: una abraçada. 6.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Què tal? Bon dia, les d'avui, 2 minuts. Aquí teníem la primera, la Flashy Ice Cream, 31 fam, però tenim moltíssimes més. I seguim ara amb Maloki.

0: Escoltes ICAT, amb Aran Mazuque.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

De les novetats musicals de casa nostra que van arribant, així et posàvem aquesta de Pot Joli amb Lluc. Són el sexy de l'artista del Baix Montseny. Passem ara a una de les més importants de l'escena britànica. És Lola Young, que està de tornada amb aquesta nova cançó From Down Here.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda...
2: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
3: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
2: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat.
2: T'hi esperem.
4: Escoltes i cats.

Doncs sí, és el trio d'Aigua Freda, els Catarres, que té noves cançons per aquest proper estiu, i aquí teníem Diumenge sense drama per rebre també a Alessia Cara.

De ben segur que et sona aquesta proposta de Jane, ja que l'èxit va ser instantani arreu del planeta i del Makeval Beatback. Són Fuckers.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.

proposta més rockera de casa nostra amb els Calavento i la seva versió del Pau ens portem directament també cap al minibús intergalàctic. És la barqueta.

0: Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
1: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza. Escoltes ICAT.

per si tu estaves preguntant, aquesta gent són Hipnosi a ritme de Got de Llet. 11 i 3 minuts fins les 12. Encara gaudirem de Sam Smith, Maria Hain, Bruno Mars i també

la música d'Olivia Dean, també com a refugi de les altes temperatures que ens esperen per avui dimarts 26 de maig. I anem afegint més cançons, també amb els Enaipen i l'Estila.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tarta Relena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
2: Escoltes ICAT.

Sens dubte, són una de les bandes del moment amb aquesta declaració d'intencions. T'has catat des d'Igualada als Lluna Plena i arribarem en 3 minuts a 2:15 amb Delgat.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Lonely Girl, una altra de les cançons més emocionals de Sky Newman, Lonely Girl, i una altra de les que ben segur també ballarem i cantarem aquest proper estiu és el I Just Might, amb...

és Doja Cat, una de les artistes més influents del moment i també un dels noms que formen part del cartell del Primavera Sound. De Doja Cat a una de més relaxada amb Soc un Bohemio.

Fent a pujar la temperatura amb la seva metja, aquí teníem la proposta que ens arriba des de l'Empordà, són els Clima. I a 9 minuts, migdia, en aquest dimarts, ara amb l'Albert Peiró.

amb Gisets, aquesta ballable 100% Car Crash, una altra de les escollides per aquest dimarts, i abans de posar-nos al dia a les 12 en punt, una mica de Sodi, on amagar-se.

0: pròpia, mentre el món que els envolta està plena d'incerteses. Sentim ara el dramaturg Jordi Oriol.
1: Té molts interessos pel mig. Hi ha la ciència que realment s'explica d'una manera col·loquial i dintre d'una història i que no cal que la gent sàpiga de res. Hi ha llenguatge, hi ha comèdia, hi ha tragèdia, hi ha actors fent tot tipus de personatges, hi ha fragolisme, hi ha una escenografia espectacular.
2: L'Ultimàtum està protagonitzat per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa Torres i Lara Segú, i juga l'obra també a la metateatralitat.
1: Els espectadors, quan venen a veure teatre, el que estem veient és una superposició de capes, com per exemple un actor, però que a la vegada és un personatge, i llavors quan veiem el personatge, l'actor desapareix, i quan veiem l'actor, el personatge desapareix. La idea del gat de Schrödinger, que està viu i mort al mateix temps. La gràcia de que ho facin 5 actors és que realment veus el joc constant de que estan canviant de personatge, i aquí es creen equívocs també, com també amb la paraula, és a dir, una paraula pot voler dir dues coses al mateix temps.
0: Tot i que l'estrena oficial serà l'1 de juny, es pot veure des d'aquest divendres i de fet estarà en cartell fins al dia 21 de juny.
2: I seguim parlant de teatre. El Romea, demà hi arriba el monòleg Una madre de pel·lícula, amb Toni Acosta. És l'aventura còmica i molt cinematogràfica d'una mare que, després que el fill hagi marxat de casa per estudiar a la universitat, ha d'afrontar la síndrome del niu buit i, a la vegada, lluitar contra la temptació de remenar l'habitació del fill. Està en cartell fins al 14 de juny.
0: Al Teatre Borràs es pot veure La promesa, una comèdia sobre l'amistat, el pas del temps i la nostàlgia de la joventut passada. Té el segell dels dramaturgs Iago Alonso i Sílvia Navarro, i sobre l'escenari hi trobareu cares conegudes com Mercè Martínez, Carol Rovira, Eduard Buch i Marc Rodríguez. L'obra ens situa en una festa temàtica dels anys 90, on els convidats hauran de resoldre un joc de pistes per salvar la vida, però també s'hauran de retrobar amb la promesa que es van fer a ells mateixos de joves.
2: I acabem a Tarragona, perquè a la sala Trono s'amplien fins dissabte les funcions de la comèdia I Say Potato, de Joan Iago, i amb Anna Moliner i Joan Nagrier sobre l'escenari, que interpreten, de fet, una exparella que enmig d'una discussió acaben reflexionant sobre la solitud, el pas del temps i l'amor que mai acaba de desaparèixer. Així n'ha parlat el mateix Joan Nagrier a Els Matiners d'ICAT i Catalunya Ràdio.
3: És una història molt més profunda i autònoma, i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada, doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
0: I Say Potato és la segona part d'una obra que ja va triomfar fa 10 anys, I Say Tomato, també protagonitzada per Anna Moliner i Joan Agrier.
3: És algo inèdit en el teatre català i que s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin, més tard.
2: Si no podeu anar a veure I Say Potato a Tarragona, atenció, perquè la temporada que ve l'obra farà estada a Barcelona.
0: I acabem amb un apunt de videojocs. Després de 5 anys, demà surt un nou videojoc de James Bond, i atenció, perquè s'ha desenvolupat a Barcelona.
2: Serà una aventura d'acció, espionatge i romanticisme en què els jugadors es posaran a la pell d'un jove i inexpert Bond de només 26 anys. Precisament aquest ha estat un dels reptes que ha hagut d'afrontar l'estudi IO Interactive de Barcelona a l'hora de desenvolupar el joc. Ho explica l'ACN el seu dissenyador principal, l'Eduard López.
4: Hem tingut la feina de fer un Bond jove. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Tu comences jugant que no ets cap espia. Aleshores, vale, com fem aquest personatge jove que té alguns d'aquests elements que coneixem tots, però encara no té altres perquè encara no ha arribat en aquest punt? I el mateix amb tot, amb com representar el personatge, quines mecàniques de joc, com camina, com corre, com s'amaga.
0: El joc es titula 007 First Light, sortirà demà a les principals plataformes i aviat estarà disponible en català.
2: Això és tot per avui, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia!
5: Escoltes i cas.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies?
1: Apocalipsis Now, així sona un altre tastet del que està per venir, d'al·lèrgiques al polen, i així hem tornat, després de l'actualitat cultural, i en plena forma que avança el dimarts, i cat, una altra bona lliçó musical dels Adam Levine, Maroon 5, Heroin.

0: cançons que els han compartit en una de les grans bandes de casa nostra, la Ludwig Band, marcant un nou capítol de la seva carrera amb un disc que els portarà a tocar per diversos escenaris del país. Mira, la cita més propera, aquest dissabte, al Festival Maig, Santa Coloma de Queralt.
1: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: marxen 5 minutets més, ok?
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalia.
2: El programa que desperta Catalunya.

Cançó amb un ritme hausero, i que arriba just a temps per la temporada estiuenca. Calvin Harris, animant-nos la vida un cop més amb Satisfy. Seguim amb una altra de les potents històries de la reina del Dance the Night, Dua Lipa.

Doncs aquesta que el títol no enganya, eh? Tot flueix, tot vibra amb Guillem Bautista. No està mal. Escrivint i cantant històries que no estan mal. 2:15, ens espera Nox amb Maybe I Do.

Talent de casa i cap talent de ponent, Renata i Clara, entregats de ple a l'amor, als sentiments, i donant l'entrada ara a un dels timbres més celebrats a l'escena britànica, Ray amb Skin and Bones.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Tallera.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Benvinguts al dia normal, com pot ser també, per què no, aquest dimarts, amb els ritmes accelerats d'Exili Elba. Va, que si et dic somebody to everybody, potser et quedes igual. Però si et dic Paula, Paula Jornet, què? Segur que canvia la cosa, oi?

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
7: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
1: A mi m'encanteu vosaltres.

0: fem.
1: Una altra proposta amb la que continuem fent grans onades als BTS i anem a surfejar els últims gairebé compassos d'aquesta hora amb la cançó de primavera de Rigoberto Bandini. Les històries...

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes iCat.

La Rosalia, tan divina com sempre, Dios es un escalter, posant en marxa una hora més d'aquest dimarts que continua endavant, dedicat amb el més petit dels BTS, Jungkook.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
2: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. Manifestera
5: Roma. Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
6: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
6: Últimes entrades a bcnclàssics.cat.
0: Escoltes i cas.

Mosquito, el tema que pica més que el sol d'aquest dimarts de Pink Panthers, una de les veus que tararan cançons que ja és un èxit, el 5 de juny, al Primavera Sound. Més música i cat, les vibracions ara alegres i positives de Paul Russell.

Nois, aquesta que us la dediquen, Winnet amb la Muixca, Beats electrònics i energia urbana que ressonarà el proper dimecres 3 de juny al concert de Winnet que farà el Parc del Fòrum dins el Primavera Sound. La música ara, pues, One Direction de Niall Horan.

Home, l'amor, com ens toca, eh? La fibra, aquest tema sensual, toques gràcies amb Figaflaues, i aquí arriba tocant de nou els ritmes més ballables del moment, a local DJ brasiler, amb la bona sintonia de Càlid. Això és Dive Into Me.

0: rich man.
1: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
3: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
6: Per dos.
3: Dos presentadors, dues hores de programa.
7: Dues hores de programa.
3: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Ritmes moguts que transmeten ja aquesta aroma d'estiu. La família de Sabadell, 31 Fam, en el seu moment més animat, en el seu millor moment des d'aquest nou àlbum, Ràdio 31, temporada 2. I apostant fort, també destacat per Samaja Balear de Maria Jaume, sonen ses campanes.

amb un ritme i un so renovat, així és com sona el primer tas del que està per venir de la Gigi Ross, una pulsió que l'empeny per seguir endavant i atrapant-nos amb les seves noves cançons. 7 minuts i les dues al migdia. Ens quedem ara amb una de les veus que no ha passat absolutament desapercebuda en l'última edició d'Eufòria, la Monique Macon, amb la seva primera cançó d'aquest 2026, Si estic amb tu.

0: Escoltes ICAT.
1: Gabriel i Paco Amoroso.

0: Hola, hola, com esteu? Avui dimarts hem convidat una actriu que ha aparegut recentment a les nostres vides moltíssimes, diria jo, vegades en els últims 2 anys, sense anar més lluny. Atenció, només en el món audiovisual, és a dir, només pel·lis i sèries l'hem vist. Jo, Adicto, També esto passarà, Esmorza amb mi, La ruta i ara Corredora, que és la pel·li on a més, que presentem avui, la pel·li on a més hi descobrim una actriu que apunta moltes maneres i que es diu Alba Sáez. Apunteu-la, que jo crec que en parlarem d'aquesta persona. Però tornant a la nostra prota d'avui, avui parlem d'una pulsió artística i vital que l'ha fet moure per moltes bandes, suposem que la recerca de coses que la motiven, i també suposo que la recerca de personatges. Pregunta: té temps aquesta persona per ella mateixa? Corre molt a la seva vida professional? Sap aturar la maquinària de tant en tant? Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, des que ella va deixar el seu

0: Són les 2:02 i el sofà de convidades avui l'ocupa la senyoríssima Marina Sales. Marina, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, molt tot contenta.
0: Bé? Anem corrent, oi, tota l'estona?
1: Sí, anem corrent tota l'estona.
0: Anem corrent. Avui el Corre serà protagonista d'aquest programa, perquè avui parlem d'una pel·lícula que es diu Corredora, ho farem àmpliament, però abans, tens temps per tu, el que dèiem fa un moment?
1: Jo l'intento tenir, sí, sí, m'agrada molt.
0: Jo veig el teu currículum i penso, no, és impossible.
1: No, però sí, sí el tinc, sí el tinc. El que passa que amb el meu... Bueno, crec que amb tots els que tenim aquesta vocació és que està molt lligada a la passió i a l'oci amb la feina. Llavors, sí. És com que ja lo hago todo uno, ¿sabes?
0: Home, és que aquesta cosa de que tu, suposo que la voluntat que té la gent, i això ens consta, la gent del món de l'espectacle, digue-li música, digue-li interpretació, sobretot, que sou els que els caps de setmana esteu liats fent coses, suposo que les amigues i els amics ja saben que la Marina Sales està liada als finders, no? I moltes vegades associo això al fet que entre gent del mateix gremi, en el teu cas interpretació, feu amistat perquè teniu els mateixos horaris.
1: Sí, bueno, és com que vas sin querer, o sigui, és una cosa com molt animal, jo crec que t'ajuntes amb qui, no sé, amb qui t'olores i amb qui et reconeixes. Però jo tinc molts amics, eh?
0: Sí.
1: Tinc molts amics i moltes amigues. Sí, m'agrada molt passar estona amb els meus amics. O sigui, soc molt de l'amistat.
2: I t'ajuden a desconnectar?
1: A mi, sí, bueno, desconnectar no sé.
2: Clar, perquè potser quan parles amb altres actors i actrius ja no parleu de les vostres feines perquè esteu inundats d'això cada dia. Però potser els teus amics del barri de tota la vida sí que tenen més curiositat per «Ai, què has estat fent aquests dies, Marina?», tal, no sé què.
1: Sí, és veritat això que dius. Tinc moltes amigues i amics que són actors que no parlem tant de feina, realment. Mm. Parlem més d'unes altres coses. No, els meus amics del barri tampoc tenen tanta curiositat.
0: No, ja. Això vol dir que són molt amics i amigues, eh? No, perquè tenen curiositat per tu, com la persona, no?
1: Sí, els meus
0: no
1: pares tant tampoc.
0: No, eh? Però saps això de tenim una amiga famosa i tot el dia en parlem i tot el dia li preguntem coses?
1: No.
0: Ho fan, és que sou amics i amigues de veritat.
1: Ja. Yeah.
0: No?
1: Sí, sí.
0: I els teus pares tampoc es passen el dia xulejant?
1: No, al meu pare sí li feia molta il·lusió quan vaig començar a treballar. Sí, però després ja no.
0: Després ja no. Tu vas marxar de casa als 18 anys. Te'n vas a Cornellà, és a Cornellà on vivies, sí, en aquell moment, i sé que te'n vas cap a Londres als 18. Llavors, has passat per diverses ciutats. Sé que has estat a Londres, a Barcelona, a París, ara a Madrid, on resideixes fa anys. Què et mou a tu? Aquest fet de moure't, de viatjar, més enllà de la feina, més enllà de si te'n vas a Madrid per curro. Clar. O a Barcelona per curro.
1: Jo volia sortir de... Volia veure món i volia marxar de casa i volia sortir de, pues això, de l'entorn que jo veia. Uh-huh. I... perquè sempre m'ha agradat molt i perquè sempre he sigut molt aventurera i m'ha agradat molt viatjar sola i me n'anava... O sigui, em feia por, marxar sola, no és que...
0: Home, però... amb 18 anys.
1: Sí, yeah. Però sempre he tingut com molt de coratge amb això i com molta necessitat. I tenia una pulsió molt gran per això, per marxar, per ampliar els meus horitzons i per veure altres llocs i sentia una mica aquesta pulsió i la vaig seguir sin mucha estrategia, tampoco.
2: I has trobat allò que...
0: Aventura, eh?
2: Allò que buscaves, perquè, per exemple, a mi em va passar que vaig viatjar a l'Índia i vaig dir, allà trobaré el meu jo espiritual, tant no sé
0: què. Et vas trobar tu mateixa?
2: I vaig dir, pues no era per tant.
1: Sí,
2: tu arran
1: passa.
2: De viatjar... Mm. O sigui, és que està com molt romantitzat el viatjar i trobar-se un mateix, i de vegades no fa falta marxar molt lluny per connectar amb una mateixa.
1: Clar, sí, això passa tota l'estona. És el que... És una mica com quan pares, que te n'adones que... Bueno, que era més fàcil, no? O sigui, que tu estaves buscant una cosa fora i en realitat... és més fàcil estar més dintre i és més senzill tot. Sí, sí, totalmente. I d'avorrir-me moltíssim també als viatges i dir, què hago aquí? O sea, en què moment pensé que esto era buena idea, mucha soledad, mucho no saber qué hacer, mucha frustració, clar, clar.
0: Molt mirar per la finestra.
1: Molt mirar per la finestra. Sí.
0: I pensant, doncs això, en la vida, no? En la identitat d'un mateix.
2: Sí. Perquè quan en vas... què cara està l'habitatge.
0: Exacte. Perquè quan te'n vas por ahí amb 18 anys, t'estàs construint com a persona, vull dir que els 18 són un moment com super esplendorós de la vida, no?
1: Clar.
0: Que tot ens explota. Tu què recordes d'aquest moment en què tu aterres a Heathrow o on fos?
1: Jo ho vaig passar fatal a Londres, eh?
0: Sí?
1: Vaig treballar de cambrera a un restaurant, no m'entarava de res.
0: Per la llengua?
1: Sí, perquè estava allà en una habitació compartida, un pis amb mogollon de gent que no coneixes,

0: només me'n volia tornar a casa, l'idioma, que vaig anar per estudiar anglès a una acadèmia i per les tardes treballava al restaurant aquest. Bueno, i jo crec que tenia tantes ganes de marxar que als 3 mesos em va sortir una sèrie a Madrid. T'ho juro, que jo crec que tenia tanta necessitat de dir por favor...
1: El de sí, ¿sabes? El de sí et posa allò, no?
0: O sigui... Sento que en el meu cas estic molt agraïda d'haver tingut necessitat, perquè ha sigut vital en el meu cas, eh? No dic que sigui per res necessari això, eh?
1: Sí.
0: Ojo, no, que no.
1: No, no, no.
0: Però en el meu cas perquè es manifestessin o perquè jo pogués... o perquè la vida em portés, o jo mateix em portés a altres llocs.
1: És a dir, però estàs dient, Marina, que si no haguessis tingut necessitat en aquell moment, potser aquest curro no t'hauria sortit perquè no l'hauries buscat tant...
0: No m'ho hauria posat en mística, no ho sé.
1: Ja ho sé, potser
0: sí, però una part de mi sí que sent que hi havia una pulsió molt forta de dir, hòstia, necessito sortir d'aquí, necessito que em surti feina d'això, saps? Hi havia una necessitat vital molt forta, saps? I les circumstàncies encara m'empenyien més i m'empuixaven més a que això passés. Llavors sí que, sí que sento que tenia un desig molt, molt, molt fort.
2: I amb 18 anys estaves disposada a deixar-ho tot per aconseguir aquest somni? Tipo l'haver-te mudat, allunyar-te de la teva família...
0: Sí, sí, sí. És que tampoc ho veia com un gran sacrifici, ho veia com algo que jo volia fer, perquè volia veure altres coses, volia conèixer gent diferent, volia tenir converses que m'explotessin al cap, volia entendre qui sóc, volia entendre qui som tots, o sigui, saps? Tenia com aquesta necessitat i aquest anhel profund. I llavors no ho veia com, que desgarro, me voy de casa i no sé què. No, per a nada. De fet, jo als 16 anys ja me n'havia anat a Madrid per fer algun capitular d'alguna sèrie. Ja havia estat com fora de casa.
1: Yeah.
0: Com que anava un cau de petita.
1: Eres de cau?
0: Sí.
1: Cau, no esplai. Cau.
0: Cau, cau.
1: Jo no sé mai la diferència
0: i
1: entre
0: tampoc.
1: Una cosa. Tu la saps. Què és un cau i un esplai? Tinc ni puta idea, eh? No sé,
0: el cau és més hippie, no, sembla?
1: Sí?
0: No ho sé.
1: Guitarreta i cançons de cançoner?
0: Guitarreta
1: Marina
0: i cançons, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Religioses, les cançons?
0: No, en el meu cas no. No, en el meu cas no.
1: Hi havia cançons pop, també, que es colaven, perquè de sobte estaven cantant "O Déu meu, convallà".
2: I de sobte estopa.
1: Que és meravellós, això dels caus i dels esplais. Escolta, se m'està encenent una llumeta, Marina, que ara parlaves d'aquesta curiositat, d'aquest buscar i d'aquest sentir parlar la gent i tal. Ves que la teva feina no lligui íntimament amb això? És a dir, posar-te en personatges és també una manera de satisfer aquesta curiositat a la que fas referència?
0: Clar, sí, sí.
1: 100%, no?
0: Sí, sí, 100%.
1: Et neix aquí? Tu creus?
0: És irracional, no sé. Sí, suposo que sí, que té a veure amb la necessitat de viure moltes coses diferents, no? Mm.
1: Mira, fem una cosa, t'has de posar els auriculars,
0: perquè
1: tu no ho saps, Marina Sales, actriu increïble, però aquest programa és...
2: una capsa de sorpreses.
1: Efectivament, i ara comencen les sorpreses, vale? La primera persona que et definirà, i que crec que ens ajudarà a entendre això que dèiem ara fa un moment, la coneixes molt bé, és la teva repre, i es diu Bea Castro, Castro, oi? Doncs Bea, digues.
3: Oh, qué difícil es hablar de Marina Salas en poquito tiempo. Yo estaría muchas horas hablando de ella, tanto en mi terreno profesional como en el personal, porque es una bestia parda, es un ser extraterrestre que ha venido a la Tierra a regalarnos cosas maravillosas y no me canso de hablar de Marina nunca. Es posiblemente de las mejores actrices que conozco, que existen. Una mujer vieja, a pesar de su juventud, con muchas vidas dentro, con muchas capas, con muchas miradas. Una persona que se acerca al trabajo con una honestidad y un respeto tremendo, que disecciona el ser humano para poder sacar hasta la última gota de conocimiento y transmitirnos sensaciones y emociones que luego nos van a conmover y que nos van a explicar y que nos van a hacer entender el mundo. Y a nivel personal, creo que es de las personas con más sensibilidad, corazón, misterio y empatía que conozco. Yo la adoro y le deseo todo, todo, todo lo mejor, porque se lo merece y porque ella tiene que seguir brillando siempre y haciéndonos muy felices. Te quiero mucho, guapa. Un besito para los dos.
1: Diria que és la primera vegada que la representant d'una convidada apareix... No, mentida, quan va venir la Sami, la Samantha Hudson, la Gemma sí que va participar, és veritat. Però de representant d'actrius crec que és el primer cop que passa. Però és que avui Oriol Vila, amb qui compartiu Repre, m'ha dit: ha de parlar la Bea Castro, que se l'estima molt. I la Bea, Marina, t'ha dit mujer vieja, suposo que fent referència a que ets una dona sàvia. Tu creus que ho ets una mica?
0: M'ha passat sempre, eh?
1: Sí?
0: Des de superpetita, sí.
1: Què vol dir? Viscuda? Tia viscuda?
0: Sí, em deien com que tenia... Sí, com que semblava... Com que tenia alma vieja, no sé.
1: I a què ho associes, tu?
0: Bueno, no ho sé, suposo que ho diuen per la mirada, per el meu estar... És que no sé, és que no sé per què, perquè jo em sento una nena de 5 anys. O sigui, t'ho juro.
1: Mira, la percepció dels altres, tema que ha ocupat aquest programa darrerament. Com et veuen els altres i com et veus?
0: Sí.
1: Tu a tu mateixa, no?
0: Sí, sí, sí. Sempre és així, no? És bueno, també és lo bonic, no? Mm. Que no que siguem polièdrics i que no siguem només d'una manera.
1: Absolutament.
0: No, jo crec que ja sé per què m'ho diu això la gent. Que també em passa també molt amb els personatges. Crec que és per certes experiències que vaig tenir com a la infància i així, que de sobte et fan com créixer. Mm-hmm. I a vegades, sense voler, pues, tens una energia que... Bueno, que la gent percep i que tu no, no? Però bueno, la Bea m'estima molt, jo a ella també, i és veritat que és molt generosa en el seu discurs i amb les seves paraules, i se lo puede aplicar todo porque es una repre que es un look, es un lujazo, la verdad.
1: Ens ho ha dit molta gent, és veritat.
0: Sí, no?
1: T'he de dir que el teu paper a Corredora, que és la pel·li que presentes avui i que n'anirem parlant al llarg del programa, farem un bloc guapo de Corredora, que m'ha encantat, però ara estic com pensant que et va molt bé aquest paper, perquè ets la germana de la protagonista, ets la germana gran,
0: claro.
1: A més, no? I ella és la corredora i tu ets la cuidadora en aquesta peli. Tens sí. Molt d'això, aquesta cosa que et diu, que deia, mujer vieja, la Bea,
0: no.
1: De cuidadora no, eh?
0: No, para nada.
1: Doncs t'hi veig, eh?
0: Ja. O sigui, creo que está ahí como atrás. Però ja hi serà. No, em costa, és una cosa que...
1: Costa què, cuidar?
0: Bueno, crec que és un aprenentatge vital per totes i per tots, eh? O sigui, no, ningú t'ensenya a cuidar i crec que és algo fundamental. De fet, quan vaig llegir el guió vaig pensar que bé, que maco poder representar això i poder fer-ho, saps?
2: Però jo crec que no hi ha una mala manera o una única manera de cuidar.
0: No.
2: És a dir, 100%. Que només el fet de tenir la intenció de cuidar ja t'estàs ocupant, encara que sigui mentalment, i crec que això ja és cuidar. Saps?
0: Sí.
2: Com, crec que també hi ha una cosa molt de gènere d'autofustigar-nos, de dir, ostres, que no sé si estic fent prou o no sé si estic cuidant bé, i és com, jo crec que només tenim la intenció de cuidar i estàs cuidant.
0: Sí, és veritat que potser és una forma, ara que ho dius, mira, crec que tens raó, perquè també ens han com educat, i sobretot a les dones, en una forma de cuidar molt antiga, no? I és veritat que jo tinc una part, doncs això que dèiem del viatge i tal, com molt necessito molt el viatge, o sigui, la sensació aquesta de llibertat, però és veritat el que dius, que tinc una altra part de cuidar d'una altra manera, però sí, d'estar present, sí, tens tota la raó.
1: Uh-huh. Què te n'emportes tu als personatges? Perquè ara deies que vols potser aprendre a cuidar una mica, no sé si ho has dit així, ben bé, però t'emportes una mica això de cada personatge?
0: Sí,
1: coses positives?
0: Sí, t'emportes coses, sí. Sí.
1: I les pateixes, també, alguna vegada?
0: Sí, clar, sí, és que al final treballem el nostre instrument, sí. És que és difícil dir-te això o l'altre, no sé què, a vegades no és tan concret, és tota una experiència, saps? Uh-huh. Que t'endús, que no t'endús, que fas un viatge, també depèn molt del context i del moment en el que estàs.
2: Perquè creus, Marina, que actuar o representar personatges, què et fa més? Estalviar-te hores de teràpia perquè entens coses o t'obliga a la teràpia perquè has viscut coses que no et tocaven?
0: Uf.
1: No és mala pregunta, això, eh? M'agrada molt, eh?
0: Crec que estan les dues coses. Sí, no, sí. Sí, de veritat. És com que et recorda qui ets i et recorda d'alguna forma també qui no ets i qui vols ser. És que són moltes coses, no? Però crec que el més essencial és adonar-te'n de que tots tenim de tot, saps?
2: Yeah.
0: De que no som d'una forma, sinó de que som polièdrics, de que l'empatia és un talent, crec, i és una virtut que tenim tots, que l'únic que hem de fer és desenvolupar-la, que realment no és tan complicat empatitzar amb l'altre, no? I bàsicament jo diria que la qualitat principal que es desenvolupa o que és la principal és l'empatia i fer teu, que en aquest sentit sí que crec que és molt de cuidador, veus? I molt de posar-te al servei, fer teu el que no és teu.
2: Ja.
0: I en això sí que t'he de dir que em surt molt bé.
2: I quan no és una cosa basada en fets reals, connectes igual amb la mateixa força que quan és una cosa que et diuen no, això li va passar a tal persona. O sigui, saber que és ficció... et bueno, fa desconnectar?
0: Canvia, sí, canvia, canvia. Sí, canvia. Sí.
1: Clar, jo què sé, pensant en la ruta, no?
0: Sí.
1: Que entenc que estava basada en fets reals. Algunes trames sí, algunes no.
0: Estava basada només al context, eh? O sigui, l'Instant City, sí, sí. Vale, el Instant City i tota la història de lo dels 90 també, de l'Àlex Moner també, però... Uh-huh. Però els personatges no.
1: Però igualment pensar que allò va passar, no? Pensar que hi havia gent a aquelles tessitures.
0: Clar,
1: això suposo que també t'ho emportes. I no sé si la construcció dels personatges ens va passar amb Balandrau, que no sé qui va venir a presentar Balandrau aquí.
2: Que va dir que va conèixer familiars.
1: Que m'he perdut ja. Sí, la Júlia Molins va ser? És que no me'n recordo.
2: Però
1: és igual, ve molta gent. Que ens deia que sí, que el fet de conèixer els familiars i fills de les víctimes de Balandrau feia que allò encara fos una experiència interpretativa més potent. Saps?
0: Sí, canvia molt. És curiós el que genera, es modifica una mica l'experiència, però a vegades t'ajuda, no? I inclús com empatitza més perquè saps... I també et posa la responsabilitat de dir, hòstia,
1: bueno,
0: cuidado, no la cagues, no?
2: Sí, sí.
0: Que, però igualment t'he de dir que en realitat el privilegi, o sigui, el regal està en que tu puguis aprendre de tot allò. És a dir, jo, gràcies a la ruta, per exemple, vaig descobrir que era l'Instant City, tot el moviment contracultural que n'hi havia, saps? Vaig poder investigar sobre Jo Blanco, sobre... milions de coses que no, pues que no tenia aquesta cultura. I el regal de poder fer la sèrie va ser també poder llegir i investigar sobre això. Però això és un regal que t'emportes tu, que és el, saps?
1: Sí, però és un regal que també s'emporten els espectadors, eh? Perquè t'ho dic jo, que la ruta crec que obria els ulls a moltes persones que tenien com aquesta mirada sobre la ruta, que venia molt com d'aquesta idea que vam conèixer des dels mitjans, no? Perquè havia, però ja hi havia un pòsit cultural increïble, gent molt flipada, etc, etc. Exacte, és el que dius. Vull dir, la ruta hi havia molta cultura, saps?
0: Sí.
1: En fi, una cosa que et volia dir. Hi ha la cosa, fent el paral·lelisme en Corredora, també... posar-se a la pell d'un personatge també és fugir una miqueta d'un mateix, a vegades?
0: Sí. Sí, en el meu cas, crec que no tant.
1: No tant?
0: No sento que estigui fugint. De fet, sento que em trobo bastant amb coses que em passen, de veritat. Però perquè és la forma en la que crec que treballo, sense voler-ho. Ja. Sí, no crec que estigui fugint, no.
2: Clar, però fas una cosa...
1: Avui és dimarts, Mariona? Sembla dimecres,
2: Ja, és que els dimecres és dimecres d'intensitat.
1: Aquí dimecres els hem titulat com a dimecres d'intensitat i estem més intensos, tu i jo, que la mateixa Marina.
2: No, m'encanta perquè la Marina li hauran dit, bueno, anem a fer promo de tal, i nosaltres, bueno, i què t'ha fet anar més a teràpia? Pobre. Si hem de rebaixar intensitat, rebaixem.
0: Obrim secció.
1: No, ja la baixarem.
2: Ja no sé què anava a preguntar, Albert.
0: No, parlàvem de lo de fugir, si els personatges et fan fugir o no. El que et fan és estar en una altra realitat, i és veritat que t'oblides per una estona llarga del presente, que muchas veces es bien jodido viure la vida.
1: Saps que això ens ho deia Roger Coma, crec que era si jo no interpretés personatges em costaria molt pujar un escenari, i en canvi fent de, no sé si era Roger, bueno, no sé qui era, i en canvi fent d'un mateix, pujar a l'escenari sempre fa molts més nervis, no?, que pujar ja fent de, jo què sé...
2: Clar, és que fer d'un mateix, davant de gent...
1: És una exposició tremenda.
2: Clar, vull dir, quan fas un personatge és com, bueno, jo com escudo darrere d'aquest personatge, però sortir a fer tu mateix... Com...
0: Bueno, vosaltres ho feu, el que passa que teniu el micro, però...
1: preguntem nosaltres, Marina. Yeah.
2: No, i pensa... Mira, jo, Albert, estava pensant...
1: No, jo em poso a la pell dels entrevistats, no et passa mai, Mariona, que jo penso, pobra gent que ven aquí, ens fotem unes xapes, i a més els fem obrir amb canal i no sé què, tal, saps?
2: No, però jo el que pensava abans, Marina, que parlaves, dic, ostres, que en realitat... Tots estem actuant tota l'estona i tots estem performant coses, perquè jo no sóc la mateixa ara que t'estic entrevistant que quan vaig a la consulta del metge...
1: O quan ens trobem tu i jo cada matí aquí.
2: O quan ens trobem pel matí i penso, en el fons, tots estem fent personatges tota l'estona.
0: Clar, són rols que tu vas fent i que els has de fer per sobreviure, és normal. Mm. De fet, és un dels temes també de la peli, no? A on entra la malaltia mental i on no. No? O sigui, però és veritat que els has de fer perquè són pactes. Són pactes que tenim de socials, de cordialitat, i quan saltes aquests pactes, la gent, bueno, es torna una mica... No sap molt bé com gestionar-ho.
2: Clar, és que imagina't jo entrant al metge en plan, què passa, zorra?
1: No. De la mateixa manera que hi ha un pacte de ficció quan anem al teatre o al cine i tal, també hi ha un pacte social, que és aquest, és el de comportar-nos. Més o menys. Escolta, posa una cançó, que és aquesta. Aquesta no me la vas demanar a tu. La poso, a veure si et sona aquesta cançó.

0: Aquesta cançó es diu What If,
1: What If,
0: signa sí, el violinista que a mi em fa una mica de por, ara sí. Malikian.
1: Per què et fa por?
0: Em passa com Carlos Núñez. Sabeu Carlos Núñez, el de la gaita? Em passa igual, perquè tinc aquesta mirada penetrant. A més, aquest tio, l'Ara Maliki, em porta un barbot i té aquesta com a mirada.
1: Però si
0: a
1: és, mi un, és un tarro de sucre.
0: M'hi posa... Ah, que sí.
1: És
0: que
1: bueno, té tot, és té tota una la pinta, delícia. Ai, és tan dolç, és tan bonic, és tan...
0: L'he posat perquè, repassant el teu IMDB, eh?
1: Sí.
0: He vist que vas fer un videoclip amb ell.
1: Sí, són molt amics meus, ell i la Nata Moreno, que és la que va dirigir el videoclip.
0: Està molt guapo, el videoclip, eh?
1: Sí, és xulo, oi?
0: Sí.
1: Sí, sí. Sí.
0: Si ho podeu veure, Marina Salas ballant i entrant en trànsit amb aquesta cançó, sí, sí, allà la teniu, eh?
1: Sí, va ser molt xulo.
0: Has tocat de tot, eh? Què et falta fer com a actriu?
1: Un musical, no?
0: Ai,
1: un musical no l'he fet.
0: Que tu vas estudiar a la Memory, de
1: la
0: Guanyadons.
1: Memory, sí.
0: I què, això de cantar?
1: Bé, bé, m'agradaria, sí.
0: Sí? Estàs amagant un futur projecte?
1: No, no, no.
0: No, vale, vale, o sigui, estàs tirant la canya...
1: Pues que sembla que estigui demanant
0: sí. Daniel
1: a
0: Anglès.
1: Catalunya un musical.
0: Daniel Anglès, fitxa aquesta senyora, per favor.
2: Quin musical t'encantaria fer, tipus un clàssic o així, algú que hagis vist i diguis, uf, és que aquest paper és per mi?
1: No ho sé. O sigui, m'agradaria no fer un musical a l'ús, no fer un musical de... Saps? De...
0: Un fama.
1: No.
0: No.
1: Yeah. I amb teatre incapaç, eh?
2: Teatre no, eh?
1: No, incapaç.
0: Ah, ah,
1: sí, musical parlant... en teatre no.
0: Per què?
1: No, perquè per això hi ha gent que ha estudiat molts anys.
0: Vale,
1: de veritat.
0: Vale. Però en cinema sí que t'hi veus,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vale. Vull dir, Emma Stone, per exemple, pot fer musical i no és una actriu de musicals o que la tinguem associada a això de musical.
1: Clar.
0: Marina Salas, com clar, la nostra Emma Stone, de sobte m'ho trec de la màniga, que faci musical també. Escolta, et diré quatre noms. Daniel Veronese, Pablo Remón, per exemple, o Rafael Durán, Lluís Omar... Són directors, t'han dirigit aquesta gent en teatre. Perquè la Marina ha fet més teatre del que ens pensem a vegades. I això és una cosa que, veient el teu currículum, he acabat detectant. Hi ha més teatre que
1: sí.
0: no més que audiovisuals, perquè d'audiovisual n'hi ha molt, però més teatre del que ens pensem.
1: Sí, hi ha molt de teatre.
0: Què creus que ha passat aquí? Massa exposició en pantalla o què?
1: No. Ha passat que és teatre que no ha acabat d'arribar a Catalunya. I és una pena perquè... Bueno, perquè estaria genial que hi hagués més intercanvi, jo crec, entre Madrid i Barcelona. A mi em sap greu, jo que visc a Madrid, però sóc d'aquí
0: sí,
1: i vinc molt a treballar, eh? Però és veritat que a vegades ho trobo molt a falta i em sap molt de greu, això.
0: A Panorama és el pont, per exemple, que la vas fer, no?
1: Sí,
0: vas fer...
1: Panorama, sí.
0: No és la versió del TNC que s'havia fet fa anys, que estava molt guapa, aquella versió?
1: Ja, yeah.
0: Carlota Alsina, si m'equivoco, etc. Sinó que va ser una versió que va fer justament el Rafael Duran, pot ser, en teatre.
1: Jo no la vaig veure. Bueno, la Carlota és meravellosa.
0: No, vas fer un panorama.
1: Jo vaig fer un panorama, però amb l'Eduard Fernández, que dirigia el Josh Labodan, que era un director francès.
0: Vale.
1: Sí.
0: Hi havia una persona dins d'aquest panorama des del pont, un text d'Arthur Miller increïble, històric, que heu de veure alguna vegada a la vida, i en sóc molt fan. Una persona que ara mateix ens explica el seu moment de pausa. Vale? Vinga, fot-li.
3: Hola, sóc el Pep Ambrós. Ara mateix, el meu moment de pausa és quan el meu fill de 9 mesos fa la migdiada del matí, que molts dies tinc la sort de poder estirar-me al seu costat, llegir una mica i disfrutar una estoneta de la calma i el silenci.

0: Aquest programa no és només una caixa de sorpreses per les nostres convidades i convidats, sinó també per nosaltres, perquè jo avui he fet una cerca a Spotify i he posat View from the Bridge, panorama del pont. I aquesta senyora que es diu Etta Marcus i que no coneixia, me n'he enamorat. Aquesta cançó es diu així, com la obra de...
1: És maco, preciosa, això. És maco, això, sí, sí.
0: Etta Marcus, per si us la voleu apuntar. En Pep Ambròs el vas conèixer, no sé si fem el panorama.
1: Sí, sí, va ser així. Des del pont, sí.
0: I ell té records amb tu. Li hem demanat coses de Marina Sales. I com que el Pep és el millor, i també és un tio que
1: millor,
0: ho explica
1: sí.
0: tot una mica molt.
2: És juganer.
0: El Pep és molt juganer.
1: És juganer, però té molta gràcia, no? Sí, explicant les coses.
0: Moltíssima. Una versada al Rai, també, el seu fill, que és preciós.
1: I a l'Alba.
0: I a l'Alba. Pep Ambròs, parlant de Marina Sales.
3: De la Marina Sales, dona que estimo i persona i actriu que admiro moltíssim. Podria explicar moltes anècdotes. Ara mateix, la primera que se m'acut és quan vam estar fent gira de panorama des del pont per Espanya. Recordo que ella feia el personatge de la Catherine i anava amb unes sabates de taló. Hi havia una escena molt tensa, on hi havia un sopar familiar, una escena una mica incòmoda, i ella apareixia a mitja escena amb aquestes sabates de taló, guapíssima. I quan vam arribar a un dels teatres que estaven fent bolo, ens van dir, aneu alerta, perquè el terra és buit per sota, ressona molt i fa molt soroll. Li vam dir, Marina, pensa, sobretot, no fer molt soroll amb els talons. I quan va entrar a escena, mai a la vida, però mai ha fet tant soroll com aquell dia. Jo crec que vam fer l'escena de Miracle perquè estàvem Eduard Fernández, jo, Bernat Quintana, ens estàvem descollonant. O sigui, va ser espectacular.
0: Doncs, bueno, no t'has tornat a posar talons des d'aquell dia, o què?
1: No, sí, però, bueno, tampoc ho fue para tanto.
0: Exagera, eh?
1: Però, no, però és veritat que sí, que va tenir la seva gràcia. Se sentia cloc, cloc, cloc, cloc.
0: Jo pensava que diria que se t'enfonsessin els talons.
2: Jo també pensava que hauries fet un forat. No, era pel soroll, però és que els teatres a vegades és complicat perquè, clar, són molt antics, molts. Sí. I
1: són meravellosos, però és veritat que a vegades l'acústica es talla entre caixes, com que no s'escolti res. Pensava, de totes formes, que anava a explicar un altre al Pep.
0: Ah, digue-la tu.
1: No, no, ja que us l'expliqui
0: Marina,
1: ja una altra vegada.
0: No, no ens pots deixar així, ho saps que no ens pots deixar així.
1: No.
0: En què té a veure, per això, amb el teatre, amb aquest muntatge?
1: Sí, però perquè el Pep tot ho explica amb molta gràcia i té molta...
0: És que ho haurem de fer, perquè clar, suposo que el Pep estarà escoltant i si no és així li fem un WhatsApp ara mateix.
1: No, és igual, però és que ell sempre em fa una broma amb un dia que nosaltres fèiem doble funció.
0: Vale.
1: I ell sempre em fa la mateixa broma encara, a dia d'avui. Encara me la fa, perquè un dia jo estava rebentada de la segona funció i tal, era dissabte, ja portàvem com no sé quants mesos fent la funció i tal, i abans d'entrar a la segona funció li vaig dir, ai Pep, li vaig dir, això de fer doblete, dic és que no es pot fer art dues vegades.
0: Fuà, increïble. Com molt elevat, no, de sobte.
1: Sí, de sobte.
0: I això sempre... li encanta ell, no?
1: Sí, li encanta ell. I llavors sempre em vacila, sempre que em fa, què, has fet art avui o no? No sé què. I sempre ahí como que tenemos él y yo. I llavors pensava com que anava a explicar això.
0: Doncs bé, això. Són gairebé dos quarts. Gairebé dos quarts, Mariona. Ara superem ja el primer bloc. Ho farem amb una cançó que, per alguna cosa, la nostra convidada avui, l'actriu Marina Sales, ens ha triat un bon reguitzell de cançons. Aquí, una persona que va venir no fa gaire aquí al programa.
2: Encara
0: estic emocionat de la visita de la Sílvia.
2: No, és que l'estimem.
0: Sílvia Pérez Cruz té nou disc que es diu Oral Abissal, que és preciós, i aquesta es diu Moreno.
4: Es que

0: moreno.
1: Tallarem la Sílvia Pérez Cruz, però és que si no passarà el temps i no podrem parlar d'una pel·lícula. Ara sí, Marina Sales. Tu venies a parlar de Corredora. Ho dic en castellà, no sé per què.
0: Corredora.
1: Corredora, sí, home. Sona així la pel·li.
2: Ben, ara. Ara història.
3: Sí, sí. ¿Y Rubén, que aprieta mucho para el campeonato o qué?
4: Venga.
1: Ara sé per què dic en castellà, però no sé per què.
0: Perquè el trailer el tens en castellà.
1: Acabo de posar el trailer en castellà, doncs mireu, culpa meva, oients, que se'm disculpi. El que farem serà posar... espera't, Dani, ho estic intentant solucionar, això. Posarem música techno, que és el que sona al cap de la protagonista. Imagineu-vos un cap competitiu, un cap que va a 3.000 per hora i que la banda sonora més adequada per entendre'l seria aquest techno, aquests beats per minut accelerats que estem sentint ara mateix. Doncs Corredora és aquesta pel·li, òpera prima de la Laura García, un llarg que m'ha semblat sensacional perquè, insistim, és un debut i que explica la història d'una corredora d'elit que un dia pateix un brot psicòtic i que tot això l'obliga a allunyar-se de la competició, que l'obliga a buscar ajuda al seu voltant i, sobretot, que d'alguna manera acaba trobant un vincle molt important amb la seva germana, que és la persona que avui tenim asseguda aquí, que és la Marina Sales, que interpreta aquesta germana, que es diu Natàlia, si no m'equivoco. Marina, primer de tot et preguntaré per fer-ho, perquè aquesta pel·li és dolorosa en certs moments, tot i que és luminosa també, però ara en parlarem. Però primer, la teva relació amb l'esport. Deixa'm explicar-te un secret petit. Bueno, la Mariona i jo ens pensàvem, perquè no havíem vist la pel·li encara, que tu eres la que
0: corria.
1: Perquè ens va endivinar Marina Sales a parlar de Corredora, jo pensava que t'havies posat en aquest paper i pensava, s'haurà fotut catxes, estarà corrent tot el dia, bla, bla, bla. Aquesta feina l'ha fet una altra actriu.
0: Clar, l'ha fet una altra actriu i l'ha fet meravellosament.
1: I molt dura, el seu procés.
0: Molt dur, molt dur, sí, sí.
1: Tu, la teva relació amb l'esport, tu en tens?
0: Sí, en tinc, m'encanta, la veritat. A veure, no soc... no soc una friqui, tampoc, però des de petita n'he fet, vaig jugar molts anys al bàsquet, m'agraden molt els esports de grup, sí, m'encanten.
1: No tant els individuals com el cas.
0: Bueno, vaig a córrer, també, de tant en quant. De fet, cada setmana vaig, sí. Però tampoc soy una flipada, vaig per estar amb el meu cos. Faig una mica de tot.
1: Vas per Madrid a córrer?
0: Vaig al Retiro, sí, al Templo de Devots, sí, vaig.
1: Bueno, tens la teva ruta ja ben feta, no?
0: Sí.
1: Fantàstic. Escolta, fas de Natàlia, com dèiem, que és la germana de la prota de la Cris. I ets la seva protecció, perquè, com us dèiem, aquesta protagonista, la Cris, pateix aquest trastorn, i la protecció és la de la Natàlia, la germana, que l'acull a casa seva, a viure amb ella. La relació amb la germana és ben important, el que dèiem abans, la protecció, l'acollida, l'abraçada. I jo aquest matí, pensant en la pel·li que vaig veure just ahir, em ressonava alguna cosa de gènere. I pensava, si aquesta pel·li estigués protagonitzada per un corredor i el seu germà, és possible que fos diferent?
0: Sí, clar. Bueno, clar.
1: Com ho heu enfocat,
0: això? És inseparable, Huirta, és que és inseparable també de la veu de la Laura, que és una dona, directora...
1: La directora, vols dir, sí.
0: Clar, Huirta, que al final és tot un... És que pensar-la d'una altra manera seria, no sé, seria totalment diferent, o sigui, seria una altra pel·lícula.
1: En quin sentit creus que... Com creus que cuidaria un germà el seu germà que estigués passant un mal moment? I quines diferències de gènere, en aquest cas, creus que hi ha?
0: Puf!
1: Obrim meló, eh?
0: No ho sé, crec que seria més competitiva la relació entre ells dos, no ho sé, estic parlant una mica sense saber, perquè també depèn qui la dirigeixi, quin home i quina sigui la seva... I on posi el punt... De totes formes, no crec que la voluntat profunda de la Laura fos parlar d'això en concret, eh? Ja. Crec que és més, és més gran, però el gènere està travessat, evidentment, o sigui, és una pel·lícula que, sense voler-ho, travessa el gènere, travessa la classe i travessa el... Com, és que, clar, travessa el cos i la ment d'una dona i d'una deportista, amb la qual és impossible no parlar sense voler d'un patriarcat o d'una concepció de gènere, clar, clar.
1: 100%. I també de classe, el que dèiem fa un moment.
0: De classe, efectivament.
1: Ah, perquè, de fet, amb la peli, un cop la peli acabada, allò que et pares, amb, jo en el meu cas, amb la meva parella, i diem, ostres, aquesta peli funciona perfectament com una metàfora de la societat, ferotgement productiva, el que dèiem començar el programa, competitiva, no?, en la que vivim, i és que funciona molt bé, com metafòricament, en aquest sentit, que jo no sé si era la idea que tenia la Laura quan dirigia, si volia parlar estrictament d'esport d'elit i salut mental, però és que a mi se m'ha posat al davant un mirall social.
0: Sí, ella sí, volia parlar d'un món, tot el rato parlava molt d'una lesió invisible en un món de lesions visibles. Llavors, està brillantment escollit i està tot pensat. O sigui, quan veus aquestes pel·lis que estan ben fetes, tot està pensat i tot està decidit des d'un lloc. Quan ja veus un molt bon guió és perquè hi ha una feina allà molt exhaustiva i molt rigorosa. Llavors, tot això estava decididíssim, no és aleatori o sabes? O, ai, mira, que ja o sigui, el que sí que crec és que moltes vegades els directors, les directores, els dramaturgs, quan escriuen, a vegades inconscientment no se n'adonen dels temes que toquen. Perquè és veritat que moltes vegades... Bé, tu, quan tu l'analitzes tot el guió, dius, hòstia, això ja estava aquí darrere, que fort, tal. Ells o elles moltes vegades no són conscients d'això, de quan abarca, no?, el material, però crec que és una cosa bona, perquè l'inconscient parla per ell,
1: clar,
0: per elles, saps?
1: Clar, clar. És allò que tenim tots al cap, aquella imatge d'un pintor, no?, que fa un quadre i al final li busca el títol,
0: claro,
1: li busca el concepte, no?, perquè hi ha aquest inconscient darrere. Per cert, una cosa que vull dir, heu vist Eufòria? Tots? No, programa de tele de TV3, la sèrie.
5: La segona temporada no.
1: Sí,
0: jo la última no, però estoy en ello.
1: Bueno, s'ha dit que el Basáez és Hunter Schafer.
0: Ah, sí?
1: S'ha dit o no?
0: No, per què? Però físicament no?
1: Sí.
0: Ah, sí, eh?
1: No ho heu dit? Mira, que ahir
5: ja,
1: estàvem a casa.
5: Ja t'ho has dit aquest matí?
1: Sí, estàvem a casa. La meva pare... Marta, una abraçada, que estic parlant de tu avui molt. I jo dient, Hunter Schafer, catalana.
5: Ja, potser és el nas, la forma de la cara.
1: Sí, bueno, no ho sé, ja us ho regalo, per si li voleu dir, aviam
0: bueno,
1: si li he dit
0: mira,
1: algú.
0: Mira, doncs aquesta tarda li diré.
1: En tot cas, la prota, recordo-me el nom de l'actriu.
0: Alba.
1: Alba Sáez. Sí. És sensacional, i reitero això, perquè és que ens va captivar de primeres, eh? Què volies dir, Mariona?
5: No, res, que l'estava mirant i ara estava pensant, igual sí que tenen un aire, però bueno, que jo el que flipo més és el treball que haurà fet com a atleta. De formar-se
0: bueno,
5: de sobte.
0: Va estar un any sencer entrenant 3 vegades per setmana amb l'Andreu Novakovski, que és un entrenador increïble, que també va assessorar molt a la pel·lícula i tot el que té a veure amb, doncs, això, amb la competició i va, bueno, a part de tota la feina emocional que fa, que crec que és brutal. O sigui, tècnicament fa coses molt complicades, l'Alba, en aquesta pel·li, i les fa... espectacular.
1: Sí. A nivell físic, és obvi que tu la veus córrer i dius, aquesta tia s'ha fotut un curro, però és que hi ha un moment de la peli, una escena, que tampoc desvelo res, que és l'escena més dura a nivell de salut mental, que és quan té un bon atac, diguéssim, i la connexió que fa, bueno, els que hem passat per aquí, Mariona, alguna vegada, per situacions d'ansietat i tal, bueno, ens provoca, doncs això, un altre mirall, no?, que per alguna cosa ens agrada l'art. Per cert, una cosa, n'hem parlat molt aquí, ara potser tu no ho saps perquè no ens has escoltat, però hem parlat d'humor. S'ha parlat dels límits a l'humor, que és un tema que en té ja fins als nassos, i a tu també, Mariona, i bueno, però... Límits al drama, posem-lo sobre la taula d'una vegada ja, per totes, i us he de dir que aquesta pel·li ho fa perfecte, en aquest sentit. I això m'ha agradat moltíssim, perquè mira que és fàcil, en una pel·li que transita per això, per una cosa de superació, posa uns teclats així flotants, superguapos, no?
5: Una cosa molt èpica.
1: Que facin llagrimeta, llavors parles d'això de la superació, tal, no sé què. És super subtil la pel·li, en aquest sentit. I això crec que és a mi és el valor que li trec, definitivament. No sé com m'ho buscava la Laura, la directora, tot plegat, si ho tenia clar que no volia anar, doncs, aquest drama una mica...
0: No, sí, ho tenia claríssim. No volia anar al drama, o sigui, sempre volia alguna cosa tingut, i en aquest sentit hi va haver molta adequació entre l'Alba, l'Àlex i jo, sobretot entre els tres, per com, bueno, per com adequar-nos a aquest to, no?, i trobar un mateix això, una mateixa tecla. Però sí, ho tenia claríssim, que no volia entrar en això. O sigui, és com que sento que la pel·li és gens efectista. Està molt continguda, és veritat que està molt continguda, i hi ha molt de... Bueno, d'intentar retratar-ho des d'un lloc molt honest i amb molt de respecte, però sobretot hi ha molta veritat.
1: Mm-hmm. Hi ha planos punt... silenciosos, perdó, també, parlo de... Semblo crític de cinema, sobte. Planos com llunyans d'ella corrent, que són superpoètics i a més et fan entrar molt a la història, llavors, plans d'aquests que duren una mica, no?, que no hi ha cap paraula, que hi ha una mirada, i que és la mirada, per exemple, de la prota, i que et captiven ja, definitivament. Fins aquí la meva tesi doctoral.
5: No, et volia preguntar, Marina, si a tu... el fet de rodar aquesta pel·li t'ha fet replantejar-te coses de la vida, com per exemple això que dèiem, no? Com el rebaixar la intensitat de dir, vale, intentaré que les coses no se'n facin una bola enorme, perquè si aquest personatge ha pogut com passar per aquí, transitar-ho i no fer el gran escàndol, jo també puc com rebaixar aquesta, les mini coses que em passen al dia, o no, les grans coses també.
6: Sí, sí, clar, evidentment. El que em passa més quan veig les pel·lis, més que quan les faig, això, eh?
5: Sí, eh?
6: Sí. O sigui, em va passar, per exemple, quan la vaig veure. Sí, curiosament. Sí, és veritat que és una pel·li que parla molt de, per mi, o sigui, més que de superació, per mi parla d'acceptació. I sí que em va fer pensar en dir, vale, vale, o sea, acepta les cartes que tienes i lo que te toca, ¿sabes? I si te viene esto, si, o sigui, si a ella li ve aquesta enfermetat, ella ha de, o sigui, sí que és veritat que planteja molt de dir, hosta, fins a on hem d'apretar, no, les coses? Fins a on l'èxit ha de ser el que jo tinc o l'expectativa que jo m'he pensat que ha de ser, o bueno, o la vida em ve com em ve i ara em ve això i he de parar i m'he de mirar a dintre. I costa molt fer aquest exercici d'acceptar la vida com et ve, perquè moltes vegades no és com a tu t'agradaria. Vamos, la majoria de les vegades.
1: Sí, sí,
5: bueno,
1: sí.
5: Parlàvem amb el Llum Rajol, amb un cantant d'aquí, i parlàvem de... com de la rendició a la vida o a l'univers com una cosa positiva, de dir el que hagi de venir vindrà i si no ha de passar, doncs no ha de passar.
6: Sí, clar, però és complicat.
5: Yeah.
6: Sí, està, és fàcil dir-ho, però després fer-ho i atrevessar-t'ho és molt complicat.
1: Bé, jo em quedo amb això, tens les teves cartes i a partir d'aquí jugades a la teva manera. Per cert, una cosa que també se'm va acudir durant la peli, i ara que parles això del dubte, no? Ostres, que són persones que han d'anar construint i es troben davant d'aquest drama, tots tres personatges principals, el teu, el de la protagonista i el de l'Àlex Brendemull, que no me'n recordo com es diu el personatge, perquè sóc un desastre, tots tres teniu maneres d'enfrontar-vos com diverses, però en el fons que parteixen d'un dubte i d'una barrera, no? L'Àlex com a pare, tu com a germana, ella com a la que ho passa.
6: Per mi ha de ser... O sigui, no ha de ser així, però és lo de l'adequació que parlàvem. O sigui, perquè una constel·lació i més familiar funcioni, és que et surt sol. O sigui, quan tu et poses aquí, l'altre es posa baix i l'altre al cantó, per compensar, saps el que vull dir? Perquè si no hi ha un trencament en algun moment, o hi ha un gir cap a una banda o cap a una altra, o sigui, llavors per mantenir aquesta... són com los opuestos complementarios, que si t'adones passa molt a la vida. Mira ara com estem distribuïts, o quan vas veient les coses de la vida, és com que es van equilibrant sense voler-ho, no?
1: Yeah.
6: I en aquest sentit trobo que les tres opcions, diguem, o les tres actituds vitals es van posicionant, perquè si una es trenca és com que l'altra ha de sostenir, yeah. I si una se'n va, l'altra s'ha de quedar, saps?
1: Hòstia, però molta enveja, perquè no passa sempre això. Quan hi ha una família que s'equilibra d'aquesta manera, que dius, que em sembla superguai això que dius, tant de bo passés sempre, perquè de vegades doncs, bueno, hi ha flaqueses cada banda i ningú pot sostenir. En tot cas, és una pel·li, tu creus que... Bueno, de fet, sí, ella fuig, i a més la metàfora és córrer, no? Com fugir d'una cosa, és fugir d'un cap que li va a 200 i que li provoca males passades. I he pensat que el teu personatge, Esmorza amb mi, la pel·li de Joan Morales, també fugia.
6: Fugia.
1: També està... Tia, quins són aquestes...
6: Bueno, és algo universal. És algo universal, vull dir-te. És el que fem tots i jo crec que també quan veus pel·lis és perquè, o veus personatges que fan coses a les pel·lis o que senten coses, és perquè és un emergent social al final, parla d'algú que està molt present en tots nosaltres, i si es manifesta és perquè està allà latent en tots, amb l'ésser humà, no? Llavors és veritat que és un tema molt universal, des de Chekhov hasta, saps?
1: És veritat, Marina Sales, però també és veritat que tot això que et dic d'Esmorza amb mi, que hauràs pensat, ho està colant en calçador. És perquè el director de tot allò, que es diu Iván Morales, també va parlar de Marina Sales.
7: La Marina Sales és una intèrpret molt especial perquè té una barreja de personalitat i rigor que fan que les seves propostes com a actriu siguin molt personals, molt seves, i al mateix temps estiguin molt alineades amb el que la història necessita. I això és molt guai, jo crec que és el que tots els directors i directores busquem, no? Intèrprets que ens sorprenguin i que al mateix temps doncs, busquin en la línia del que volem explicar. Recordo Esmorza amb mi que tenia un monòleg que vam estar preparant moltíssim en els assajos. Vam fer més assajos que sessions de rodatge tenia la Marina, però mai l'acabàvem de tenir del tot en els assajos tampoc, no? I amb la Marina jo li deia, és que no tinc cap mena de dubte que el dia del rodatge el tindràs. I era un monòleg de 2 minuts i mig en un plano seqüència, amb un recorregut emocional molt concret, i que per la gent que vegi la pel·lícula, doncs jo crec que és un dels moments àlgids i que difícils d'oblidar. Bueno, com a mínim, per mi és molt difícil d'oblidar a nivell personal, perquè el dia del rodatge vam estar... Jo al principi, doncs, bueno, ens trobàvem en una habitació molt petita i jo al principi anava a un racó. Vam tractar aquella seqüència com si fos una seqüència íntima, perquè realment aquell monòleg demanava que la Marina es despullés d'una manera emocional molt generosa, no? I llavors, doncs, jo vaig anar a un racó per no molestar, i recordo que després d'un parell de tomes la Marina em va dir no, vine aquí i seu davant, i estava, doncs, això, la càmera, l'Agnès Piqué operant-la, i jo al costat i la Marina davant, i vam fer tantes tomes com van ser necessàries, però va ser un moment molt íntim, com si ens estigués confessant un secret, i per mi és un record que no se m'esborrarà mai, perquè per mi defineix molt bé, gràcies a la Marina, doncs això, el que és aquest ofici artesanal i al mateix temps estrictament íntim que és el cinema.
1: Això és el que diu Ivan Morales de tu, i en concret del rodatge d'Esmorzar amb mi, pel·li que us recomano recuperar. No sé si estarà Filmin.
0: Sí, crec que sí.
1: Tots cap a Filmin, directament, a veure-la. I si és el 3CAT, tots cap al 3CAT, que avui també estic sent un botifler de putíssima mare. Escolta, això que diu ell, saps que m'ha connectat amb l'Àngela Cervantes? I aquesta manera d'encarar els personatges? Pot ser que tingueu una cosa, tu i l'Àngela, així com molt visceral?
0: Pot ser, i la veritat que l'admiro molt a l'Àngela, és una gran companya i una gran... I hem entrenat juntes en el mateix, en un grup de teatre que tenim amb el Fernando Piernas, amb un professor argentí que viu a Madrid, i hem... O sigui que ens coneixem i l'estimo moltíssim.
1: És molt bona, Àngela Cervantes,
0: sí,
1: que per cert l'esperem tant a ella com al seu germà, que també, quina família, eh?
0: Però bueno, l'Ivan és molt generós també amb les paraules que diu, i és un director que... crec que és de les persones més sensibles amb les que he estat en un set de rodatge, perquè és veritat que el que genera ell en el set és super especial i és molt autèntic i és molt diferent i és molt bonic. O sigui que en realitat tot el que diu és perquè ell també col·labora que això passi, indispensable.
1: Insisteixo, recupereu aquella pel·li que ens va agradar molt, i per cert, parlant de directors també i de molta víscera, Javier Giner, que és una altra persona amb qui has treballat, és que clar, és que al final acabarem veient clar que la Marina Salas és actriu visceral. Sí o no?
0: Bueno, està bé,
1: o no?
0: És un bon...
1: Compres?
0: Sí, compro.
1: Vale. Amb el Javier Giner, per cert, a banda de Yo Adicto, Esta Soledad és la peli.
0: Sí.
1: Això s'ha estrenat ja o no?
0: No, estrenem el 30 d'octubre.
1: Què?
0: Sí, ja vindrem per aquí.
1: Va, ja vindreu una altra vegada.
0: Si ens accepteu, sí.
1: Bueno, potser no, perquè ja hi ha molt... El 30 d'octubre... Ah, no, sí que hi serem. Sí que hi serem.
0: I tant.
1: Sí.
0: Per què?
1: No, perquè venim al setembre. Tant de bo tinguéssim més vacances. A l'octubre ja hi som. Així que si vols venir, o que vingui ell, o que vingui...
0: Qui
1: més? A l'Oriol.
0: Sí.
1: Ha vingut l'Oriol aquest any? Ah, sí, ha vingut.
0: Sí.
1: Ja va venir l'Oriol Pla. L'Oriol Pla és la persona que ha donat més entrevistes de la història, eh?
0: Sí. Aquí?
1: Bueno, no ho sé, a Catalunya, en general. L'he vist 30.000 vegades. Hem de fer una publi, Dani, sí? I tornem amb la Marina Salas, que ens queden 10 minutets.
8: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
9: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
10: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
10: Mira, m'he posat nerviós, collons!
11: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: El programa que desperta Catalunya.
8: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
12: Per 2.
8: Dos presentadors.
12: Dues hores de programa.
8: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
13: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Fa molt temps que no ho diem, oients, però aquest és el programa amb les millors sintonies de la radiodifusió europea.
1: Les més sexis.
0: Les més sexis, sobretot, sí. Estem parlant amb la Maria Sales fa 50 minuts i ara em quedaré, entre el que ens passa, amb ganes de 50 més. Tot i això, a tu t'agrada la promo, Marina? T'agrada anar de promo per les pel·lis i les coses que fas? Una estadat brutal, que diria Calamaro.
2: Depèn el moment, depèn la pel·li.
0: T'ha passat anar a defensar coses que no...
2: Sí,
0: sí. Sí, no digues noms, esclar. Però sí, passa, eh? Com tries un guió? Aprofito per preguntar-t'ho això, perquè a vegades, pel que veig, potser t'equivoques, no?
2: Sí. A veure, no sé si els actors i les actrius en aquest país tenim tanta possibilitat de triar o tanta... Ja és un privilegi treballar, vale?
0: Yeah.
2: I ja en el cas que puguis triar... No, ho dic perquè també es ven com algo superfàcil, sabes? I no ho és tant. I hi ha molts actors que estan sense treballar i vull dir-te que és important dir-ho i saber-ho, crec.
0: I tant, i tant. Mira el monòleg del Pep Ambròs als Gaudí.
2: Exacte.
0: Sí, no?
2: Tal qual, que ho va fer genial.
0: Ho va fer
2: genial, sí, sí.
0: Digues, digues, perdó.
2: Sí, sí, no, bueno, això, dit això, jo, per mi és superimportant la història, molt important, el personatge i qui està, i els companys.
1: Clar, perquè t'ha passat mai de que t'agradi un guió, però mirar l'equip i dir... És que aquí no pinto res.
2: Sí, normalment no se'l passa. O sigui, normalment quan... No se'l passa.
0: Quan hi ha una sensibilitat potser és compartida,
2: sí,
0: no?
2: Sí, o sigui, quan, sí, exacte. Quan hi ha un molt bon material, normalment és perquè ho ha escrit algú que t'interessa,
1: yeah,
2: saps?
1: Yeah,
2: yeah. I llavors ja... No sé, aquesta persona té uns gustos que ja fa unes eleccions que dius, ah, claro. O sigui, té tot el sentit. Llavors és difícil. O sigui, jo, per exemple, no m'he trobat mai un guió que m'apassioni, però qui ho dirigeixi, dic, madre mía, no puedo. Yeah. O sea, no.
0: Hi ha una altra cosa que a mi em ressona, vull dir que no és cap veritat universal, però tinc la sensació que els actors i les actrius que teniu feina, que sou cares força conegudes, tu n'ets una. Vull dir, tu dins el camp de la interpretació potser et consideres una privilegiada, no vull posar en boca teva paraules que no, però és així. Vas tenint feina.
2: Sí, sí, sí, m'hi considero, sí, vale. Sí, estic, o sigui sé la sort que tinc, sí, sí.
0: Llavors, hi ha actors i actrius que tenen tants papers protagonistes que potser no accepten un secundari? Passa això? Perquè no
2: sí,
0: és el
2: passa,
0: cas, a Corredora no és el cas.
2: Passa, clar. No, a Corredora no és el cas, però veus, per exemple, a mi Corredora m'agrada, o sigui, és com que jo volia col·laborar en explicar aquesta història. És una història molt important, és necessària. No hi ha pel·lis que expliquin això d'aquesta manera, amb aquesta sensibilitat. Sabia que la Laura està atravessada per aquest tema, sap del que parla perfectament, té una visió i una intel·ligència i una sensibilitat que jo volia estar a prop seu, saps? L'Alba estava fent una feina espectacular, o sigui, jo volia compartir amb elles aquesta experiència, més enllà de que fos un secundari, que no fos un protagonista, saps? I de veritat volia col·laborar en explicar aquesta història. Crec que a vegades hem de mirar una mica més enllà de si és protagonista o no. Ja. Jo, per lo menos.
0: Tu, com a mínim.
2: Sí.
0: Hem d'acabar l'entrevista d'aquí 2 minuts. Abans, però, et faré triar de què vols parlar. Si vols parlar de la teva formació a llocs com la Memory o la Nancy Tuñón, si vols parlar del fet de venir o no d'una família d'artistes, que crec que no triïs aquesta opció perquè no tindrem temps, o si vols parlar de la teva passió per la música italiana, que jo et diria que triessis aquesta tercera cosa.
2: Vinga, Itàlia.
0: Sí, fot-li. Aquest és de Vasco Rossi. Oh. Un senso, es diu aquesta cançó, perquè sabíem que la Marina havia viscut a Londres, a París, però i a Itàlia?
2: No he viscut mai a Itàlia.
0: Què et passa,
2: però ara
0: a Itàlia?
2: Ara fa poc vaig estar visitant un amic. Bueno, el Francesco Carril, que ha estat allà, que estem junts fent una funció de teatre, estem junts fent l'Entusiasmo.
0: Em sona molt, però no ho sé.
2: No saps qui és.
0: L'esteu fent a Madrid.
2: Sí, sí. Bueno, l'hem fet a Madrid.
0: Em sona
2: i ara
0: el seu nom molt, vaja.
2: És el de Los Años Nuevos, ha fet moltes, és un grande, el de, que estava també a tres adiós.
0: Com així,
2: sí. Molt amic meu, i ha estat una pel·lícula, el vaig anar-lo, vaig lluitar, vaig estar 4 dies i
0: ves. Què és Ilià? No és Icocar.
2: Sí, la mare italiana, sí, sí.
0: Ah, vale, és totalment. Vale.
2: Itàlia, sí, sempre m'ha agradat, molts anys, sí, m'agrada molt. He estat a Nàpols, a Roma, a Milà, a Florència. Sí, a Bologna, m'encanta.
0: Igual una incursió al cinema italià?
2: M'encantaria, m'agrada molt. I des de petita he vist les pel·lis del Daniele Lucchetti, del Fellini, evidentment, de tot el neorealisme italià. Però és veritat que sí, el cine d'allà m'encanta.
0: Jo m'estic reconciliant amb el temps amb Itàlia, perquè era adolescent, com a un home neuronal. Era el típic que deia, ui, els italians, no sé què, tal, tal. Yeah. Estic tan enamorat, tan enamorat. Sorrentino, un senyor també amb una... Bueno.
1: Yeah. Cuidado.
0: Sí, cuidado, que estic veient les pel·lis aquests dies una altra vegada i té una mirada que dius, bueno, però és molt bonic. No sé per què estic parlant d'això. Del que hem de parlar és que aquest divendres arriba Sales, Corredora, la pel·li que coprotagonitza la nostra convidada d'avui, la Marina Sales, i que no ens queda res més a dir. Només que posarem, per tancar, una cançó d'una noia de Sant Esteve Sarrovires, que es diu Rosalia Vila i Tovella, que ets molt fan, tu, també, de la Rosalia.
2: Sí, m'encanta.
0: L'has conegut personalment, o què?
2: No.
0: No, eh?
2: Però ens fem... Ai, a Instagram.
0: Et segueix gent de tu? Ja, ens ho dius ara.
2: Una fan loca, no?
0: Ens ho dius ara, que s'acaba el programa. En fi, hem triat Candy, que a mi crec que Motomami és el meu disc preferit de
1: Rosalia. Jo crec que també.
2: És que és la millor, m'agrada tant.
0: Sí? Doncs vinga, Candy, per tancar el programa. Marina Sales, gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Ens veiem aviat.
2: Vale.
0: Marina Batalla, demà.
1: Fins demà.
0: Demà, Nausica Bonin, demà.
1: Oi.
0: Fuà, que vaya setmana. Adéu.
2: Adéu.

0: Cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Mira, molt bé. Estic contenta.
3: Estem chilling avui, eh?
1: Avui tenim energia.
3: Uh-huh. Anem conjuntades de marró.
1: Ai, sí, anem iguals. Ahir també va passar, no? Vas dir?
3: Sí, i portem unes quantes vegades que anem bastant a la part.
1: Crec que som moníssims.
3: Som supercutes.
1: Que monos. Això és el Love Family, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 26 de maig, sabem que... tenim moltíssima controvèrsia amb la Nati Peluso perquè la gent l'està acusant d'haver utilitzat Ozempic, que és la medicació per la diabetis que s'ha posat de moda entre les més famoses, bueno, i entre tothom realment, per baixar de pes. Totes les alarmes comencen a sonar amb els seus últims TikToks, on es comenta que se la veu, doncs, extremadament prima. Sí que és veritat que són TikToks que han acabat a Twitter, també, rotllo que tenen, de cop i volta, 7 milions de visites. Recordem que ell era una gran defensora del body positive i, de fet, un dels seus moments estrelles a la seva carrera va ser el dia que va aparèixer la Resistència i va explicar el seu passat com a gimnasta.
4: ¿Fuiste 9 años gimnasta? Sí. Me encanta.
5: Sí, era una gimnasta reprimida porque, obviamente, con mi cuerpo estaba complicado.
4: ¿Por qué?
5: Viste que son todas como muy... muy flaquitas.
4: No, pero tú tienes un perfil muy estilizado.
5: Yo soy maravillosa, pero no me dejaban.
4: ¿En serio?
5: Me decían que estaba gorda.
4: ¿Cómo te van a decir eso, hombre?
5: Me decían.
4: ¿Y no
5: bueno,
4: puede...
5: ¿dónde está la cámara?
4: Hay 5. Ahí está aquí, a la 4.
5: La gorda está triunfando, mami.
3: La gorda está triunfando, mami.
1: Això ella és...
3: la seva frase, però bé, fa un temps ja la van acusar d'això i va sortir a dir 4 coses.
6: Para las que estuvieron diciendo que yo sí que decía Ozempic, que si Ozempic...
3: Bàsicament deia que no havia utilitzat Ozempic perquè a ella li encanta menjar i bla, bla, bla, bla. De moment no s'hi ha pronunciat en aquesta nova onada de hate, però sí que ha penjat

0: Love, que havia sortit d'un estudi de música amb una mena de vídeos que semblaven de paparazzis, però estaven massa ben fets per ser de paparazzis, bla, bla, bla, i que tot apunta que seria alguna mena de publi, doncs així ha set, perquè la nostra perfecta es deu haver fet d'or després d'aquesta campanya d'estiu en Freixenet, on versiona la cançó aquesta de Volare, i sona així de malament, és salvatge. Ja la música és escarosa, però la lletra, tot, no hi ha res bé.
1: La seva veu tampoc és que sigui fantàstica.
0: No, no acaba de ser el millor que ha passat a la història de la humanitat. La veritat, és molt cutre, és molt dolenta. Jo el mínim que espero és que ella tingui la vida solucionada.
1: Home, això és de segur, però segur, tia. No tinc cap mena de dubte.
0: Molt bé, doncs a favor, llavors.
1: Felicitats, Laura.
0: Felicitats, Laura.
1: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: El papa de Roma és un woke de manual. El papa Lleó XIV ha criticat i titllat de feixista tant la intel·ligència artificial com les grans empreses tecnològiques de Silicon Valley.
1: Oh, molt
0: bé. Sí, ell és el nostre petit woke de referència. Diu que el problema no és la tecnologia en si, sinó que, sinó el poder que poden acumular unes quantes corporacions si controlen eines capaces d'influir en la informació, l'educació, la política i la manera d'entendre el món. Justament per això vol posar límits ètics, polítics i tota mena de límits al desenvolupament tecnològic, sobretot i molt centrat en la IA.
1: Molt bé, doncs a
0: sí,
1: favor.
0: A mi m'encantaria aquesta notícia si no fos perquè històricament això és el que ha fet l'Església durant molts segles, condicionar la manera de pensar de la gent.
1: És veritat, m'havia oblidat que érem transversalment woke.
0: Sí, nosaltres també som transversalment woke i per això que el Vaticà parli de feixisme tecnològic com si fos una estructura aliena a les institucions religioses tradicionals, per mi té un punt irònic.
1: Però potser el papi està de rebranding.
0: No sé, per mi té un punt irònic. Un punt irònic sí que té, les coses com són.
1: Ells volen afegir-s'hi al carro. Diuen, nosaltres també volem la nostra Jesus Chipiti. Tenim actualitzacions de tot el cas de Mango. El fill, en Jonathan Endic, ha deixat temporalment la seva feina de vicepresident de l'empresa Mango per centrar-se a la seva defensa després de ser investigat, recordem, per la mort tan sospitosa del seu pare, Isaac Endic. Ell ha assegurat que l'acusació és injusta, infundada, i denuncia que s'ha creat tota una imatge pública de culpabilitat completament descontextualitzada i tergiversada. Això és el que ha dit ell, com textualment citat. També defensa que és innocent i diu que la veritat s'acabarà imposant, bla, bla, bla. Mango li ha mostrat el seu suport i ha reafirmat que la companyia està visquent, bueno, el seu prime històric. De fet, qui era que tenia una marca, una campanya ara? La Hailey Bieber, no?
0: Amb Mango.
1: Sí, que és veritat.
0: Ah, sí?
1: Doncs tela, imagina't. I mentrestant tot aquest merder
0: per mig. Vaya putada, nen, quina barbaritat. Avui és Sant Felip Neri.
1: Neri?
0: Sí, Sant Felip Neri, com la cançó de Charango.
1: Oh.
0: Havíem quedat a 4-4 a la plaça Felip Neri. Boníssima. Hi ha 364 Felips a Catalunya. No sé quants són Neris. Felip Neri, però bé. El refrany del dia d'avui diu...
1: Jo m'he liat amb un Felip, ho dic perquè ara m'ha vingut al cap.
0: Quan no et demano si t'hi has liat és quan t'hi has liat.
1: Clar, per això m'has de demanar sempre.
0: Vale. Com, era guapo un Felip?
1: Era guapíssim.
0: Me'l pots ensenyar?
1: A veure si
0: estic una mica nerviosa ara perquè tinc una mica de fomo. Felip m'agrada a mi també, Felip. Crec que fa per mi.
1: És que crec que no el segueixo ni Instagram.
0: Però què us odieu?
1: Sí, va fa molts anys això, però era aquell que treballava a un bar... tenir una cita al seu bar i va tancar...
0: Ah! Ja me'n recordo! Sí que me'n recordo! Uala!
1: Està guapo, això, eh?
0: Sí que me'n recordo! Quina barbaritat! Bueno, va, el refrany del dia d'avui diu... Pel maig, les granotes fan rac-rac.
1: És que no sona ni a mi.
0: S'haurien de prohibir els refranys catalans. Jo, de veritat, no m'estranya que el castellà ens estigui menjant.
1: Literal, deixeu
0: amb aquest refrany, amor, eh?
1: Els 8 virals i ja està.
0: Sí, no, és molt bé.
1: És horrorós, però bé. En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
0: Doncs mira, el tema del dia d'avui és com es tracten les nòvies dels futbolistes.
1: Oh!
0: No, transversalment feministes, avui. En parlarem de seguida tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades amb la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba! Tu de què parlaràs?
1: Doncs jo avui us donaré trucs per la selectivitat, que esteu ja a la recta final de la vostra etapa educativa del batxillerat.
0: Que heavy la selectivitat.
1: Sí, the worst time of my life i alhora el millor. Jo us donaré...

0: tips per ser més creatius. Avui dia de tips. Avui servei públic i feminisme.
1: Molt bé. Ja està bé de tant en tant.
0: Pelos, família?
1: Portava massa exclusiva a sobre. No
0: a més a més, passarà per aquí l'Eudald Feliu, el nostre petit camerino, a parlar-nos de bandes sonores.
1: Ah, molt bé. L'altre dia ens vam trobar.
0: Amb qui?
1: Amb l'Eudald, al Palau de la Música.
0: Tenies una cita, tu.
1: Jo tenia una cita que se'm va cancel·lar.
0: Ah, sí?
1: I vaig anar sola.
0: Hòstia.
1: Però per sort, jo crec que van vendre malament l'entrada i m'han quedat algú al costat. I vaig pensar, bueno, mira.
0: Ah, doncs mira.
1: Vaig fer amiga seva.
0: Perfecte. Nosaltres no marxarem sense haver llegit les vostres confessions.
1: Efectivament,
0: família.
1: També passareu per aquí vosaltres, totes les que ens hagueu enviat i ens envieu algun missatge al 667-07-61-16, 667-07-61-16. Allà podeu enviar la vostra consulta, el vostre petit secret, qualsevol cosa. Recordeu que serà anònim i nosaltres us donarem el millor consell des del nostre cor.
0: Cor. Comencem?
1: Som-hi.
2: Això és el Loft.
1: I ara, per celebrar que la Tyla ha guanyat a Social Song of the Year als America Music Awards, tocarà posar la cançó que ha guanyat el premi, que és Chanel, una cançó més tiktokejable impossible.

0: Benvingudes al Love.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
0: Estàs sentint el Love.
2: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelldor i Alberto Gadel.
3: Apaga la llum que estem activats. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda. En directe a iCat.
4: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim amb l'Ofdicat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelldor.
4: I aquests últims dies el món del cor i del futbol han estat revolucionats per la nova parella del moment, Lamine Yamal i Inés García.
5: Així que, aprofitant el tema d'actualitat, avui el tema del dia serà, bueno, que un tema que per desgràcia sempre és polèmic i no en un aspecte positiu, precisament és el tracte que reben les nòvies dels futbolistes.
4: A veure, fa poques setmanes que aquesta parella ocupa tots els titulars perquè s'estan deixant veure junts força sovint. És veritat que porten molt poc temps junts i això pot sorprendre. I no és per això, però és un dels motius, que estan rebent moltes crítiques. Ells pràcticament no han tingut ni temps de conèixer-se bé, com ara deien, i ja els ha enxampat la polèmica. També no m'estranya, ets el de Minyanat.
5: Ja, és fàcil que... Sí. Que es comenti tot el que fas.
4: Per tant, com acostuma a passar, les crítiques no van dirigides a ell, sinó a ella i totes les seves suposades relacions anteriors.
5: Per situar-nos una mica, recordem que ella és la Inés García Santos, que és un influencer andalusa de Sevilla, de 21 anys, que fa vídeos, doncs, típic vídeo de moda, d'estil de vida, etc.
4: Sí.
5: A ell t'he de dir que ja no li cal presentació perquè en parlem cada fucking dia, és el... Lamine Yamal, i des de fa unes 3 setmanes o un mes, més o menys, no hem parat de veure'ls junts a tot arreu, volant amb helicòpter per Barcelona, a la casita de Bad Bunny, de vacances junts a Grècia, everywhere.
4: Everywhere, perquè ells estan enamorant-se.
5: Bueno, sí, ells estan en el
4: festejant.
5: Moment...
4: Festejant.
5: Això.
4: Estan en el moment de festeig, que és un dels millors moments d'una relació.
5: El prime enamorament.
4: Exacte. Màxima. Però bé, la polèmica més recent ha sorgit perquè suposadament ella ho ha deixat amb el seu exnòvio de més de 5 anys i molt poc temps després hauria començat a sortir amb el Lamine Yamal. Tot comença a partir d'una foto a la fèria de Sevilla de fa unes setmanes on ella surt amb un noi. És veritat que surten molt a caramelades.
5: Sí que és cert, però bé.
4: I l'avió és I love you, baby.
5: El que es va dir és que aquest era l'exnòvio i, per tant, els timings no acabaven de quadrar. Però ella mateixa va sortir dient que això era una fake news, que el noi només era un amic seu. Però què passa amb les fake news sempre? Doncs que al final la llavoreta ha quedat plantada i les crítiques li van caure igualment.
4: A veure, realment ser nòvia d'un futbolista, evidentment té privilegis,
5: sí.
4: Sempre ho és, aquí, però ha de ser horrorós perquè estàs constantment amb una lupa a sobre. Que com a influencer potser ja ho estaves una mica, però no crec que tingui absolutament res a veure, a no ser que siguis la Lola Lolita, que
5: clar.
4: Tot i així ha de ser molt bèstia, saps? Després d'aquesta fake news de l'exparella, per exemple, també l'han començat a criticar perquè ella no ha penjat cap foto amb en Lamine, mentre que ell ja ha penjat a la noia uns quants cops a les seves xarxes.
5: També t'he de dir...
4: Que cadascú foti el que vulgui, no creieu? Bueno.
5: A banda d'això, no? També la critiquen molt, dient que ella només està amb ell per aprofitar-se'n i fer-se famosa.
4: Que potser la pobra noia no està penjant res per això.
5: Perquè no es pensin això i ja, sense fer-ho, ja s'ho està pensant. T'he de dir, també, que la perfecta, la Inés, ha pujat molt bèstiament
4: molt,
5: de seguidors.
4: Molt, molt, molt, molt, molt. Jo a TikTok, si vas fent refresh, cada 5 minuts li pugen 300 seguidors o una barbaritat així, perquè l'altre dia ho vaig estar mirant i es veu que en una setmana ha guanyat més de 100.000 seguidors a Insta i a TikTok uns 200.000, perquè en tenia 500.000 o així i ara en té 700.000. Ara, però en plan, ahir la nit en tenia 707.000.
5: Pues imagina't, però és que al final ets la nòvia del millor jugador del món ara mateix, no?
4: Del putíssim Lamine Yamal, és molt bèstia.
5: Llavors, tens l'expectació.
4: 715.000, veus?
5: No
4: és molt heavy. És molt heavy. A tot això, cal recordar que ells són xavals de 18 i 21 anys, respectivament, que encara que siguin famosos, són molt petits.
5: Literal.
4: Vull dir, que la gent normal a aquesta edat, doncs, bueno, està fent això, no? Ara em lio amb un, ara amb un altre, potser tinc un nòvio que em dura per sempre, potser tinc un nòvio que em dura uns anys.
5: Potser no he tingut mai nòvio, sóc verge. O sigui, és
4: exacte,
5: un moment de madness.
4: Exacte, és un moment molt madness. I és el que toca.
5: 100%.
4: Està madness. O sigui, és que no passa res. Bueno, és que pots estar madness amb 50, també, en realitat.
5: Literal. Però bé, tot això està obrint un cop més, aquest debat de les nòvies dels futbolistes, de com de malament se les tracta, de com tothom vol que ho deixin, perquè de fet el debat ha crescut tant que han sortit influencers a parlar sobre el tema. Hem vist a la Clares o a la Natalia Palacios pronunciant-se.
2: Yo voy a soltar un falso y me voy a ir muy despacito, ¿vale? Sois unas envidiosas y unos envidiosos que no se puede. Es que no se puede. Resulta que ahora las niñas más guapas del mundo no son guapas. Ni os caen bien porque van al lado de un futbolista. Venga, hombre, por favor. Perdón, miento. Si os caen bien, cuando lo dejan con esa persona. Cuando están solteras, arruinadas, destrozadas, devastadas. Ahí ya no os caen bien.
5: Sí que
4: es cierto.
5: Literal.
4: Què n'has de dir?
5: No, res, això, que sí que és veritat que de cop i volta la narrativa sempre canvia quan la xavala comença a sortir amb un futbolista.
4: Tio, i a mi em molesta que tothom és en plan, no, ara començarà a jugar pitjor. A veure, crec que si en la Min juga pitjor no és perquè té una nòvia. O sigui, si es distreu perquè té una nòvia, no és culpa de la nòvia en cap
5: literal,
4: cas.
5: Literal, és culpa de la Min que no se sap gestionar, potser. Però és que no ha passat ni això.
4: Ja, o sigui, és que de moment, no sé.
5: S'ha vist junts? A carameladitos en públic, en plan, és que tampoc
4: és misogínia.
5: 100%. Sempre és la misogínia. La resposta a tot és la misogínia. Si esteu a punt de fer la cele, apunteu-vos això. Qualsevol cosa poseu misogínia, si no la sabeu.
4: Ui, sí, i guanya, i traureu un 10.
5: I el professor dirà... Literal, però bé, qui va portar una visió interessant a aquest debat va ser la mateixa Inés García, fa temps, abans d'estar amb la Min, i així ho va resumir en Javi Hoyos.
6: Y hacía una crítica de cómo siempre parece que las novias de los futbolistas son unas aprovechadas, que están con ellos por la fama y el dinero. Y ella venía a decir, pues mirad, yo a ellos no les conozco, les conozco por ellas.
7: Ubico a los jugadores de fútbol por... ¿Quién es Mar Bartra? El que estuvo con Goicoechea. ¿Quién es Lamine Yamal? El que está con una súper famosa ahora mismo. Nicky Nicole. ¿Quién es Cristiano Ronaldo? El que estuvo con una de las mejores modelos del mundo, Irina Saik.
4: Jo l'amo.
5: Ella critica que tothom diu que les nòvies dels futbolistes se n'aprofiten per guanyar fama, però, per exemple, ella, que estava completament fora de tot aquest món del futbol, com realment molta girl and molta gay, ens passa completament al revés, que coneixem els futbolistes perquè estan amb aquestes noies famoses. Jo, per exemple, amb Marc Casado, no sabia ni qui collons era, ni quina cara feia. Des que està amb la Noa, ja, jo ubico qui és en... Vamos, en Marc Casado el sé... Reconèixer everywhere.
4: Ells estan tan enamorats.
5: Ells estan enamoradíssims.
4: Estic obsessionada amb aquesta petita relació que tenen. Bueno, petita, fantàstica.
5: És que és fantàstica, tia.
4: Uf, els estimo de veritat. Jo ara també. Que els segueixo els dos, veig que no es paren de penjar i penso...
5: Estan enamoradíssims.
4: Estic molt trista.
5: Però veus?
4: Perquè jo necessito això ara.
5: Però tu has conegut a la Noa per part d'en Marc Casado i jo conec en Marc Casado per part de la Noa.
4: Claro.
5: Llavors és un match perfecte.
4: Ala, és veritat. Nosaltres sempre som al revés i alhora som com iguals. És una cosa salvatge.
5: És com que fem el mateix procés però des de diferents punts de vista.
4: Sempre és això, sí. Doncs, per si no fos prou, enmig d'aquest debat, la setmana passada es va fer el sopar del Barça de final de temporada on tots els jugadors van desfilar amb les seves nòvies i parelles. Entre elles, evidentment, Lamine Yamal i Inés. Clar que els vídeos del Barça... de la catifa vermella, com us podeu imaginar, s'han omplert de comentaris horrorosos criticant-les, rient-se'n d'ells per tenir nòvies, que és en plan...
5: Perquè sou gais. O sigui, el que us passa és que us feu palles pensant en ells, no passa res.
4: Sí.
5: I us fa ràbia que ara tinguin una nòvia, perquè voldria ser tu la que està allà al seu costat, però sí. La teva misogínia i el teu heteropatriarcat fa
4: el que macho frenis. Esfera.
5: La puta machosfera. No passa res, amor. T'autoconvens que tens... odia ella perquè penses que ho farà pitjor i per tant no jugarà també el teu jugador preferit. És mentida, és perquè tu et fas un dedo cada nit pensant en aquest xaval.
4: Tens raó.
5: No passa
4: res. Sí, és veritat, no té sentit que... Bueno, ja se sabia, però vull dir que no té cap sentit que critiqueu a les nòvies. Si el jugador juga malament, critiqueu als jugadors. És que no pot ser que visquin en una bombolla de protecció. És la seva feina.
5: I t'he de dir que és la... O sigui, quan de cop i volta veus algú que t'agrada amb una altra persona, normalment sempre critiques a l'altra persona perquè tens com una mena de ràbia. I això és un fet. I a mi em sap molt de greu i hi ha moltes hores de teràpia per controlar-t'ho, no? Però és una cosa
4: o dos dits de sentit comú.
5: Però a mi em passa a vegades que veus un altre amb el que t'agrada i fas el primer impuls com... Joder, macho. Doncs és el que els hi passa a ells. És que és el que els hi passa a ells.
4: Sí, és veritat.
5: Però bueno.
4: Sí que és veritat, és misogínia.
5: He de dir que a part d'això no puc imaginar la pressió que han de tenir a sobre elles per aquest sopar i per qualsevol cosa que han de fer amb el Barça. Totes han de lluir, també t'he de dir, perfectes, de forma obligatòria.
4: És molt cansat.
5: Sí.
4: Pobretes. No s'ho mereixen.
5: No s'ho mereixen, és que haurien de venir...
4: Molt bé, ojalà vinguessin totes aquí, elles són les millors i jo les amo. I si no et ve de gust anar-hi, és obligatori.
5: Crec
4: si no...
5: que te
4: ets fots. Com una mujer florero.
5: No, no ets mujer florero, però crec que si el teu marit, bueno, el nòvio, qui sigui, te diu tinc aquest sopar de feina, tal, t'agradaria acompanyar-me.
4: Has de dir que sí.
5: Tu dius que sí, per l'altra persona li fa il·lusió, si t'aporta, que saps que és una cosa pública, etc, i t'hi porta, li fa il·lusió a l'altra persona.
4: Ja, és veritat.
5: Llavors, dius que sí només per això, perquè dius, mira, doncs a aquesta persona li agrada.
4: Aquest tema li has quitxat, per cert, fins i tot. Oh, és que sempre hi ha gent que rep, i no sé ni com, a l'Àngela Mármol, que en principi ella no té cap res a veure amb cap futbolista.
5: El que ha passat és que ella ho ha deixat fa relativament poc amb l'Archie i la gent l'està criticant, dient que des de que no estan junts no para de penjar contingut per provocar.
4: Ah, vale.
5: Horror. És ella cantant, eh? O sigui, ella ensenyant el seu
4: vestit. Ella fent el seu contingut.
5: De sempre, que porta fent des dels seus 15 anys i per això té 10 milions de seguidors. Però bé, doncs els comentaris se li han omplert de gent dient que el que busca és un nòvio futbolista, que per això ho va deixar amb l'Archie. Imagina't si arriba lluny el tema de les nòvies dels futbolistes, que l'Àngela Mármol, que no té res a veure amb tot això, ja està rebent.
4: Jo ara vull un nòvio futbolista.
5: Doncs molt bé, jo també.
4: No? Bé, per la trama. Però res, un mes o dos, eh?
5: Un petting.
4: Un petting, tontorron, sí, només per veure què passa. Bueno, va, després seguim parlant amb la Mariona Córdoba d'un tema una mica diferent, perquè ella ha fet una investigació de les que li agraden i ha decidit que ens les portarà avui.
5: Perfecte, doncs Mariona, free will, de fer el que vulguis.
4: Ara posem una mica de música. Et ve de gust, Maria Jaume?
5: Hem de compensar tot això amb un pedazo de cançó de gay que
4: t'acabis.
5: Una mica de son en ses campanes.
4: Ah, vale.

0: Experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els Experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
1: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
3: Falten 3 minuts per 3:45 de la tarda.
4: Que bé.
3: I això és el Love d'ICAT. Som la Gala Castelltor.
4: I l'Alberto Gadel. Love d'ICAT.
3: Ai, noies, noies, noies, si heu vist el calendari, veureu que aquí a Catalunya la selectivitat està a punt d'arribar.
4: Sí.
3: De fet, es fa concretament el 9, el 10 i l'11 de juny. Per tant, queda re per estar asseguda a un pupitre d'alguna universitat de... Digues.
4: Jo no vaig tenir aquesta experiència.
3: I on la vas fer?
4: Al meu institut.
3: Per què?
4: Perquè tenen algun rotllo de conveni raríssim amb la UPC.
3: Pues vaya lucky girl. Jo vaig haver d'anar
4: no,
3: fins
4: lucky
3: a Girona.
4: Girl.
3: Tia, sí. Perquè imagina't que passa qualsevol cosa.
4: Jo volia anar a la UAP.
3: Pues que, però és que imagina't... Quant tens fins a la UAP des d'Igualada?
4: 3 hores.
3: Imagina't que passa qualsevol cosa. Te dona
4: 3 hores amb tren. Sí, sí, no, m'hagués mort, segur, 100%. Però també volia l'experiència aquesta, que no vaig tenir perquè la vaig fer al meu institut. Que no em queixo, eh? Agraïda, perquè ara estic agraint coses. Agraïda de fa 400 anys poder fer la selectivitat al meu institut perquè estava tranquil. En plan, jo feia l'examen on havia fet 300 exàmens ja.
3: Ja sabia on copiar.
4: Clar, ja sabia com copiar, sabia tot. Perfecte. Em va sortir molt bé, de fet.
3: Només estava vosaltres o hi havia gent d'altres?
4: No, hi havia altres instituts.
3: Ah, vale. Llavors, l'experiència de veure més gent sí que
4: sí, jo sí que ho vaig tenir.
3: Perfecte, doncs bé. Com que queda tan poc, he decidit compartir amb vosaltres 8 trucs, perdó, que a mi em van anar molt bé, o potser no tant, per si us poden ajudar d'alguna manera.
4: Oh!
3: No et fis mai de tu mateixa.
4: A veure, amore, això què és? L'antipsicologia.
3: Sí, tothom diu que ho tens tot al cap i tal, no sé què, quantos, fes cas a la intuïció, bla, bla, bla, bla, bla. Però no deixis la sort i tots aquests mantres estranys amb la responsabilitat de tot l'examen. Perquè és mentida, amor.
4: Per mi sí.
3: Doncs no. Perquè a mi, per exemple, se'm va il·luminar l'últim dia i com que en quedaven només 5 fitxes tècniques de les 1.228...
4: Uala, de les fitxes tècniques, perquè tu vas fer història de l'art, clar, com jo, de pringada.
3: De pringada màxima. Doncs com que passava això, vaig preveure que era molt poc probable de les 300.000 fitxes tècniques que m'havia pres per 5 que deixés... no passaria absolutament res. I ho vaig notar, i vaig ser conscient, i vaig dir, no, jo sé, i confio en mi mateixa, que sortiran les que sí que m'he estudiat.
4: Ai, no, bitxo.
3: Doncs arribo a l'examen, obro l'examen d'Història de l'Art.
4: Jo quan vaig veure l'examen d'Història de l'Art vaig pensar, perfecte, ara ve la part en què jo, bueno...
3: Jo pensava que flexejaria. Dic, ara trauré un 10 assegurat. Vaig pensar, m'atrauré el pirulí, i me menjaré aquest examen. Doncs em va menjar ell a mi perquè van aparèixer, no una, sinó les dues úniques obres que havia de comentar eren les dues del meu petit grup de 5 fitxes tècniques que havia deixat apartades a la meva petita taula de l'habitació.
4: Però també et diré, amb Història de l'Art, si coneixes el context, t'ho treus, eh?
3: Jo vaig treure... Sí, vaig fer 5 punts d'una, perquè sí que és veritat que l'havia fet a fonaments i, per tant, me'n recordava de tot. I llavors, l'altra, la vaig veure, vaig dir, ni puta idea quina puta obra és, no l'he vista en meva vida. Perquè el treball d'aquesta obra l'havia fet la meva amiga Lulu i no jo.
4: Oh.
3: I quan estava a punt d'acabar l'examen, jo m'havia quedat fins al final, que ja estava, quedaven res, 5 minuts.
4: Això és un gran truco, sempre t'has de quedar fins al final, mai saps què pot passar.
3: Mai saps quan el teu cap pot recordar alguna
4: I
3: cosa.
4: I si el profe li dirà alguna cosa a la persona del costat i a tu et servirà d'alguna cosa, mai saps, mai saps.
3: Total, que jo estava així tiesa i de cop me ve com un flash la pantalla d'ordinador de la Lulu.
4: Oh.
3: I veig l'obra en el PowerPoint que tenia obert. I veig al costat surrealisme. I vaig dir, li poso el context, m'invento algo de lo que significa i ja està. Només vaig ser el punt del context, perquè el que em vaig inventar
4: era mentida.
3: Era una cosa que no tenia res a veure amb el que volia representar.
4: M'encanta la història de l'art. És el millor que li ha passat a la humanitat.
3: Per tant, estudieu-vos-ho tot, no cal que sigui tan poc en profunditat, però llegiu-vos encara que sigui alguna cosa perquè us soni i te't passi això de cop i volta un flashbacks.
4: A mi em va passar això en filosofia, que no em vaig estudiar cap autor. Vale, jo per la selectivitat no vaig estudiar perquè jo volia fer Humanitats, que era un 5, i jo sabia que el 5 me'l trauria, vale? Perquè sempre tenen molt bones notes, total. Que filosofia era de les meves assignatures preferides i em feia ràbia no estar estudiant, però pensava, és que què estudio si total, pff, ni sé què sortirà, amb la més o menys m'ho sé. Vaig tenir una intuïció que em va venir de Lord, és a dir, Déu, i em va dir Plató. Vaig mirar-me Plató 10 minuts abans d'entrar a l'examen i era putíssim Plató.
3: Hola.
4: I vaig treure un 10.
3: Que guai, doncs.
4: Sí. Per tant, també us he de fiar de vosaltres.
3: No és obligatòria, no?
4: No, no. És que jo vaig dir, què em ve de gust fer?
3: Ah, vale.
4: És que la meva CL era, fes el que vulguis.
3: Bueno, perquè si necessitaves
4: perquè
3: un 5.
4: Perquè és que necessitava un 5 i ja sabia que el tindria el 5.
3: Doncs pues llavors, superchill. Fes el teu calendari superestètic.
4: Sí.
3: A mi em funcionava moltíssim una bona fulla de paper dividida amb una quadrícula feta a mà. Allà pintava els quadradets de diferents colors segons la intensitat d'estudi que havia d'aplicar aquell dia. Era en plan vermell, blau o rosa. I sigues realista. És a dir, no diguis, vinga, va, avui m'estudiaré 39 temes d'història i faré 32 redaccions d'anglès. Repassa't a punts que ja tinguis, mira vídeos, demana-li al chat que resumeixi alguna coseta.
4: Clar, és que hi ha el chat. En la nostra època no hi havia chat.
3: No hi havia chat, només hi havia pues, l'amiga que havia fet un resum i que te'l passava en PDF. Hòstia, però bé,
4: som ancianes.
3: Crec que el més important és que no sentis que ho estàs començant a estudiar tot de zero, sinó que es tracta de fer com una repassada del que has fet. Simplement refrescar temes perquè de cop i volta, si et sona un títol o tal, ja te'n recordaràs de tota la resta, però el problema és que a vegades oblides diferents parts d'un tema o
4: esquemes.
3: Literal. I el meu truc sempre ha estat prendre-me un rotllo joc, saps? Com jugar amb les meves amigues o fer-me jocs a mi mateix, de llegir-me el pàrraf i llavors girar-lo i explicar-lo meu alta i llavors tornar-ho a mirar.
4: Ah, sí, això dels paràgrafs també ho feia.
3: Fer tonteries així perquè no sigui avorrit i no sigui simplement copiar el text d'un llibre en un foli cutre. Treu-li el suc al teu dia. No et quedis tot el dia a la teva habitació avorrida. Segurament moltes ja no heu d'anar a l'institut obligatòriament, sinó que esteu fent aquestes classes de preparació de la CL.
4: M'encantava això.
3: Que era mi prime.
4: M'encantava, eh? Sobretot les de Fonaments de les Arts. Era...
3: Ah, no, jo prime perquè no hi anava.
4: Ah, m'encantava anar-hi. Jo hi anava i el profe només ens posava fotos i nosaltres havíem de dir tal moment, tal moment, tal moment, tal moment. I anàvem la meva amiga i jo i estàvem soles allà amb el profe, que ens queda molt bé.
3: Doncs jo era la que
4: estava desnuda. Jo recomano que hi aneu.
3: A la platja.
4: Clar, així. És que... Vale, llavors us recomano que no hi aneu.
3: Clar, tia, és que tenint la platja a sota l'institut...
4: Clar, no, jo Igualada estava molt avorrida. Era com la millor opció que tenia.
3: Però bé, no cal que us despengeu i passeu el dia a la platja com jo, ni us convertiu tampoc en un ratolí de biblioteca, sigui unes friquis. Aprofiteu per quedar amb les amigues a les tardes i repasseu juntes el temari. És a dir, el que has anat estudiant pel matí és el que fèiem nosaltres al matí, anàvem a l'institut i a la platja. I llavors després repassàvem totes juntes a la platja. I aprofiteu per anar a estudiar fora de casa. Una biblioteca, una cafeteria, un parc, un lloc que no sigui sempre la teva habitació, 100%. Perquè t'acabaràs podrint. És un dels pocs moments en què podreu estar mirant el vent d'on ve realment aquesta etapa. Per tant, gaudiu com a mínim una miqueta.
4: Sí, si tot va bé, és la millor part. Quan has acabat la CL i només has d'esperar.
3: Literal. Però
4: és que no pots fer res més.
3: Sobretot, també feu plans fora d'estudiar, que no us ocupi el 100% de la vostra vida, que si 100%. No us voldreu matar. Fes simulacres encara que faci mandra.
4: Oh, sí!
3: Moltíssima mandra, però va molt bé. Agafa un petit examen d'anys anteriors.
4: Sí.
3: Posa't el cronòmetre i fes veure que estàs a la CL.
4: Això ja és el que feien els profes, no? Els meus exàmens de primer i segon de batxillerat tots eren de CL.
3: Tia, el meu petit institut... O sigui, vas veure el vídeo que vaig penjar i a Close Friends?
4: El de desnudo.
3: No, el d'abans. No t'hi vas fixar, oi?
4: No, és que jo vaig veure el de la tovallola i vaig pensar que aquest nen ensenyarà el pito, doncs, que em vaig espantar.
3: Després t'ensenyo el per què jo vaig treure la nota que vaig treure a la CL.
4: Ah, vale.
3: Però bé...
4: Quina nota vas treure?
3: No me'n recordo. Una cosa és saber-se el tramari i l'altra és saber aplicar-ho i escriure-ho d'una forma mínimament coherent amb nervis, calor, set, temps, o sigui, cronòmetre, etcètera, etcètera. Fer simulacres t'ajuda a veure quan tardes, que no domines tant tot el tramari, potser que hi ha coses que patines, i sobretot per veure si realment, doncs, te saps adaptar a les respostes aquestes obertes de la CL, perquè moltes vegades les correccions són molt obertes. És a dir, has de posar certs conceptes, però la resposta és més o menys oberta, per tant, has d'entendre com és el mindset de corrector de la CL.
4: Has de treure't el rabo quan, a l'hora de comunicar. En plan, a mi, jo sempre trec bones notes, no perquè sigui molt intel·ligent,
3: perquè
4: convenço, un plan, sí. És com, s'ho sap.
3: Literal.
4: I ni tinc ni idea. Pues que ni idea, en tinc, vamos. Li cardes quatre connectors i a xupar-les, i total, la majoria de gent no ho fa. Ma.
3: Literal. No et comparis amb les notes de turno, però no les notes de l'1, 2, 3, sinó amb les notes, les persones que són unes notes. A la celebració...
4: Ah, vale.
3: Sí, sí, perquè a la cel·le sempre hi ha algú que diu «Buah, tio, jo m'he estudiat tot el temari tres vegades i em vaig repassar tots els exàmens del 2008 al 2025». Perfecte. Molt bé, em sembla fantàstic, però tu no has vingut a ser la puta superestrella. O sigui, he vingut a fer el meu examen, deixa'm en pau, i no te deixis contaminar pels nervis de les notes de... O sigui, de les notes, en plan, les noies notes o els homes notes.
4: 100%.
3: De turno.
4: Jo estava supertranquil·la fins que la gent em va començar a donar pel cul. Llavors ja em vaig posar nerviosa. Bé, és un examen de merda, l'has fet 30 cops.
3: Calleu.
4: És el que diu tothom, però és que quan el facis veuràs que era, en efecte, un examen de merda que ja has fet 30 cops.
3: Literal. Però bé, hi ha la tonta del cul o el tonto del cul que es posen nerviosa i t'ho contaminen. Jo amb això el que feia era...
4: Necessito un 13, jódete.
3: Adéu. I m'anava al lavabo a escoltar música, o m'anava a parlar amb la meva amiga, o m'anava a menjar una galeta, sí, sí, tranquil·la. El meu cervell necessita pau i no una fucking pesada plena de nervis. Que no.
4: I el de repassar última hora molt malament. Totes aquestes mierdes que et confonen, això no s'ha de fer.
3: Clar, perquè llavors comencen a patir la gent, en plan, ai, això no m'ho estudien. Calla, d'igual, ja està. Anem a per un pot o paper de merda que posa quatre preguntes i el meu bolivic contra el mundo i a xupar-lo.
4: Sí.
3: Següent. Tingues estratègia dins l'examen.
4: Oh.
3: Quan et donin l'examen, no comences a escriure com si t'estiguessin perseguint 200 lleons. Primer, observa'l bé. Llegeix totes les preguntes, marca les que tens més clares i comença per allò que et donarà seguretat.
4: Clar.
3: No cal anar en ordre si l'ordre t'està arruïnant la vida. I a més, respon del que et saps amb els nervis que portes a sobre. Et donarà molta més adrenalina per continuar i et sentiràs molt més segura i que realment veus que allò no és tan complicat com
4: 100%,
3: et sembla.
4: 100%, això.
3: Si una pregunta no et surt, no et quedis allà.
4: Passa la següent,
3: efectivament.
4: Igual.
3: Salta-la, fes una altra cosa i torna-hi després. I a vegades, bàsicament, el cervell necessita desbloquejar-se una mica.
4: I a vegades no ho sabràs i no passarà. Jo, quan vaig anar a fer l'examen de català de la selectivitat, jo ja li tenia dit a la meva profe i a tothom, la part de sintaxis, que és one point, no la penso fer, perquè ara no em fotré a prendre sintaxis. Jo és una cosa que sé que no m'anirà bé. Igual que no m'anaven bé les mates, igual que no coordino. Per mi tot té la mateixa vibra. Doncs pues no ho faré i ja està. És un punt. Vaig treure un 9? Però perquè
3: ja
4: tu has de saber el que saps. I amb el que saps anar a tope. I t'ho compren. Segur, 100%.
3: També us he de dir, però, que cuideu la presentació. És un petit truco.
4: Sí.
3: No cal fer la caligrafia d'una petita monja.
4: Però si et veuen neta i ordenada, és que de debò, tu posar quatre connectors, fer poques faltes i veure't neta, i els és igual el que escriguis.
3: Ells t'ho agrairan. O sigui, et posaran el 10 en plan, gràcies per existir,
4: sí,
3: amor.
4: Sí, clar.
3: Porto 200 exàmens que no entenia el que posava. M'ha aparegut una xavala amb un d'altra banda coma i amb una lletra que es pot llegir tranquil·lament. Per tant, a tu te respeto.
4: Exacte, és això.
3: I a més et dona pau mental a tu com a persona que està escrivint.
4: Sí.
3: Veure-ho tot més ordenadet i tal, perquè si veus més caòtic penses, buah, no estic gens segura del que està passant aquí.
4: I et preocupes per el que pensarà l'altre, que és en plan...
3: Següent.
4: Poques gràcies.
3: Els dies de la selectivitat. Dies intensos i, per tant, no esperis que tinguis prou energia per aprendre nous conceptes. Aquells dies són de nervis i d'intensitat, per tant, fes-te un mini resum del resum del resum, és a dir, una cosa que sigui portable i que es pugui entendre, sobretot, d'un cop d'ull. Tu veus allò i ja saps, doncs, el franquisme.
4: 100%, molt bé.
3: Ja te'l saps. És important dormir, això és una prioritat, i, en conseqüència, haureu d'evitar planejar res a les tardes. Fes una petita rutina per aquells dos dies per poder tenir el cervell el més clar possible i així no penedir-te durant l'examen de no haver dormit, que això sí que és una sensació horrorosa. I d'altra banda, els dies abans, jo, per exemple, vaig buscar una meditació o un podcast que m'anava bé per adormir-me en 0 segons.
4: Ganes de la teva meditació guiada.
3: Ganes, també, per fer-la. D'altra banda, jo a l'estil em vaig emportar un pilo de menjar i em va anar molt bé. Galetes, entrepà, macarrons, fruita, alguna barreta energètica i, sobretot, moltíssima, moltíssima, moltíssima aigua. Per tant, tots aquests petits consells per vosaltres. I ara anem a l'últim. Quiero que pronte es con tu fashion girl. Yeah. Això és un asterisc per les fashion girls com jo, que per mi la meva roba i els meus cabells són el meu tendó d'Aquiles. Si això no furula, res a la meva vida estarà bé.
4: Vale.
3: Per tant, primer de tot, heu de tenir en compte que la Cele sempre fa moltíssima calor, sempre coincideix amb una onada de calor extrema, i per tant, aquells dies et saltarà la puta alarma del mòbil de esteu a 60 graus a la sombra, aneu amb compte, doncs els dies de la Cele. Aquells 3 dies són per morir-te. Per tant, us animo que us feu una boníssima planificació de la roba que portareu, quan menys millor. A mi em va fallar moltíssim aquesta part, i si anés a la Cele aprofitaria per anar mitjanament guapa, còmoda i fresqueta.
4: Molt bé.
3: A més a més, que és veritat que a la Cele hi ha gent molt guapa,
4: sí,
3: i que després et trobes de festa. Per tant, un bon moment per lligar una miqueta, jo sempre estaré a favor, per tant, Roneito. No cal que sembli que aneu de festa, però posar-vos mones sempre et fa sentir més divertida.
4: Més segura, més tal.
3: Empoderade. Ja ho diu la Rivers. Fea y tonta al mismo día. No! I fins aquí els meus petits consells de la selectivitat. Això és el que em va funcionar a mi.
4: Molt bé, m'agrada molt. A mi també em funcionava això.
3: Heu vist que bé? Doncs això ho podeu aplicar a qualsevol examen que tingueu, el de conduir, el de català, de primer de l'ESO, el que sigui. I ja està. Ara te poso una mica d'una cançó que m'agrada molt per quan em pregunten «Hola, Alberto, com estàs?» Jo dic
4: «Què dius?»
3: «Suelta, gatita suelta».
4: Que asco. Estic.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: amb Alberto Cadell i Gala Castelltor.
1: Família, 10 minuts per les 4 de la tarda i seguim a Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltor.
1: I abans de començar vull fer un petit advertiment. Jo normalment no sóc tan imbècil per citar Steve Jobs.
2: Por Dios.
1: Però a vegades he de confessar que quan no puc dormir faig coses molt rares. I vale. Jo les confessaré, però jo sé que tots estem en la mateixa situació. De que mirem coses rares per internet. I amb coses rares em refereixo a ponències rares d'enginyeria genètica i mierdes així, que per mi és molt interessant, o entrevistes de Steve Jobs, que és el que m'ha obligat a fer aquesta secció avui. El meu amor per ell.
2: Jo no comparteixo.
1: I què fas tu quan no pots dormir?
2: Un dedito? No, és broma.
1: No és broma, pas.
2: Miro, sí que és veritat que miro TED Talks rares i coses així, però no la Steve Jobs ni la genètica biomolecular aquesta que has dit.
1: Tothom mira les seves coses rares, ¿vale?
2: La gent mira gent fent cabanyes.
1: Això no és raro? No tant, sí, potser, com una xerrada rara. Bueno,
2: a mi m'agrada les cabanyes, també.
1: Tu quina... Bueno, no, perdó, en una d'aquestes entrevistes que m'he quedat entre pit i esquena, ell parlava de la creativitat, ¿vale? I feia alguns apunts que eren molt interessants. Això ho he mirat jo aquesta nit passada.
2: Vale.
1: Jo no sé quina relació tens tu amb la creativitat.
2: Bona.
1: Jo la meva és molt dolenta, per exemple.
2: Però això és el típic que es treballa.
1: Sí, 100%, d'això parlarem avui, perquè sempre que jo tinc una idea, en comptes de dur-la a terme o provar de millorar-la, que seria l'ideal, li busco totes les errades i tots els punts febles possibles i em martiritzo pensant que sóc analfabeta i lerda, que és molt contraproduent. El cas és que per intentar combatre aquesta petita sensació, últimament he estat llegint, i mira, entrevistes de Steve Jobs, sobre la creativitat i algun altre vídeo de CryptoBro, que això és una altra de les coses que jo miro abans d'anar a dormir. Vídeos de CryptoBro, d'inversions, m'encanten. Jo no inverteixo, però m'agrada mirar els vídeos. Tot i que després me'ls agafi així, amb pinces. Però a mi m'agrada mirar-los, vale? I alguns d'aquests és admetre que eren sobre la creativitat. Total, que he estat aprenent moltes coses dels CryptoBros i que m'han ajudat a ser més creativa, no és broma.
2: A veure, i ens ensenyaràs avui?
1: Sí, perquè jo sé
2: que... Ho ficaràs.
1: No, sí, sí, serà divertit, perquè jo entenc que pot ser un putopal llegir articles i mirar vídeos de 2 hores, si no és el teu hobby.
2: De creativitat.
1: Exacte. Per tant, he tret les meves conclusions i les comparteixo vosaltres. De res, un dia més pel servei públic. La primera cosa que he descobert és que és una idea que em va ofendre profundament, perquè jo m'he passat mitja vida obsessionada amb ser original, vale? I resulta que res és original, que és absurd, perquè és evident que... O sigui, jo em pensava que... I realment hi havia gent a qui de sobte el cap li començava a brillar i li sortia d'allà una gran idea, que era una cosa que mai la humanitat no havia vist. Però resulta que és mentida. Que les coses originals no existeixen i que tot és una còpia de la còpia de la còpia.
2: Vale.
1: I això és tan evident, i jo mai ho havia pensat. Pensava, jo sóc lerda. I quan ho he compartit amb altres amigues meves, que també són lerdes com jo, han dit, oh, és veritat, quan és una cosa que és una conclusió que realment pots treure amb 13 anys. Doncs molta gent no ho hem fet, vale? Per tant, t'il·lustro amb un petit exemple, que és el Shinkansen, saps què és?
2: No.
1: Vale, el Shinkansen és el tren bala japonès.
2: Ah, vale.
1: Que resulta que tenia un problema molt gran, vale, al principi quan es va fer, que és que cada vegada que sortia d'un túnel feia un soroll molt exagerat i ningú sabia com arreglar-ho, però un soroll que de debò molestava els veïns, molestava la gent que estava allà, un soroll molt bèstia, perquè hi havia un xoc estrany, algo aerodinàmic que feia que fes aquest soroll. Total, que s'havia d'arreglar tant sí com no, perquè era de debò problemàtic. I per sort per la companyia J.R. West, que era l'encarregada del desenvolupament del tren, un dels seus enginyers, que es deia Eiji Nakatsu, tenia un hobby que serviria el projecte i que era, et farà il·lusió, l'ornitologia.
2: Hola!
1: Sí, com tu. Aquest enginyer va observar el blauet, que és un ocell que es llença a l'aigua a gran velocitat per caçar sense esquitxar ni fer ones. És molt fort que ho sàpigues. Ah! Veus com ell també mira coses rares per internet?
2: Però això no ho miro per la nit.
1: Això mira, és pitjor.
2: Això ho miro quan estic pel món i de cop dic, ai, aquest ocell com es diu? Li faig una foto i ho poso al xat.
1: Doncs bé, el blauet és aquest petit ocell super aerodinàmic i el senyor va proposar que el tren robés la forma del bec d'aquest petit ocell per la seva punta frontal. I llavors el resultat va ser que el tren bala no només va augmentar un 10% la seva velocitat.
2: Hola!
1: Està molt bé, perquè es diu tren bala i si és lent perd tot el sentit, sinó que també va reduir el consum energètic un 15% i el més important és que es va tornar silenciós.
2: Que bèstia!
1: I no és que el tio fos molt llest o molt original, és que el tio tenia un petit hobby fantàstic que va dir i si ho copio?
2: I si ho copio?
1: Tot gràcies a haver-li robat la idea a un petit ocell.
2: Bueno, és que ni era la idea, a la mare naturalesa.
1: A la mare naturalesa. I això passa amb tot perquè hi ha una altra cosa que fem nosaltres servir molt, com ara els micròfons, que també són exactament una còpia de la mare naturalesa, perquè un micròfon es pot separar, molt mal dit, evidentment, en tres parts. Una membrana que vibra, una altra part que mou components i el cable que genera senyals elèctrics que després es tradueixen en so. I això, en el seu moment, devia ser la idea més original de la història de la humanitat. Però en realitat és com funciona la nostra orella. Perquè la nostra orella té un timpà que vibra, tres ossos petits que generen moviment i senyals elèctrics que es dirigeixen al cervell.
2: Som unes cutres.
1: Funciona igual un micro!
2: Que pringades.
1: És molt fort! No hi ha res que s'hagi inventat ningú, tot ja existia. És fascinant. Per tant, amb això arribem a la conclusió que tot el que nosaltres considerem creativitat en realitat són còpies i referències tota l'estona, però tota l'estona. Fins i tot amb les coses que no ho semblen i que dius, uah, quina gran idea. No, l'ha copiat.
2: Literal.
1: L'ha copiat. I hi ha un llibre que m'està agradant una mica, que no puc dir que m'està agradant molt perquè l'he començat fa molt poc, que es diu Still Like an Artist, que és de l'Austin Kleon i que bàsicament defensa això, doncs, que tots som remixos i que els artistes més famosos són els que més roben, però també els que saben robar millor.
2: Clar.
1: I el teu cervell va acumular música, pel·lícules, converses, vídeos, llibres, gent que t'obsessiona, frases que escoltes pel carrer, coses que et fan gràcia, i després, quan tu crees alguna cosa, tot això surt barrejat pel teu filtre personal. Fins aquí no hi ha cap sorpresa. Amb això, doncs, és fàcil arribar a la conclusió que t'has de conèixer tu mateix i has de tenir temps per fer les coses que t'agraden per poder tenir bones idees, però conèixer-se a un mateix és molt complicat i molt més abstracte del que sembla, i jo encara com que no estic gens en aquest punt, he trobat un exercici que es diu Arbre Genealògic Creatiu, que va molt bé
2: a veure,
1: per tenir idees i referents i poder ser una persona creativa i original. Te l'explico, vale? Consisteix en agafar tres persones que admires moltíssim i investigar obsessivament tota la seva vida i el que els inspira amb ells. I llavors, investigar aquestes persones, busques els seus referents i investigues els referents dels seus referents. I així successivament, i no s'acaba mai. I tens referències infinites per sempre. Jo poso un exemple perquè s'entén molt millor. Però posa pel cas que hi ha algú que a mi m'admira i que jo inspiro en aquesta persona. Per començar, el primer que li diria a aquesta persona és que deixi de fer-ho. Però si ell s'entestorna que vol seguir, doncs hauria de buscar els meus referents. El meu referent, per exemple, és en Joel Díaz. Doncs aniria de mi cap en Joel Díaz i d'en Joel Díaz cap a una altra persona. I així en bucle. I trobaria altres referents meus diferents que l'inspirarien en aquesta persona, perquè en realitat és com que ens agrada el mateix, i amb el Joel Díaz passaria el mateix, i amb la persona que inspira el Joel Díaz passaria el mateix, i així en bucle. I arribaries potser a un escriptor rus alcohòlic.
2: Clar.
1: Que de sobte potser t'obsessiona també i li pots robar moltes idees. I aquest autor rus li ha robat les idees a una altra persona que també pots investigar.
2: Claro, o potser perquè era la prehistòria màxima.
1: Sí, és veritat, potser era la prehistòria màxima. Però la cosa és que realment hi ha idees infinites tota l'estona i que has d'estar tota l'estona pendent d'agafar-les. Això és una cosa que diu molt la Berta Roca i que a mi m'inspira molt poc.
2: Molt bé.
1: Perquè em genera molta ansietat.
2: No, però
1: que és estar pendent de les idees.
2: Tu has d'apuntar-t'ho tot al WhatsApp. I ja t'apuntes i ja queda allà registrat. I algun dia doncs, em dius, a veure què m'apeteix. No?
1: I tu fas així?
2: Sí. Jo, sobretot...
1: Però no et passa que quan tens... O sigui, a mi em passa que si jo m'apunto, després, quan m'ho torno a llegir, ja no entenc gaire bé com ho volia enfocar. I deixa de semblar-me una bona idea.
2: Però és que no... O sigui, jo no parlo d'idees que tinc, sinó de coses que crec que m'ha cridat l'atenció. Rotllo, per exemple... jo què sé, l'altre dia, per exemple, estava veient una peli i m'ha agradat molt que dintre un taxi hi havia un cartell que posava gràcies per fumar i em va fer gràcia, doncs m'ho vaig apuntar, gràcies per fumar i em va fer gràcia, i allà es queda.
1: Ah, molt bé,
2: sí.
1: M'agrada. I llavors, una mica,
2: jo què sé, potser de cop i volta un dia dic, vull fer una samarreta, quina frase puc posar, i busco i dic, mira, gràcies per fumar.
1: Ah, jo això també ho faig, però amb coses molt concretes, sí que és veritat.
2: Clar, amb coses random que te trobis,
1: però després ho revises, el que em sorprèn a mi.
2: Bueno, depèn de l'època.
1: Vale.
2: Quan busco alguna inspiració per alguna cosa, sí. Si no, ja me nace.
1: On no t'has d'inspirar mai és a Pinterest.
2: No, només
1: perquè per... Pinterest ja ha arribat al màxim de còpies possibles que pot ser una cosa. En plan, ja no et pots inspirar gens per allà.
2: Però sí que és veritat que jo ho utilitzo sobretot per quan vull fer alguna cosa i no sé, rotllo foto. necessito una foto per això. Jo sóc molt mal fotògraf i se m'adona molt malament com enquadrar coses. Per tant, he de copiar, això sí que ho necessito, copiar-ho exactament. Clar, com puc capturar això. Llavors busco la foto a Pinterest per copiar-la.
1: Pinterest va molt bé per copiar literal, sí, però no per tenir bones idees per mi.
2: Per inspirar-se és horrorós.
1: Per inspirar-se no va gens bé, però per copiar és molt fantàstic.
2: 100%.
1: Jo de debò us dic que si és un tema que us preocupa perquè teniu una feina creativa com és el nostre cas, és molt reconfortant veure aquestes coses i veure que la gent que tu consideres més creativa en realitat només està copiant bé.
2: Literal.
1: Que és un complex que jo tenia de debò de tota la vida, eh? De dir, és que jo no... En plan, cap idea és meva. En plan, ho copio tot de gent, tot el que agafo són coses de gent i em sap greu perquè és en plan, és que t'ho estic robant.
2: Però és que ell li ha robat abans algú.
1: Clar, i aquesta persona li ha robat abans en algú. Però t'ho juro que jo mai ho havia vist des d'aquesta perspectiva, perquè dec ser lerda i a mi, t'ho juro que m'ha tranquil·litzat i he pensat, bé...
2: Però potser és fins i tot de forma inconscient, robar. Perquè tu, per exemple, quan vas a fer alguna cosa, ara ho poso en context vídeos perquè és com lo nostre, vale? Sí. Però moltes vegades quan vas a fer algun vídeo et surt i veus clarament com...
1: D'on ho has tret.
2: No, no d'on ho has tret, sinó vols posar unes lletres. Pues tu ja saps com posar-les i les tens molt clares al teu cap. I llavors les poses i t'has surt, i per tu t'ha sortit de forma genuïna, però això és perquè ho has vist abans d'algun altre puesto. O vull posar aquest efecte de so aquí. Per què el poso? Perquè és el que he anat veient fins ara. Però no ho faig de forma conscient, sinó que gairebé et surt perquè és un llenguatge. I totes les arts tenen el seu llenguatge, hi ha el llenguatge audiovisual, el llenguatge musical, suposo, claro, saps? El llenguatge cinematogràfic. Això està guapo, a mi m'agrada.
1: És molt interessant.
2: És que la creativitat és molt guai, la gent és molt divertida.
1: La gent és molt divertida,
2: sí,
1: de debò.
2: I quan trobes algú que és realment genuïnament creativa, d'allò que dius, que ella no té cap mena de complex a l'hora de crear i a l'hora d'entendre que tot és base de referències, gaudeixes molt parlant amb aquella persona.
1: La Maia,
2: i
1: per
2: veient,
1: exemple, és molt, sí, així.
2: 100%.
1: Segur que ella li ha copiat la idea. Lo de la cadira sembla seu, però en veritat no és
2: per
1: seu.
2: Això,
1: i el
2: perquè...
1: jambo de la cadira ho devia treure d'un altre puesto, que no sabem on és.
2: I és perquè ella ha anat referenciant una rere de l'altra.
1: Absolutament. S'ha de tenir temps lliure per ser creatiu, però sí, bueno, pots intentar treure els petits moments per aconseguir-ho. Dit això, podem posar música.
2: Ah, vale, què posarem?
1: Posarem Damper Albo.
2: Vale.
1: També són molt creatius, segurament.
2: Sí que és veritat que són creatius.
1: I aquesta cançó és molt bona, es diu Els Amics. I ens van explicar de què anava. No, no era aquesta, va ser una altra, de Jimmy's The Only One, que també és molt bona. Però bueno, us posem Els Amics i de seguida tornem amb la Mariona Córdoba i la seva petita investigació.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Com esteu, família? Passen 8 minuts a les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Adel.
3: I la Gala Castelltort. Perdó, és que m'ha enviat un missatge que m'he quedat una mica...
2: A veure, qui?
3: Era una foto.
2: Era...
3: Ui. No, era una foto perquè m'han dit que s'anaven a tallar el cabell i m'han ensenyat la foto del tall de cabells i he pensat...
2: Para.
3: Espero que sigui broma, però llavors he detectat que era IA. I he dit... Bromes de la teva puta mare amb la IA.
2: Escolta, avui el tema del dia han estat les crítiques cap a Inés García, la influencer que fa poquet ha començat a tenir una relació amb el Lamine Yamal, cada dia te quiero más.
3: I com ja ens hem posat a parlar de futbolistes i esports i tal, la Marina Córdoba ha decidit parlar d'una notícia viral sobre esports.
2: És que ella és mi todo. Sound of the police, Mariona Córdoba!
4: Hi there!
2: Va, com estàs?
4: Bé,
2: va.
4: I tu, què tal?
2: Jo molt bé.
4: Aquesta setmana està sent molt dura, eh?
2: Portem dos dies, capità.
4: Però, i no estàs pensant que aquesta setmana està sent molt dura?
2: Em pensava que era dilluns i una mica més i agafo i marxo.
4: No, sí, ja t'ho dic bé. Només cal que sigui dilluns com perquè sigui encara pitjor el dia d'avui, saps?
2: No, jo estic molt bé aquesta setmana, estic enamorada ja.
4: Que mentidera que ets!
2: A la trama, Mariana.
4: Ah, és que clar. Sí, heu de saber que jo no puc, o sigui, no puc mantenir el ritme de nòvios de la Gala. Apareix un nou cada dia. Però no, nòvios per ella és una obsessió de cop. Pam. I dura una hora.
2: Una persona que parlo un dia de 00 a 01 de la nit i penso, buah, crec que ens haurem de casar, vaya putada.
4: Al
2: matí següent ja en responc.
3: És l'hora cachonda, aneu al tanto.
2: Sí, és l'hora del dedo.
4: Sí, perquè estàs allà entre anar a dormir o seguir parlant. I si et quedes parlant és com ens hem de casar ja.
2: Sí.
4: Quin remei.
2: Els dos estem decidint no dormir, que romàntic.
4: Ai, si això fos un esport, mira, encara se'ns donarien
2: bé
4: els esports.
2: Molt bé, que ben lligat, rei, de què hem parlat avui?
4: Doncs mira, últimament estem molt seques d'informació, de contingut, sí, o sigui, jo no puc així. Més.
3: Només d'info, eh?
4: Només d'info.
2: Té mare con la vida.
4: Però sí que és veritat que els nostres famosos estan molt avorrits. Jo ja estic intentant fer una llista ara de temes perquè l'actualitat no ajuda. La veritat. I llavors estic tan desesperada que he dit, mira, crec que últimament només hi ha notícies bones del futbol, és a dir, sí. De que guanya el Barça tant masculí com femení, i no hi ha res més. Per tant, anem a donar-li una oportunitat a la secció d'esports.
3: Molt bé.
2: Hòstia, serà duríssim, eh?
4: És el pitjor que m'ha passat mai, perquè serà a més romàntic. A més, entenia les notícies segons la meva cultura pop. Llavors, per exemple, he llegit que els Knicks han... Bueno, no sé ni si es pronuncia així. Han guanyat un partit de bàsquet, o que se passen a la final,
2: i
4: o alguna
2: Knicks
4: cosa.
2: Cosmetics, no?
4: I jo, Knicks Cosmetics, i ja està. I jo he pensat, mira, això ho sabia que algun equip de bàsquet havia guanyat, perquè he vist a la Kylie Jenner i al Timothée Chalamet en un partit celebrant una victòria. I jo ja he entès una mica més d'aquella notícia.
2: Molt bé.
4: Després he vist que comença el Mundial i jo ja ho sabia perquè alguns dels meus nòvios hi juguen, com Eric García, Joan García, Rodri i tal, i llavors jo aquí m'he ubicat una mica més. Digues, Alberto.
3: Tinc una pregunta.
4: No.
3: He vist un vídeo d'un jugador que no sabia qui era, que se posava molt content veient...
4: Gavi.
3: Posava... quan t'enteres que t'han agafat o alguna cosa així. Però, i no
2: és el que es desmaia?
4: No, aquest és un brasiler que vam veure, ara ho expliquem, això. No, el que passa és un vídeo que va penjar la Minya Mal als seus stories, on
2: vídeo.
4: Es veia reaccionar a Gavi a la convocatòria del Mundial. Si la teva pregunta és si no ho saben abans, se n'assabenten directament...
3: A la tele?
4: O sigui, sí, a la roda de premsa. De
3: l'emoció.
2: Pelos, eh? A mi se m'estan cardant els pelaments de punta.
4: Jo crec que ho fan només per la performance, però la majoria de jugadors crec que ja saben més o menys si van a la selecció o no.
3: Pues s'animava molt aquest nen, eh?
4: Perquè però ell no estava del tot clar.
3: Ah.
4: I a més, o sigui, jo per l'únic pel que he mirat la convocatòria és perquè sé que hi ha com 9 catalans i cap del Real Madrid que fa, no sé si... Sí, potser m'ho invento, però 16 mundials que això no passa. Sí, vale. Sempre hi havia algú del Real Madrid, el que significa que el Real Madrid cada cop està pitjor i per mi això és una alegria, saps?
2: Transversalment catalana.
3: Sí, per ser.
4: Exacte. I després he vist un titular que no he entès de primeres, però m'ha impactat molt. Què deia? Els jocs del dopatge. Una autèntica decepció.
2: Oh, què ha passat?
4: I jo he dit, els jocs del dopatge? No estic a la secció d'esports. Quina gràcia té, llavors. Llavors he dit, què són els jocs del dopatge i on se celebren.
2: Anem-hi ara mateix.
4: Anem-hi ara mateix. Sí, anem a fer l'oft especial Jocs del Dopatge.
3: Crec que gairebé és obvi on es celebra, eh?
4: És que és completament obvi perquè és als Estats Units d'Amèrica.
2: Per lo que sea, no?
3: Per lo que sea. Sorpresa per absolutament ningú.
4: Totalment. I llavors he dit, vinga, va.
2: És que no dels Estats Units és, col·lega.
4: Però no és del tot dels Estats Units. O sigui, se celebra allà perquè, òbviament, enlloc més et donaran un espai per fer aquesta barbaritat com els Estats Units.
2: Uau.
4: Però es veu que va ser una empresària australià que va decidir que havien de crear un esdeveniment similar als Jocs Olímpics, però on estigués permès dopar-se.
2: No, és que...
4: Però el pitjor de tot és que la idea li sorgeix d'anar al gimnàs i veure com tothom es fotia coses per estar més fort. I va dir... Això ho hem de monetitzar. Perquè, clar, si no ho monetitzes no té cap mena de sentit.
2: Va ser creatiu.
4: Sí, 100%. Llavors, aquests jocs es coneixen com els jocs del dopatge, però realment es diuen The Enhanced Games, que significa els jocs millorats. O sigui, la idea...
3: És molt utòpic, aquesta
2: foto. És molt Juego del Calamar.
4: És Black Mirror, sí. Completament. Sí, sí. Vull dir, podrien haver fet perfectament un capítol de Black Mirror imitant els jocs millorats. Però bé, o sigui, bàsicament, per si qui no estigui molt ubicat, però jo crec que això és una mica com cultura general, en els Jocs Olímpics i a les competicions esportives oficials es vigila molt els esportistes perquè no prenguin substàncies que els permetin millorar el seu rendiment físic, no? I que no facin trampes, bàsicament. Llavors, per això es fan molts tests. De fet, jo una vegada vaig tenir unes cites amb un esportista i li vaig preguntar pels tests de dopatge, perquè ell...
2: De quin esport? És que ens la suda el dopatge. De quin esport?
4: De waterpolo.
3: Oh! Oh! Són els millors.
4: No, que no saps qui és.
3: Cap com no, un jugador de waterpolo.
4: No, no, una esquena.
3: No, no, res serà igual que allò. O sigui, un cop ho proves, ja tot el que et quedi de sota això ja no és... Bueno.
4: Sí, però hi ha altres coses que s'han de tenir en compte.
2: De waterpolo.
3: No ho facis, amor.
4: No ho facis, no cal.
3: És que t'ho prometo, eh.
2: Però perquè you never go back.
3: You never go back.
4: No, no, no, perdona. I went back. All the way, en plan...
2: All the way!
4: Vaig córrer en direcció contrària, absolutament. Vaig córrer cap allà unes quantes vegades, llavors vaig marxar en direcció contrària al màxim possible. Llavors em vaig salvar de la tristesa. Però bé, aquest noi em va explicar que ells han d'estar geolocalitzats, entre cometes, perquè bàsicament han de posar que aquests dies a tal hora estaran a X lloc, perquè si els fan algun test de dopatge per sorpresa... que estiguin localitzats i els hi puguin fer. Llavors, imagina't que ell diu que tal dia, tal hora, estarà a casa seva i no està a casa seva, sinó que està passant el cap de setmana amb els amics fora, doncs li pot caure una sanció perquè no ha pogut venir el del test de dopatge a fer-li el test en qüestió. I una cosa que a mi em va sobtar molt perquè jo no sabia.
2: Que asco.
3: Quina putada ser esportista.
4: Sí, una mica, la veritat. Però bé, l'objectiu dels jocs tradicionals és bàsicament veure com quins són els límits biològics de l'ésser humà, però seguint aquestes normes.
2: És que els límits biològics són, en plan, drogar-se no és biològic.
4: Clar, yeah. Exacte, però els...
2: Llavors penso, en plan, és que no té sentit el vostre joc, que ho entenc, però no...
4: O sigui, ells els dels jocs del dopatge el que volen fer és explorar com els límits del rendiment humà a través de la ciència i la medicina, entre moltes cometes. Okay. Però això el que fa és banalitzar absolutament els riscos que té prendre aquestes substàncies per la teva salut i que, a més, converteix l'esport pràcticament com en un aparador de publicitat de medicaments i de substàncies perilloses per la gent normal, saps?
2: És problemàtic per molts cantons diferents, però totalment. Per molts cantons.
4: Però el que m'ha sorprès és que alguns esportistes d'elit, exolímpics, s'hi han presentat aquests jocs de dopatge. Però ho han fet o bé per demostrar que net també pots guanyar aquestes competicions en contra de gent que s'ha dopat, o bé per diners, perquè als Enhanced Games, si guanyes el premi, guanyes molts més calés que a les competicions tradicionals.
2: Pues que el que falta és que ho patrocini un casino.
4: Bueno, és que segurament, jo no m'he mirat exactament qui eren els patrocinadors, però n'hi havia uns quants, de fet. I a més he llegit com quanta gent de les competicions s'ha dopat, i un 91% dels atletes, per exemple, utilitzaven testosterona, el 79% l'hormona del creixement, el 62% estimulants, i després hi havia altres que utilitzaven doncs, altres bitxitos, jo que sé, que són exactament substàncies que fan que tinguis un millor rendiment o que el teu cap estigui més a puesto. Saps el que vull dir?
2: Sí, estic flipant.
3: Wow.
4: I clar, sabent tot això, els organitzadors s'omplien la boca dient que trencarien tots els rècords del món, que serien supervirals, i per sorpresa de ningú, no ha estat així.
2: Per sorpresa, sí, no?
4: Sí, jo sí que m'esperava que de cop i volta comencessin a trencar.
2: Ja s'han celebrat.
4: S'han celebrat ja, s'han emès per streaming, crec que cap televisió la més normal.
2: Hòstia, vaya mierda lo de l'streaming, te lo juro, eh?
4: Però crec que ha tingut com 250.000 espectadors, una cosa així.
2: Que és poquíssim.
4: No està malament, tampoc.
2: I 250.000 als Estats Units és... té cosina i jo.
4: No, de fet és mundial, en certa mesura.
3: Sí, imagina't.
2: Per això, és
3: les Olimpiades.
2: La zona gemelos, zona gemelos feia això, eh?
3: Clar.
4: És que per mi això és un zona gemelos, pràcticament.
2: Sí, sí, és un zona gemelos.
4: Sí, cap sentit. A més, eren només 25 competicions de natació, pes i atletisme. I perquè, a més, diuen que els de l'organització creuen que als Jocs Olímpics hi ha massa esports que no li interessa a ningú. I que, per tant, que ells faran només els esports que sí que li interessen a la gent.
2: Ah, molt bé. Classisme, a més.
4: Sí, sí, fatal.
2: Que desagradable.
4: I de totes aquestes competicions, només han aconseguit trencar un rècord mundial, que és el nedador grec, que no m'atreveixo a dir el nom, però és Christian Kolomev. Val? Que ha guanyat els 50 metres lliures amb un temps de 20,81 segons, superant només per 7 centèsimes la marca establerta mesos enrere per un australià que és Cameron McEvoy.
2: Que heavy,
4: sí, que és
2: fer
4: molt, però...
2: 50 metres en 20 segons.
3: És molt bèstia.
4: Sí, sí, és una barbaritat.
2: Estàs cardant 2 metres en segon.
4: I que van rapidíssim, sí, és una barbaritat. Però clar, per aquesta actuació va rebre un premi total de més d'un milió de dòlars. I el noi aquest que us estic dient, l'australià, que sí que té el rècord mundial, perquè el rècord aquest que han fet els jocs del dopatge no és oficial, no serveix per res, però s'han portat un milió de dòlars. En canvi, el noi que sí que té el rècord mundial, en Cameron McEvoy, no va guanyar ni un sol euro d'haver fet el rècord mundial perquè no estava en cap competició oficial, ni en Jocs Olímpics, ni Mundial, ni res. O sigui, és una putada.
3: Llavors cap dels dos té el rècord.
4: Sí, o sigui, el rècord el té el McEvoy, però no va guanyar
3: diners. Vale.
4: Cap benefici econòmic com per haver-ho fet. I a més, aquest noi grec que ha batut el rècord als Enhanced Games va fer servir també un banyador prohibit des del 2009.
2: Una cosa, però i per què? Que l'inxufin una cua de dofí, ja que hi és, no?
4: Bueno, és que... clar, és que és la cosa d'aquests jocs del dopatge que poden utilitzar roba que no es pot utilitzar als Jocs Olímpics, que potser et fan anar més ràpid, o que pesa menys, o que ocupa menys, vés a saber.
3: Com són els homes amb diners, eh?
4: Sí, sí.
3: Tot el que sigui prohibit, ells endavant.
4: Total. I després, el que va passar va ser que els grans protagonistes, a banda d'aquest noi que ha trencat el rècord mundial, han estat tres atletes que eren, o sigui, que van decidir no dopar-se, que estaven nets. Llavors, no havien consumit cap substància i tot i així van guanyar un munt de competicions.
2: Molt bé.
4: Totalment.
2: Pelos.
4: De fet, el més viral ha estat en Fred Kerley, que abans us deia, el noi aquest de waterpolo em va explicar que et feien test de dopatge sense avisar-te en alguns moments concrets, sí, no? Doncs el que li va passar a Fred Kerley és que el van sancionar durant 2 o 3 anys perquè dues vegades seguides o 3 vegades seguides, ara no me'n recordo, no estava al lloc on havia d'estar per fer-se el test.
2: Ala.
4: Això no significa que es dopés, però sí que és com una negligència, llavors el van sancionar. Llavors aquest noi va decidir, per mantenir una mica el ritme i saber en quin estat físic estava, presentar-se als Enhanced Games i, a més, si guanyava s'enduia un gran premi, un vent de calarons, i llavors va guanyar els 100 metres masculins davant de gent que sí que s'havia dopat.
2: Molt bé,
3: llavors,
2: molt bé.
3: Llavors, no entenc el del dopatge, si no te serveix per res, per fer-te la xula.
4: El que diuen aquests esportistes que anaven nets és que no només la química és suficient.
2: És que, però és que la gent que s'ha dopat, no tots eren atletes olímpics, m'entens? És gent que potser... per arribar on ha arribat, menys del que ha arribat aquest atleta olímpic, s'ha hagut de dopar.
3: Ah, vale, pot entrar qui vulgui en aquesta competició.
2: O sigui, no crec que pugui entrar qui vulgui,
4: no, qui vulgui.
2: Però...
4: és
3: un amateur. Que... o sigui, un amateur no, però una persona que potser està a una bona posició.
2: Jo crec que deu ser això, no?
4: Sí, o hi ha gent que potser no competeix en les competicions oficials perquè es dopa, o perquè l'han pillat dopant-se, o perquè vés a saber per què, o perquè no entra en els grans noms que sí que es poden presentar aquestes competicions, però queda una mica per sota i decideix presentar-se això.
3: Vale.
4: Vull dir que jo crec que... òbviament fan una criba, no es podrà presentar el de freestyle.
2: Exacte, jo drogada no em puc presentar.
3: I jo tampoc.
2: No, tu drogada tampoc.
4: Exacte. Llavors ja hi ha una criba. Però bé, que a mi m'ha semblat com molt curiós que això funcionés així, que es deixés organitzar una...
3: sense cap impunitat. És
4: no,
3: que
4: no,
3: és
4: no, cap sentit. I que a més, això bàsicament és una plataforma de publicitat per un munt de substàncies perilloses que no haurien d'estar a l'abast de tothom perquè s'han de fer doncs, amb un control mèdic i amb unes directrius, saps? però bé.
3: Transversalment woke, Mariana Córdoba.
4: Exacte.
3: Moltes gràcies.
2: Donde tan woke.
3: Literal. I donde tan investigadora.
4: Dedicat.
3: Sempre investigant tu.
4: Això sí que m'agrada, veus?
3: Saps que ets la nostra superestrella, Mariana Córdoba.
4: Oh my God.

0: Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
1: 3 minuts per 2 quarts de 5 de la tarda i seguim amb Loft d'ICAT. Som la Lulivan i l'Alberto Gadel.
2: I la Van. I el Comboi.
1: La Ludwig o el Comboi? La Ludwig i el Comboi.
2: Vale, jo sóc el Comboi.
1: No, jo sóc el Comboi.
2: Jo no vull ser la Ludwig.
1: Sí,
2: no.
1: Porfa.
2: No, perquè primer de tot, per ser-ho, he de saber dir el meu nom.
1: No, i no té per què. Ells diuen la Lulivan.
2: La Lulivan.
3: La Lulivan.
1: Albert Feliu, com estàs?
3: Ells no diuen la Lulivan, ells diuen la Ludwig Van. Ho dieu vosaltres, Lulivan.
1: La Lulivan. Mira, escolta això un altre cop.
3: La Lulivan. Ara explica per què van dir això.
2: La Lulivan.
1: Com estàs, Albert?
3: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, tens ganes de Patum?
3: Ostres, no em pots treure aquest tema perquè cancel·laré aquesta secció i parlarem només de Patum.
1: Crec que un dia hauries de parlar de la Patum aviat, perquè és d'aquí res.
2: Però hi ha el camerino i la Patum.
1: Però has d'explicar de debò, i això no és broma, com funciona, perquè hi ha molta gent que no ho sap. En Pau Leiva, per exemple, que és d'Osona i anirà, no sap com va.
3: L'altre dia vam anar a la Pompeu i, bueno, vam estar tot el camí parlant d'això.
1: Sí, és que em feia preguntes a mi, l'idea d'amore, jo he estat 11 anys vivint a Igualada, a mi no m'ho pots demanar.
3: Heu de saber que per la gent de Berga i Berguedà i tothom que s'estima la Patum, està a punt d'arribar els millors dies de l'any, i això
1: és així. Sí, queda una setmana. Reis.
3: Si et sembla per això, avui no. Parlaré... Això és un dels àudios més virals, sí, de la Patum. Parlaré de bandes sonores, perquè aquest cap de setmana han passat moltes coses. El dissabte vaig anar al concert de Bad Bunny i el diumenge al Palau de la Música, perquè al final la vida es tracta una mica de tenir una mica d'equilibri. No?
1: Molt bé, equilibri. I la plec.
3: I la plec del Cargol, també, a Lleida, que és una
2: FOMO.
3: Santa bogeria.
2: FOMO.
3: És una bogeria, de veritat, eh?
2: O sigui... M'encanten els cargols. Vaig veure per... al TN i pensava, dic, jo en vull un, vull ser llarg
3: mateix. La gent va. Bueno,
2: sí,
3: un altre dia parlarem de...
1: Hasta aquí, d'anís.
3: No, sí, d'anís sobretot. De Ginebra sola, com diu la Lulivan.
1: Això.
3: Va, parlem de bandes sonores. Un altre dia vindrem a parlar de festes del nostre petit territori. Perquè hi va haver un concert de John Williams i Hans Zimmer, un petit homenatge, amb grans temes, com per exemple aquest d'aquí.
1: Tinc fomo, no és broma, eh?
3: Ens vam trobar amb l'Alberto, que jo no sabia que hi anava, ens vam trobar allà a la sortida del Palau de la Música.
1: No sabies que l'Alberto és Potterhead?
3: Un què?
1: Potterhead.
2: No, Potterhead no soc.
3: Què és això?
2: No.
1: Fan de Harry Potter.
2: No soc fan de Harry Potter. He vist les pel·lis, però perquè...
1: Ell és Potterhead.
2: Només sé que soc Ravenclaw.
3: Hola, és molt Potterhead saber de quina casa ets, eh? Els fans de Harry Potter són insuportables a l'alçada dels de la Taylor Swift, eh?
2: No.
3: I tant.
2: Jo no sóc fan de Harry Potter.
3: Bueno, jo sabia que escoltar temes com Star Wars, Harry Potter o Interstellar en directe seria espectacular, però no és broma que escoltar aquestes cançons amb la força d'una orquestra enorme posa la pell de gallina. I a més, això no és tot, perquè com a narrador hi havia en Lluís Posada, que és la veu d'en Jack Sparrow.
2: Això ho vaig entendre tard, crec.
3: Ell és la veu original de...
2: Sí, ho vaig entendre quan va fer de Harry... Ai, de Harry Potter.
3: De Jack Sparrow.
2: De Jack Sparrow, però per mi, fins que no va fer-ho, era en Guillem de Bus.
3: Bueno, és que s'assembla molt a Guillem de Bus. De fet, tinc un àudio que no sé si podem escoltar de Lluís Posada fent de Jack Sparrow.
1: A mi em fa por el Jack Sparrow.
3: Per què? Si és divertidíssim. Bueno, tot això us ho dic perquè d'aquí a una mica més d'un mes, el pròxim 6 de juliol, tornen a fer aquest mateix concert al Palau de la Música, és a dir, si Gala, per exemple, tens ganes d'anar-hi, podràs fer-ho.
1: Ah, que bé!
3: El 6 de juliol. Per això avui us porto curiositats de bandes sonores i ja us aviso ara que és un tema que a mi m'encanta, podria estar-ne tot el dia parlant, però us he seleccionat les curiositats més bèsties que he trobat.
1: Començarem
3: per una grandíssima pel·lícula, és a dir, Interestelar.
2: Aquesta banda sonora és perfecta.
1: Pelos.
3: Escolta això.
1: Pelacos.
3: El Palau de la Música. O sigui, va ser... Bueno, Alberto.
1: Pedos, no?
2: Sí. No, no, pelacos, eh? Me'n va caure les llàgrimes.
3: Però...
2: Va fer una veru, sí. Tenia al costat una guiri i jo pensant...
3: Molts guiris hi havia.
2: Full patat de guiris. I la van flipar màxima, eh?
3: Sí, bueno, clar, que la van flipar. O sigui...
2: Estaven, vamos, tieses, així.
1: Sí, sí. Van flipar un nou dat.
2: Ah, que sí? No parava de fer fotos, sí, jo, que la senyora ha dit no, fotos. Fotos.
3: Sí, sí.
2: Com que van dir en català, allà l'única no, no. que parlava català eres tu i jo i l'orquestra.
3: Ja està. Encara és més brutal aquesta cançó quan saps com la va escriure Hans Zimmer. L'autor d'aquesta peça és el Hans Zimmer, diguéssim. El director és Christopher Nolan, autor de grans pel·lícules com Oppenheimer, Origen o Dunkerque, entre moltíssimes altres. I Zimmer ha posat música a la major part d'aquestes bandes sonores. En el cas d'Interestel·lar, Nolan va voler fer com un joc i li va dir a Zimmer, escolta, no et deixaré llegir el guió. De fet, només li va enviar un PDF, un resum, on s'explicava l'essència de la pel·lícula. És a dir, no parlava ni de la trama, ni de la història, ni dels personatges. Només explicava que tot girava al voltant d'una història d'amor entre un pare i una filla. És a dir, Zimmer no sabia que parlava de l'espai.
2: Que fort.
1: Hola.
3: I llavors li va dir, tens 24 hores, com un repte, per escriure alguna cosa. I amb aquestes 24 hores va escriure el que després es convertiria en això.
1: Se m'ha posat pelos de punta.
3: És que és molt bèstia, eh?
2: És
3: perquè,
2: molt
3: més
2: bèstia.
3: A més, és una pel·lícula molt personal que parla també una mica de la història de Zimmer. El seu fill volia estudiar per ser astronauta, llavors és com que el vinculava moltíssim a tot això. I per això és una banda sonora molt intimista davant de lo que seria la magnificència de l'espai. Tu recordes pel·lícules com Alien o Star Wars, que les bandes sonores no tenen res a veure amb aquesta orga, i és precisament perquè ell la va escriure sense saber perquè estava escrivint aquestes músiques. De fet, quan es va estrenar la pel·lícula, quan ell ja va poder veure les primeres coses, patia per dir això que he escrit no té res a veure amb
1: clar.
3: El que llavors es projectarà, diguéssim.
2: Però llavors lliga tot superbé, no, perquè no. La pel·li és fantàstica. T'he de dir que jo l'he vist com dues vegades i les dues no entès res, però he pensat,
3: no, és que
2: I'm vibing.
3: És el que anava a dir jo ara. Si ja és difícil entendre una pel·lícula de Christopher Nolan veient-la, imagina't que t'envia un PDF dient, mira, més o menys parlarem d'això. I li va enviar un fragment de la pel·lícula, que és el moment que el pare es despedeix de la seva filla. Hòstia, abans de marxar. Man.
1: Heavy metal.
3: No, no, és molt bèstia i això el Palau de la Música és que de veritat... Bueno...
2: Bragas in the floor.
3: Sí, sí.
1: L'Audal està plorant.
3: No, jo estic a punt de plorar. És que entre això i Patum jo ja saps què vull dir-te, no? En Marc, ho sortirem d'aquí. Va, seguim amb més curiositats. Aquestes no són tan romàntiques perquè destaparem uns quants plagis.
1: Oh!
3: Atenció. Amb això d'aquí. Són bandes sonores... fantàstiques, de John Williams, que ara mateix no sé si podrem sentir els plagis, eh? Us aviso, però us explicaré jo.
1: Crec que no.
3: Ha escrit bandes sonores per E.T., per Jaws, per Indiana Jones, però se l'ha acusat de copiar, i a sobre molt descaradament, a un autor txec, que no sé si sabré pronunciar, que es diu Dvořák.
2: Oh.
3: He estat buscant, m'he passat tot el matí Spotify, el Spotify de John Williams i el d'aquest autor, que no tornaré a repetir el seu
1: Dvořák.
3: Nom. Dvořák.
1: Dvořák.
3: Exacte. I alguna cosa sí que he trobat.
1: Ets però... tu, Alberto.
2: Sí.
1: En Débora és l'Alberto.
3: En Débora?
1: Sí, perquè Débora.
3: A veure. Hòstia, gala. No, a veure.
1: Sí, Audal. En Débora és l'Alberto i ell s'està sentint molt interpel·lat. Mira com riu. És... perquè és en Débora.
3: Va, anem amb el primer tema.
1: T'ha copiat. El senyor aquest t'ha copiat.
3: No ha copiat ningú a ningú. Bueno, sí, el John Williams ha copiat molt. Vale, vale, sí, creativitat. Va, ha copiat, per exemple, una de les bandes sonores més reconegudes d'aquest autor, és a dir, Jaws, Tiburón.
1: A mi això em fa por.
3: És que car de por, eh? Ah, t'has tret els auriculars, et fa por de veritat.
1: Em fa molta por, jo tinc por de tot. Jo sento que m'atraparà un pebre.
3: Fa por la banda sonora.
1: Fa molta por.
3: De fet, si escoltes la sinfonia número 9 d'aquest artista, de Dvořák, sona exactament igual, però a l'inici és el mateix. Vull dir que la va copiar, però descaradíssim.
2: Vamos, plagi extremo.
3: Més bandes sonores que ha copiat. La que ja ha sonat fa una estoneta, la d'ET.
2: Mira, sóc ell.
3: Amb el vermell.
1: Estava plorant, m'ha fet molta por.
4: Però com pot ser que et facin una banda sonora?
3: No pots anar al Palau de la Música, eh?
1: Uf, quina por m'ha fet, t'ho dic de veritat, m'ha fet molta por.
2: Pues t'haguessis cagat, diu, al Palau.
1: Que bé,
2: No hi vagis, t'ho recomano.
1: Vale.
3: Aquesta cançó també la va copiar, la DT, que és la història més personal de Steven Spielberg, una pel·lícula fantàstica de les meves preferides.
2: M'arrepenteixo tant d'haver-la vist tan petit.
3: Ja!
2: Perquè és una pel·li que et posen quan ets petit i crec que té molt més significat ara, quan ets més gros.
3: A mi me la van posar un dia gros. Que va faltar la profe de plàstica.
2: La puta profe de plàstica. Sí. A mi també!
3: I des de llavors a mi m'encanta, però sí que és veritat que
1: a
3: dius, hòstia... ET!
2: Hòstia puta gala, tio.
1: De veritat.
2: ET, si és un cagalló amb ulls. Es veu que allà i dintre hi ha un senyor.
3: Una cosa?
1: Ho juro que em fa por.
2: Com te va fer por?
1: Prometo que ET a mi em fa por.
2: Jo t'he dit que em fa por als 80, tia, que no tenia... Bueno, no havíem vist res, però ara...
1: A mi em fa molta por.
2: Joder.
1: I quan el succionen i tot, em fa por.
2: Però si vola vestit de iaia.
3: És veritat que vola vestit
2: de iaia. Va de princesa.
1: A mi em fa mal rotllo.
3: I es disfressa de fantasma.
2: També?
1: És que per què t'ha de disfressar de fantasma?
3: Perquè és Halloween.
1: A mi em fa por.
2: I vola.
3: Us he de dir que mentre estava preparant aquesta secció he llegit que el doblatge d'ET, l'actriu de doblatge que li posa veu a lo poc que parla, es va enfadar una mica quan va veure que li fusionaven la veu amb sons de foques.
2: Bueno, cony, és que és un puto extraterrestre, xavala, ja, si no però... te vas a fer de doblatge de Rapunzel.
1: És que amore, clar. És que què t'esperaves? Molt bé, digues-li.
2: Si ets l'alienígena random que baixa del cel... que li brilla el puto dit, tia, quina veu has de tenir.
3: No, això és veritat. Més bandes sonores que ha copiat el bo d'en John Williams.
2: Copiada,
3: però a més, aquesta és la més bèstia de totes, perquè fins ara estava copiant coses de música clàssica que al final doncs tot beu de la mateixa aigua, diguéssim. És normal que autors s'inspirin amb altres autors. Clar. Però és que aquí es copia d'una altra pel·lícula. En aquest cas, d'una del 1942, titulada King's Row, que és cert que aquesta s'ha d'agafar una mica més amb pinces perquè són ben bé les primeres notes, però que sonen idèntiques, o sigui, iguals.
1: T'ho juro, eh?
2: Però és que creus que això és plagi conscient? Sí, home, oi?
1: Jo amore, diria, sona igual.
3: O sigui, és exactament igual.
2: No, i més,
3: ara ja no. O sigui, a mesura que va avançant, bueno, t'hi podria arribar a recordar, eh? Perquè tots són així. Però les notes del principi són...
2: Aquí ja no.
1: Pelamenos de punta.
3: Són Star Wars.
1: Pelamenos, te lo juro,
3: però que més que és una pel·lícula que no parla ni de l'espai, vull dir que no té res a veure. Què?
1: Star Wars...
3: Et fa por.
2: Ja me jodes. Hòstia puta, tio.
1: Em fa molta por.
2: Ara com t'ha de fer por?
1: No puc veure-ho. A mi l'espai em fa por. Un dia vaig veure una pel·li d'Une. Jo ploro,
2: veient Dune. Però si Dune està gravat a un desert.
3: Canina, pots veure tu.
1: T'ho juro, no.
2: Només d'institut i d'amor.
1: S'ho prometo. I vaig veure l'altre dia Gataca.
2: Que també és molt futurista.
1: Vaig plorar, en plan, és que podria plorar recordant-ho, eh? Vaig plorar de por que em...
2: Però com t'ha de fer por, tia?
3: Però llavors a tu, les pel·lícules de por de veritat...
1: No, jo no les puc
2: mirar. Se caga viva.
1: No, en plan, jo em poso els meus auriculars amb insonorització i tenc els ulls. Perquè jo, de veritat, és que només de recordar-ho ploraria. Perquè sento... que m'he d'esforçar, que no pot ser que amb 21 anys
3: home, no
1: em faci por ET i
3: no.
1: Star Wars.
2: No,
1: i em forço, però vaig mirar Gataca, que és de com una modificació genètica, no sé què, i una mica més i em dona el Harry. El bust, una nevera, l'estama. Que em va fallar perquè havia d'anar amb ell i no vaig pujar. No va pujar.
2: I Lucy, l'has vista?
1: No, és que no puc.
2: Vale.
3: No. Què és Lucy? No,
2: la xavala aquella que es droga i és una superwoman.
1: No podia mai veure allò.
2: Utilitza 100% el seu cervell. No sé què.
1: Uf, pelos.
3: Sigui com sigui, de plagis. Avui n'has parlat una mica tu, la teva secció,
1: sí.
3: Gala. N'hi ha a tota la història de l'art, diguéssim. Crec que està sonant les sinfonies, això, o és...
1: No sé, jo he hagut de treure els cascos perquè em fa por.
3: T'has hagut de treure els cascos una altra vegada?
1: Sí, no,
2: fa
1: jo
2: por,
1: no,
2: eh?
1: De veritat, ho estic passant molt malament. Pare, ja, sisplau, quan s'acabi aquesta secció, què queda?
3: No, ja acabem. Només, mira, acabaré citant a Picasso. Tu has citat a Steve Jobs, jo citaré Picasso, que diu que els bons artistes copien, els grans artistes roben.
1: Això te ho dic.
2: Molt bé.
3: Entrades a Cultura Jove, com sempre, el 6 de juliol, al Palau de la Música, per anar a veure aquest tros d'espectacle. No us el perdeu, de veritat, perquè és...
1: Jo hi vull anar.
3: No, de veritat que és espectacular.
1: M'emportaré els cascos per si de cas.
2: Per si de cas, molt bé. Hi haurà alguna que t'estaltaràs, però la resta quedaràs fascinada. Eudald, moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Ara et dic una que hauran de tocar també aquell dia al Palau de la Música.
3: Quina?
2: Una de Batllal, te daré, que és la BCO de la meva vida.
3: Sí que sonaria bé aquesta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT. Feu silenci. Ha arribat el moment d'obrir el diari secret.
1: 3:45 de la tarda i està passant una cosa que fins ara no havia passat aquí al Love, que és que estem fent ràdio de veritat sense una pantalla davant.
2: Sí que és veritat.
1: Perquè ha fallat la tele.
2: I ara em sento rara.
1: És la primera vegada a la nostra vida que fem ràdio de veritat.
2: 100%, perquè sempre tenim una petita tele on veiem el que està realitzant en Roger, que és el realitzador fantàstic, i el que podeu recuperar al videopodcast de Spotify i a 3Cat i a YouTube. Però avui vamos a ciega.
1: Avui sí.
2: Llavors,
1: avui no ens hi veiem.
2: No! Com es diu, no ens responsabilitzem del que pugui passar en aquests 10 minuts de programa que queda. Amb ucineta màxima.
1: Sort que aquests 10 minuts de programa és llegir les vostres confessions.
2: No, i...
1: les confessions que ens heu fet arribar al 667-07-61-16 i que intentarem respondre amb la màxima serenitat i assertivitat que ens sigui possible, donat el moment. Oc, mañana.
2: Va.
1: Ja va, comencem.
2: Obro el petit diari.
1: Sí. Que sexy aquest diari.
2: M'ha reixupateix un dit.
1: Que asco.
2: Per poder girar la pàgina com la profe quan repartia les fetxes. Hola, tinc una confessió. Tinc 16 anys i m'agrada un de 18 i 9. O sigui, soc del 2010 i ell és 07. Necessitaria que em donessi un consell. A veure què puc fer. Perquè si l'escric, potser m'ignora. Ja li tiro indirectes per les notes de cançons de l'Instagram, però no serveix de res.
1: Què?
2: Amor.
1: Per mi, això, aquest missatge ofèn.
2: Sí, que és veritat.
1: I aquest missatge, el que és una falta de respecte cap a nosaltres dos, que som del 2004 i 2005, respectivament, que potser us sonarà més com la prehistòria, donat que sou del 2007. Què?
2: Els del 2007 estan molt espavilats, últimament. No, no, t'ho prometo, que jo ara em relaciono amb gent d'aquesta edat i penso...
1: I tu per què et relaciones amb menors?
2: Perquè hi ha una colla de carnaval al meu poble i han entrat una nova fornada de joves, ja no som les young, sinó que som les canguro de la Young, i per mi això està sent el trauma de la meva vida. Però bé, jo els abraço.
1: Ja no som les més joves, eh?
2: No, però no passa res, ja ho he acceptat.
1: Jo no.
2: Un xoc.
1: Jo no.
2: Perquè quan t'hi trobis, ja veuràs.
1: No em quedarà més remei.
2: No, clar, t'has d'adaptar al medi, però de forma instantània.
1: Sobre la confessió.
2: Dic que em sento molt boomer jo quan parlo. Ara has obert un calaix.
1: Què?
2: Va ser super boomer.
1: No, perquè quan em trobi en aquesta situació necessitaré eines.
2: Que te sents molt boomer, perquè de cop i volta comences a parlar i hi ha coses que no entens.
1: És broma, no?
2: No.
1: Soc la vieja.
2: I jo els hi pregunto coses. I això, ai, aquesta cançó està de moda? No, és horrorós. Els hi vaig haver... Bueno, moltes coses.
1: Tenen un... Però ells et tracten de boomer?
2: No, per sort no. Però, clar, no sé si fan por respecte als seus mayores.
1: Guaca, no. Guaca.
2: Ok, però crec que creuen que sóc guai. Llavors estic tranquil·la.
1: Ah, guai.
2: Sí.
1: Ets beneïda. Això és com ser la tieta Molonga.
2: Sóc la tieta Molonga.
1: Uala.
2: 100%. Però bé.
1: La tieta que sap el que és la IA.
2: Literal. Ai, la nena aquesta, què vol? Això, que li... Pues, què fa?
1: A veure, 16 i 18 jo ho puc entendre.
2: Sí, però no li tiris indirectes per cançons d'Instagram, perquè això ja no es fa.
1: Ja, és de pringada, això.
2: Això es feia a la nostra època.
1: Amor, tens 16, ja hauries de saber això.
2: Clar.
1: Que has de néixer.
2: Dóna-li un chance, pues, responent una història, alguna cosa així més directa. Que ella diu que si li escric no em respondrà. 1. No ho saps, per tant, no donis per sentat, a menys que ell t'hagi dit no vull que em parlis, però si els dos ho seguiu a Instagram i tal... Jo li faria un parell de likes a les històries i llavors ja li respondria alguna. Allò per anar escalfant.
1: Sí, 100%.
2: Per veure que aquella persona comença a mostrar interès. I veus si l'altra persona t'ha donat like.
1: Si tu veus que tu no t'està tirant el like de volta, potser ja no cal ni que li responguis, m'entens?
2: Vale, em sembla bé.
1: Seguim?
2: Som molt bones conselleres, següent.
1: Uf, se'ns està donant molt bé, quina barbaritat. Hola, Lofties, tinc una emergència. També em sap greu per ella perquè és de fa una setmana aquest missatge, però bé. Fa uns dies que... És broma, no vull llegir-ho, llegeixeu tu.
2: Fa uns dies que em pica allà baix.
1: Em fa
2: molta vergonya i no sé amb qui parlar-ho. La cosa... Amb nosaltres crec que no som, però bé.
1: No,
2: la
1: cosa... des de luego que no. I a més ja sabeu que a mi m'incomoda parlar de vagines, eh? Però bueno, va.
2: Que diu, cara, és que l'altre dia ho va fer sense condó i si pensem que hauria d'anar al metge. Què faig? Ajudeu-me, amor.
1: Anar al metge, perquè jo què vols que et digui? Amore?
2: No, 100%. I potser...
1: Jo com en pitbull, però això no es pot fer.
2: És que potser és... O sigui, potser no és una ITS ni res com tampoc extremadament heavy, sinó que simplement pues, se t'ha desquadrat el PH o alguna història d'aquestes. Si jo es queda xotxos, no controlo. Però potser ha passat alguna cosa i que no passa res per al metge. I si tens una ITS, tampoc passa absolutament res.
1: A mi em va passar. I era el PH.
2: Veus? Soc vaginòloga.
1: Believe me, been there, done that. Però això no s'ha de fer.
2: Cebes de conys que qualsevol home heterosexual.
1: Sí.
2: Que fort.
1: L'altre dia un amic meu em va parlar d'algú de la regla i vaig pensar, què?
2: Com ho saps?
1: Com ho saps?
2: How do you know?
1: És una liada.
2: Llavors, aquesta xavala que vagi al ginecòleg, digue-li a la teva persona de confiança, rotllo, un pare, una mare, un tutor legal, mm-hmm. no? Un algo.
1: És això, una certificat una del col·le, una ja. Excursió.
2: Però clar, potser no té l'edat per anar sola al metge. Es pot fer això? Es pot anar
1: jo crec
2: metge?
1: Que pots anar sol al metge, no?
2: Sí, es pot. Bueno, doncs llavors un CAP, un centre de salut a prop tindràs. I una cosa bona que tenim en aquest país és que tenim la sanitat pública.
1: Molt bé, transversalment walker. Tant... Ves al metge, nosaltres no et podem dir res del que és, com et pots imaginar, perquè ni ho sabem, ni t'hem vist el cony, ni si et veiéssim el cony tampoc ho sabríem.
2: Clar, ens quedaríem iguals.
1: És que clar...
2: Jo faria ala, però ja està.
1: Jo faria pal, porfa.
2: Vinga, va, següent. Següent. Aquesta que sí la pots llegir.
1: Uf, nervis. Hola! Estic buscant pis per anar a viure a Barcelona, perquè al setembre hauré de venir a viure aquí perquè començo la carrera. La cosa és que tinc un amic que busca company de pis, però alguna vegada hem parlat i crec que podria passar alguna cosa entre nosaltres. Creieu que és molt mala idea anar-hi a viure? Sí, però fes-ho.
2: 100%. 100%, o sigui...
1: Fes-ho, fes-ho, d'aigual, per la trama.
2: 18 anys, o 17...
1: O 37, d'aigual.
2: No, però... Ah, no, diu l'edat i comença la carrera, és veritat. Perdoneu-me, se m'havia oblidat la transversalitat.
1: Sí.
2: Llavors, vés-hi. No, 100% cap mena de dubte. Tu t'hi cardes allà i a veure què passa. I això serà una anècdota que t'emportaràs per tota la vida.
1: En el pitjor dels casos ho passaràs malament 2 mesos.
2: I ja està.
1: Bueno, o potser un any, com jo.
2: O potser hauràs de marxar del pis.
1: Hòstia, realment pot ser una putada, eh? Perquè mira, amb el que costa trobar pis a Barcelona.
2: Sí, sí que és veritat que és bastant putada.
1: Però tu fes-ho igual.
2: For the fucking plot, amor.
1: Bueno, i escolta, també li deus algo a les teves amigues, no? Han set amigues teves tota la vida, dona'ls una trama.
2: Literal. I te diran...
1: You have one job. Et diran el que has de fer i ja està.
2: Tia, i fluye. I
1: no potser
2: us...
1: va bé.
2: Sí, no crec que el primer dia us lieu. Es anirà a poc a poc.
1: Uf, serà a poc a poc. És tan maco quan va a poc a poc.
2: A més.
1: Quan portes 5 cites i segueixes sense liar-t'hi perquè fa vergonya.
2: Pues que ells no tindran ni cites, perquè cada dia tindran una cita sopant junts
1: serà
2: al pis.
1: Serà molt romàntic.
2: I a més... Us enamorareu segur. Que serà potser un enamorament d'aquests de mentida que és per adaptació al medi.
1: Sí, serà això.
2: I al final és com dos petits hàmster o una gàbia que acaben tinguent fills perquè la vida és així.
1: I després se'ls perquè saben que no els estimen.
2: Ja, perquè aquella relació no va enlloc, perquè s'han vist obligats a trobar-se en aquestes tessitures. Per tant, amor...
1: És com quan vas al metge i són tots feos, però tu ja decideixes que n'hi ha un que és guapo. Doncs és el mateix. Adaptació al medi. La humanitat és molt complicada.
2: Per això, tu, Cardali, l'amor està assegurat i llavors tu al juny, si no... O sigui, et ratlles, el deixes i te'n busques un altre i un altre pis.
1: O que marxi ell, escolta.
2: Ah, bueno, també és veritat.
1: Potser ell té la culpa. Jo faria firmar un contracte que marxa ell.
2: Vale, me sembla bé. A veure, llegim aquesta.
1: Sí, va.
2: Hola, Gala i Alberto. Aquest estiu tornarem al poble i el noi amb qui em veig cada estiu em fa ghosting des de... Hòstia, des de Nadal. Què hauria de fer? L'ignoro quan arribi al poble o assumeixo que va ser un amor d'estiu i ja s'ha acabat.
1: Amore, però com ho estàs assumint el 26 de maig, carinyo? Hòstia, reina, a mi em sap greu de debò, eh? Amore, 26 de maig, des de Nadal, eh? 25 de desembre, eh?
2: Mira, hauries de fer un treball.
1: Gener, febrer, març, abril, maig, 5 mesos.
2: Però crec que
1: en
2: aquesta
1: mesos...
2: persona... Digues.
1: No.
2: Crec que aquesta persona, amb la qual em sento molt identificada, hauria de fer una petita pausa aquest estiu, esperar que l'altre t'obri.
1: No,
2: vale.
1: No.
2: No, però dic que...
1: Esperar que l'altre t'obri, no, perquè no t'obrirà. Si no t'ha obert des del Nadal, ja no t'obrirà, amore.
2: No, espera un moment.
1: Que parecemos de primer de primària.
2: Que no, espera't un moment. Vale. Tu no dius res a ell. Ni cap like, ni res.
1: Això li encantarà.
2: Llavors, si ell t'ha de tornar... O sigui, si ell vol tornar a parlar amb tu, t'obrirà. I tu, si t'ha bé de gust, llavors ja valora si ho fas. Jo l'any passat vaig fer això, li vaig dir que no podia, i el vaig deixar plantat, i ara estem quedant cada cap de setmana.
1: Des de que jo... ignoro a l'amor de la meva vida, que té nom i cognoms, però que no els diré por respeto, ell me ama. I em respon tots els Instastories. I jo sóc molt dura amb ell i cada dia em respon més Instastories. Això és un tipus de maltractament i no s'ha de fer, però bueno, per la trama, igual.
2: Vinga, noies, ara hem d'anar tancant el diari secret una altra vegada.
1: Sí, tanquem-lo ara mateix.
2: Us recordem que ens heu d'enviar el mateix número de telèfon al 667-07-6116 cançons dels artistes que us agradaria veure en directe aquest estiu, aprofitant que tenim full petal de festivals.
1: Tu?
2: Jo, guitarrica.
1: Jo, oques gràcies. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, ja trobareu el nostre contingut més exclusiu.
2: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu trobar en format podcast i videopodcast a 3Cat, a Spotify, al YouTube.
1: A tot arreu. Nosaltres ara, família, marxem. Molt, molt, molt.
2: De l'hotel.

El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts 26 de maig. Estem pedalant cap al final de temporada, que ens queden, 5 setmanes, i nosaltres ja de cap cap a l'estiu. Abans, però, ens queden unes quantes etapes per guanyar, amb el mallot del color que vulgueu i amb aquest somriure sorneguer que sento aquí al meu costat. I això em fa feliç. És el de l'Aina Ostrell. Bona tarda, Ainu.
2: Bona tarda, Frank Llu. Escolta'm, el mallot és vermell, no?
1: Clar, és veritat, els colors d'ICAT.
2: Clar.
1: Ja, però com que hi ha, a veure, el nostre micròfon i el logo d'ICAT és vermell de fons, però ICAT ho posa en blanc.
2: Sí.
1: Està escrit amb lletra blanca.
2: Sí, però també és veritat que els mallots ciclistes sempre porten moltes lletres i coses, dibuixos, i per tant podríem tenir color de base vermell, no?
1: Clar, o també en veig un, si em deixes aportar el debat ciclista sobre mallots, el de la Volta a Catalunya, el de líder és tot blanc amb quatre franges verdes.
2: Exacte.
1: Doncs potser podríem fer el mateix, tot blanc i quatre franges, en aquest cas com de vermell ICAT.
2: Ah, també.
1: Per exemple,
2: també,
1: podria funcionar,
2: com funciona.
1: També. Oi que sí?
2: Comprovar.
1: I podríem fer el mallot del primer sabadellenc o sabadellenca. No, per exemple, dic, com que a la Volta a Catalunya hi ha el mallot que distingeix el primer català o la primera catalana, doncs nosaltres, com que som tots catalans, podríem fer el primer periodista sabadellenc de la classificació general.
2: I qui el duria, aquest mallot?
1: Doncs, si m'agafa en bona forma, segur que jo mateix. Tot i que a l'altra banda del vidre hi tenim també un periodista sabadellenc, que és en Nil Hernández García, que està molt en forma, que és molt espigat, que gasta uns bons bessons, en Nil, i seria un rival duríssim, quan arribessin als ports d'alta muntanya.
2: Doncs sí, segur que sí, no en tinc cap dubte.
1: Quan arribés a Estanalles.
2: Però llavors poses pinyó petit i plat petit i ja ho tens tu.
1: El que la gent del mundillo sabem que es diu 1-1.
2: 1-1, exacte, o 11, no?
1: Un 11, exacte. M'encanta l'Aina ara, que està fent les seves primeres pedalades.
2: Correcte.
1: Oi que sí?
2: Sí.
1: T'has tornat a trobar amb la bicicleta.
2: Sí.
1: Que 10 anys després.
2: Tranquil·lament.
1: Oi que sí?
2: Sí, sí.
1: Un amor de joventut, ara ja com a persona adulta.
2: Però fa feliç anar amb bici, perquè...
1: És que és això.
2: Si t'ho agafes com jo m'agafo, t'he de dir, amb molta calma, eh? És a dir, passejant, vaig mirant el paisatge, vaig a la velocitat que em sembla, gaudeixes de les baixades. Quan no pots pujar, baixo de la bici sense problema i faig un tros a peu.
1: Clar que sí.
2: Ja està.
1: Clar que sí.
2: Clar que sí.
1: Hem vingut a gaudir.
2: Clar, home, doncs només faltaria.
1: Gaudim-nos.
2: És que si no ho gaudim, pleguem.
1: Totalment. Que ningú ens ho ha demanat, oi?
2: No, clar.
1: Doncs avui hem vingut a gaudir-nos aquí al Nota de Veu dedicat 2 hores de ràdio guapíssimes per endavant amb uns protagonistes avui que són el

0: ja una piulada dels nostres companys d'Esport 3, on es veu l'actuació sencera de Mishima en el comiat que se li va fer en Pep Guardiola del Manchester City. És espaterrant.
1: Tu qui creus que gestiona aquest tema? És a dir, jo veient el vídeo pensava, a qui se li ha acudit dur Mishima aquí, fer aquest vídeo? Saps, ha de ser algú que conegui en Pep, els seus gustos?
0: Jo crec que a l'entorn d'en Pep. Segur, és a dir, a la seva família, amics íntims, col·laboradors d'aquests molt estrets. És a dir, imagina't que tu fas el comiat d'Icato, jo.
1: Sí.
0: I llavors, els que ho munten, si és el teu comiat parlant amb mi o si és el meu parlant amb tu, ja sabries quines cançons, quins grups, quin tipus de menjar, no? Perquè ens coneixem els gustos.
1: Home, t'he de dir que se l'han d'estimar molt per haver fet aquest tros d'homenatge en Pep a la seva trajectòria, perquè no deixa de ser un grup català que, evidentment, la música funciona en totes les llengües i a tots els països, eh? Però, clar, vull dir que aquí el coneixem molt, però allà potser no tant. I al mateix temps també el vídeo recupera també molts moments de l'etapa d'en Pep al Barça i a equips previs, que també diu molt del club d'haver volgut com homenatjar tota la seva trajectòria a ell com a entrenador, més enllà del que ha fet el City, no?
0: 100%. És molt emotiu, és molt xulo. Busqueu aquesta piulada d'Esport 3 que ens ensenya com Mishima va tocar davant d'un estadi del Manchester City ple de gom a gom en el comiat d'en Guardiola i no podia ser pas un altre. Van fer aquesta cançó.

0: Marian.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
4: Que guai, no?
3: 3cat en viu.
5: Linkat.
6: Linkat.
3: Linkat.
5: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
6: iCat. iCat.
7: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat.
5: Linkat.
6: Linkat.
5: AICAT.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
9: Sí,
8: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre el compte dels programes.
10: Fatal.
8: I ens ha enviat un Excel. Mira,
10: no.
8: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
10: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
2: De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Fran Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
8: Clar que sí, tot això que diuen és cert. I avui, com a protagonistes, a l'aparador del Nota de veu dedicat al Poni Pissador. Repeteix amb mi, sisplau, Aina.
4: El poni pissador.
8: Vinga, una tercera vegada.
4: El poni pissador.
8: Com es diu el grup?
4: El poni pissador.
8: El poni pissador. Per tant, hem quedat que el grup es diu...
4: El poni pissador.
8: No tots aquests altres noms que ens diuen ells, eh?
12: Quan viatgem... aquí a Catalunya, el poni pissador ens han dit...
8: sí o no? No havia sentit
12: piscador,
8: mai.
12: Sí, sí, ens han dit...
13: El més original el poni pizzella.
8: Què vol dir el poni pizzella?
12: Bueno, com que és un nom... Exacte.
13: L'estranger...

0: Són fantàstics, la gent del Pony Pissador, i avui els tenim de protagonistes del dia perquè tu, Frank, vas endur-te'ls fa uns dies a una hípica.
1: Clar que sí, pel lore del Pony Pissador, que sí, que ja sabem que el nom ve per el pub del Senyor dels Anells, però també hi ha la cosa del cavall, del pony, de la hípica. Per cert,
0: està ben trobat.
1: T'has quedat amb el Pony Pixador i amb el Pony Pizzella. No, és el Pony Pissador.
0: Exacte. Doncs deixa'm dir, shoutouts per tu, perquè...
1: Uau!
0: No, és que és veritat. O sigui, ho diem poc i no em sembla bé. Per tant, vinc a dir.
1: A veure, vinga. Barres de l'Aina, què?
0: Tu vas gravar amb ells aquesta entrevista perquè és una cosa, és un format que fas sovint al 3CAT Cultura.
1: És la versió en vídeo del Nota de Veu.
0: Exactament. De fet, es diu Nota de Veu al 3CAT Cultura. I tots aquests vídeos de totes aquestes entrevistes són a YouTube. Els podeu buscar buscant Nota de Veu i el grup que us interessi, perquè els has fet pràcticament tots. De fet, deixa'm repassar els grups que has fet i les entrevistes que hi ha. Sí, perquè estan molt bé, i és veritat que tens com converses íntimes amb els grups, els treus cosetes que no surten a tot arreu, són converses pausades, reposades, vas fins al fons amb molts temes, i per tant, crec que és interessant i està bé que ho diguem. Per exemple, aquest any has fet, mira, Gavina Ponem a P3,
1: sí,
0: que el vas fer a inicis de temporada. També, qui més... Mira, l'any passat vas fer en Mamaduixa, quan just acabàvem la temporada, sí, més o menys, que van a jugar a bàsquet.
1: Va ser l'últim, que el vaig guanyar.
0: Li
1: vaig fer una, perdona, li vaig fer una finta, se la va menjar amb patates
0: de
1: amb
0: veritat.
1: Bruno Mamaduixa i cap dintre.
0: Clar, com que el vídeo és muntat, vés a saber què va passar
1: no,
0: en realitat, eh?
1: T'asseguro que era així. Sí, i aquest qui any
0: més?
1: També
0: mira,
1: el petit de Calaril,
0: també és
1: Renaldo
0: veritat.
1: I Clara.
0: Renaldo i Clara?
1: I tant.
0: Ai, sí, tens raó, que ella estava embarassada encara.
1: La Clara estava ben embarassadíssima. Venus.
0: Venus.
1: I en tenim algun de pendent.
0: Dan Pere Alboy al Comboi, per exemple.
1: Bona, va ser l'últim. I tenim pendent... Al·lèrgiques al pol·len.
0: Oh, que guai.
1: Que el vam gravar aquest divendres.
0: On?
1: El vam gravar entre Vallcarca i el barri de Gràcia, perquè a Vallcarca és on tenen l'estudi on han gravat el nou disc i al barri de Gràcia és on tenen el local. Llavors, tot pivota entre Vallcarca i Gràcia, per això vam fer aquest trajecte a peu amb les al·lèrgiques al pol·len i ben aviat, d'aquí 15 dies o així, el tindreu a totes les plataformes.
0: Doncs això, i n'hi ha molts més, perquè hi ha capítol, per exemple, el meu preferit és el dels Amics de les Arts.
1: Home,
0: que vau anar a gravar allà al Poble Espanyol. Hi ha molts temes molt sucosos en aquesta entrevista que val la pena recuperar.
1: També està bé el de la Ludwig Band.
0: Sí, per exemple.
1: N'hi ha uns quants, amb la Julieta,
0: molts,
1: fins
0: també.
1: I tot.
0: Cert, sí. Amb Ginestar.
1: Amb els Tiets.
0: Fixa't, eh?
1: És que ja n'hi ha uns quants, eh? Hi ha un bon tou d'arxiu aquí, eh?
0: Tens grups encara pendents allà a la llista per fer?
1: I tant que sí.
0: L'any que ve més?
1: L'any que ve més, si ens deixen.
0: I tant que sí.
1: Esperem que sí. De moment avui anem amb el Pony Pissador, que ens parlaven en aquesta entrevista que diu l'Aina, que ja teniu disponible, penjada a YouTube i també a la plataforma 3CAT, dels inicis de com va néixer el Pony.
2: Al principi de tot, les aspiracions no eren arribar on estem ara. Això va sortir més endavant, eh? I sí que hi hem lluitat i hem posat molts esforços a arribar a on estem ara, però al principi de tot, o sigui, volíem fer el tipus de música que ens agradava i era una excusa per ajuntar-nos i tocar. De fet, bueno, ja m'ho he explicat moltes vegades, ell i jo ens vam comprar banjo i mandolina respectivament el primer dia d'assaig. Vam agafar, vam entrar per internet, vam dir, vinga, això, això... I de fet, jo recordo
3: que... Toman o algun lloc de
2: sí,
3: sí, el Toman, no? És el lloc on anem a parar tots.
2: Tal qual, el pack bàsic de pues, mandolina, punt de jack i pack de cordes, i vinga, cap a casa, saps? Però sí, sí, així va començar...
3: I no havíeu tocat mai abans ni el banjo ni la mandolina?
2: No.
3: Però sí que tocàveu guitarra, baix...
2: Sí.
3: Teníeu ja certa destresa amb instruments de corda.
4: Sí, sí, sí.
2: Jo no molt, però sí. Típic, jo dic guitarra cau. Exacte.
3: Sí, val, guitarra cau. Aquest nivell.
2: Els pets, sí. L'axambustó, no? Escape i aquestes coses. I cantarem el boig per tu, un tema darrere l'altre, la noble vila d'Azur. Ell li agrada molt el metal, el Ramon també li agrada molt el metal. Es van conèixer de ser com assidus en concerts de metal sols i van dir, ei, vas molt sovint a concerts de metal sol, no? Podríem anar-hi junts.
3: I clar, de metal el que feu, res a veure.
5: Bueno, hi ha com un... Una algo allà sota que és comú, que sigui el gust per la... No sé, no sé com dir-ho. A veure, tocar ràpid és una cosa que ens ha portat, que ens ve del metal, la tècnica, allò...
3: Guillem, mira cap aquí.
5: Ser uns friquis de la tècnica és una cosa que ens ve del metal, però després, sobretot, jo crec que en el metal es premia molt l'actitud de buscar una sonoritat pròpia, una cosa que no hi ha fet ningú. Aquesta voluntat d'explorar músiques en el metal es premia moltíssim. Per què no hauríem de fer... jo què sé, pues xantis a Catalunya, o perquè no hauríem de fer yodel, o directament música celta, que és una cosa que aquí sí que hi ha un nínxol de gent que li agrada, però no, mai, no amb voluntat de portar-ho a gran escenari, ni amb voluntat de... Llavors, aquesta mentalitat de no hi ha premisses que no, o sigui, no hi ha cap premissa que no s'hi valgui. Jo crec que el metal és una cosa que es premia molt i que ens ha ajudat, jo crec, com a grup. No sé si m'estic tenint un triple, però crec que almenys el Ramon i jo, que venim d'allà, és una cosa que hem viscut molt.

0: El Poni Pissador, avui protagonistes al Nota de 10 Dicat. Ens han explicat els seus inicis, els orígens del poni, que tot va començar com amb una mena de broma, reunint-se amb els amics, comprant els instruments per iniciar-se en el banjo o en la mandolina, que en Guillem i l'Adrià mai havien tocat aquests instruments, i la cosa es va anar fent grossa. I si hi ha un tret distintiu d'aquests inicis del Poni Pissador, de l'arrencada de la seva trajectòria, és el concepte de, el concepte i el verb, al cap i a la fi, d'aprendre.
1: 100%, és que tinc la sensació que són un grup com molt curiós, amb molta sensibilitat per temes que potser no dominen i que volen descobrir, i així ho demostren a les seves cançons també, perquè, per exemple, mira, fa uns dies feien una story Instagram que deien, volem fer una cançó sobre, no sé si era els sumeris o no sé qui, i deien, estem investigant sobre ells i els dedicarem una cançó, que dius, uau, saps? Vull dir, això és un treball de recerca pràcticament.
0: És exactament això, aquesta curiositat i les ganes de saciar-la i d'aprendre i d'anar vestint un projecte a mida que vas acumulant coneixements.
2: Sí, jo crec que naixia molt de les nostres inquietuds personals d'aprendre, sobretot d'aprendre pues, tot això que els gèneres que has comentat o els instruments que ha comentat ell o nosaltres. Era com un entorn en el qual a nosaltres ens permetia estudiar, aprendre i desenvolupar-nos coses noves que no coneixíem. I això d'aquí després ensenyar-ho a la gent. De fet, els primer any, dos anys, estàvem a casa i era la feina que feia, mira aquesta cançó, mira aquest tema, vinga, va, i tots ens els miràvem i l'endemà, vinga, a tocar. I assajàvem un colló, o sigui, hi havia dies que assajàvem, què, tres cops setmana, quatre? Era una bogeria. I ara és un record que és molt guai, la veritat. Però és una pena perquè no passarà. Sí, perquè ara aquestes coses ja no tens el temps, no? En aquella època pues, que estàs, no tens tantes obligacions, la vida et permet com no perdre el temps, sinó invertir-lo en coses que potser no són tan com productives, per dir-ho d'alguna manera. Pues nosaltres apreníem a tocar el banjo, la mandolina, o jo, per exemple, a cantar. Jo no havia cantat mai. I era com la polifonia que fem nosaltres, ho hem après sobre la marxa. I jo crec que això és una cosa molt bonica del nostre projecte, que si tu mires els primers CDs i mires l'últim, veus que hi ha una evolució tècnica tan instrumental com tècnica de nivell de gravació,
0: Sempre. Els ponis que n'han anat aprenent a cada bugada, sumant llençols al seu coneixement a l'hora de gravar-se, a l'hora d'anar pel món, a l'hora de muntar bolos, a l'hora d'aprendre a tocar els instruments, a l'hora d'ampliar els coneixements dels quals parlen, perquè ho fan molt això del poni, que tenen cançons temàtiques, que dius, aquesta gent en sap molt o fa veure que en sap molt d'això que està parlant, per exemple, dels ocells.
1: Sí, exacte, tenen cançons que penses, tenen un ornitòleg al grup, o han estudiat molt, que també s'hi val, evidentment. Per mi són una mica un referent, en el sentit de són un grup que, sobretot en aquesta entrevista que ho expliquen també, demostren que tot és possible una mica si t'hi poses, no?
0: I també el que demostren i expliquen és que hi ha un clic, hi ha un moment en què tot canvia, i per ells va ser la Covid.
1: Sí?
0: Sí, perquè a la Covid, en aquella mena de tancament involuntari, el confinament doncs, que ens va tenir setmanes i setmanes i setmanes a casa, ells van crear una comunitat que llavors, quan van caure les barreres, doncs aquesta comunitat ho va donar absolutament tot. Havia crescut en la clandestinitat, tothom a casa seva, i quan es van poder trobar, deien els del Poni que flipaven de les ganes que tenia la gent d'anar a un dels seus concerts.
1: Ben merescut, al final és recollir el que sembres, no?
0: Totalment.
3: Aquí a Catalunya hi ha el projecte que en aquell moment hi havia molt poca gent, de l'Aixeta, creiem que potser no us encaixa més i vam pensar, home, doncs sí, donem-li una oportunitat, tot i tenir una mica públic també a l'estranger, vam dir, en tenim més aquí de moment a Catalunya, i va anar superbé, o sigui, la veritat és que vam fer una comunitat molt maca i la gent això, o sigui, es va notar en els concerts després, o sigui, en els streamings hi havia al chat la gent super emocionada de que bé, m'heu alegrat el dia, perquè clar, tot el dia a casa, quin rotllo, no? I quan vam poder començar a fer concerts, doncs clar, tota aquesta gent va venir en massa amb pancartes disfressades, saps? El meu pa...

0: refilets del poni pisador en aquesta cançó. El meu pare és un formatge. A més, jo crec que un dels mèrits del poni, Aina, és haver-nos familiaritzat amb el xanti, amb el cant diatònic, o diafònic, vaja, amb aquesta cosa que ens porta cap al Tirol, amb la música celta, vaja, amb tots aquests estils que toca el poni, que no els toca ningú més.
1: No, no, és que són un referent. És així, és així.
0: Te'ls trobes a festivals i a les festes majors amb el seu rotllo, no? Amb els xantis i amb tot això que, no sé, és com si ells ho haguessin posat de moda o han creat aquesta necessitat que no hi era ningú, ho demanava, això.
1: De fet, tinc també una mica la sensació, que això ho hem comentat aquí alguna vegada tu i jo i també amb en Pau Guillemino moltes vegades, que són el viu exemple de que tenir identitat i personalitat funciona, no? O sigui, si tu et creus la teva fórmula, segurament la teva fórmula agradi a gent que ni tan sols sabia, no?, que en algun moment li agradaria aquesta música.
0: Totalment, faràs que sigui guanyadora.
1: Exacte.
0: Sí, sí, és el típic grup que si no existís ens l'hauríem d'inventar.
1: Correcte.
0: Però com que ja existeix,
1: doncs no, els entrevistem.
0: No cal que ens els inventem perquè seria redundant. Llavors ara inventar-se el Pony 1, el Pony 2,
1: no
0: caldria. Atenció al moment que ve ara, que són barres boníssimes, és un fragment del qual se n'ha fet un reel que té un munt de visualització perquè parlen de l'empresa, parlen de la indústria, parlen del panorama musical català, parlen de guanyar-s'hi la vida i d'intentar convertir la teva passió en el teu modus vivendi.
1: Clar, és que això és un tema també, eh?
0: Clar, i aquí hi ha moltes contradiccions a les quals has d'anar donant cabuda.
2: Seguim sent un grup horitzontal, però bueno, hi ha unes dinàmiques que has de replantejar i has de...
3: Clar, perquè sou una empresa.
2: Sí, sí. Cooperativa, sí, sí.
3: Una cooperativa.
2: Sí, cooperativa.
3: I això és una d'aquestes coses que ningú t'ensenya. Ningú fa músic per passar factures, m'explico? Tot això ho has d'aprendre, i tota la logística que hi ha, tot com funciona la indústria... És una feinada, i no és una feina... O sigui, és gratificant, almenys en el meu punt de vista, és gratificant en el moment en què veus que el teu grup funciona. El mercat de la música és molt complicat, hi ha molta gent allà... Bueno, em reservaré l'opinió, però...
0: No te la reservis, Adrià. Què vol dir?
3: Bueno, que és complicat. Perquè...
0: Hi ha molta gent que què?
3: Que és de difícil tracte. En el moment en què t'exposes de manera pública, d'una manera tan... Bueno, com fem nosaltres, és com difícil poder donar segons quines opinions o segons el... I segons amb qui parles... És que no sé ben bé com explicar-ho, però el mercat és molt difícil perquè hi ha una música que es consumeix i aquesta música que es consumeix no la tria l'oient, saps? Llavors, la trien certes persones que... Bueno, certes persones, dic persones, però entitats, empreses, etc. I ells tenen aquest poder de decisió i tenen el poder de dir, vale, doncs tu no m'interesses perquè X, Y, Z, per tant, no se t'escolta. I... passa.
0: Llavors, vosaltres heu hagut de passar pel sedàs d'aquesta penya?
3: Nosaltres...
0: O us heu saltat
3: el pas? Hem lluitat fort, intentar desmarcar-nos al màxim possible d'aquesta indústria. Òbviament, has de jugar amb aquestes cartes, perquè és el que hi ha, però sempre intentem... Com, bueno, no fem música comercial.
0: Clar.
3: No? En plan, veus el nostre projecte i dius, què fan aquests patats, no? Fent iodel.
0: Però us heu hagut de menjar alguns gripaus, pel que dius.
3: Sí.
0: Sí, clar, clar.
3: Bueno, sempre. Jo aquestes coses ho fas a desgana quan ho fas, però quan... Igual que passar factures, no? Ho fas a desganes quan ho estàs fent, però després, quan mires enrere i veus tot el bagatge que portes, on has arribat, etc, doncs, coi, pues, tornaria a menjar els gripaus? Sí, que tornaria a menjar.
0: Clar, llavors... Unes quantes barres aquí del Pony Pisador. Era l'Adrià el que parlava que ha deixat anar. Ningú es fa músic per passar factures.
1: No, és que té tota la raó. Però és veritat, a totes les feines passa això, eh? Que hi ha cosetes que t'agraden i cosetes que no.
0: Com tu i jo.
1: I tant.
0: Aquí, de 5 a 7, doncs estem encantats de la vida, l'Aina i jo, compartint micròfons, i amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre.
1: Però també responem mails, també tenim reunions...
0: També descarreguem notes de veu, també gravem cançons...
1: Fem de tot.
0: Clar, també toca, com diu l'Aina, a tots els oficis, a totes les feines, doncs alguna...
1: Sí, t'has de remengar i fer feines que no t'agraden tant.
0: Clar, alguna de les parts, algun protocol que no acaba de molar tant.
1: Exacte.
0: També deia l'Adrià que... Hi ha persones, hi ha institucions, hi ha empreses que decideixen què és el que mola, què és el que no mola, què s'escolta, què es desatén, i que amb qüestions més mercantils que no pas artístiques, doncs s'acaben imposant uns gustos. i ell reconeix, i explicaven també els altres ponis que hi havia a l'entrevista, que eren en Guillem i en Martí, que han hagut de passar pel sedàs i menjar-se algun gripau per fer sostenible el seu projecte.
1: Clar. Com dèiem, com a totes les feines, no?
0: Una altra, de les claus de la sostenibilitat del projecte a l'escena catalana. Si en vols viure, si vols que això sigui el teu ofici, doncs són faves comptades. Fer molts bolos. I quan diem molts, vol dir exactament molts.
2: Però també diria una cosa, estem a prop dels 100 concerts a l'any, eh? Nosaltres entre Poni Gran i Poni Menut, o sigui, això és la quantitat de concerts que has de fer. En el nostre cas, òbviament, si ets un grup més gran que nosaltres, amb la meitat de concerts ja fas, però nosaltres estem, doncs, vora els 90-100 concerts l'any.
0: Això vol dir que un any són 52 setmanes, són com, així de mitjana, dos concerts per setmana, durant tot l'any.
2: Durant tot l'any.
0: Que és una bestiesa.
2: O sigui, ara a Austràlia han sigut, què, 10 dies, 9 concerts. El novembre anem a Anglaterra, 10 dies, 10 concerts. O sigui, és aquest nivell de... No es pot parar mai perquè no som un grup tan gran com per poder fer allò que fan alguns grups, de fer un o dos anys a tope, per un any. Nosaltres no tenim aquesta opció.

0: Aquesta cançó sí que és divertida. Ells que diuen que és divertit això de ser un pirata, ballar, tot és part de ser un pirata, anar fent tots els moviments i donar-ho tot en un concert del Pony, és una de les vivències més xules que ara mateix pots tenir a l'escena musical catalana.
1: És que sentint-los parlar m'estan agafant unes ganes. De fet, ho he fet, eh? He mirat la seva agenda de concerts.
0: Clar, és que fan 100 concerts a l'any.
1: Sí, no, no. Algun has de poder anar.
0: Exacte. Algun t'ha de caure bé a l'agenda o en el mapa. És a dir, que et quedi a prop de casa. Tot i que, també et diré que cada vegada toquen més lluny. Deien que havien fet gira per Austràlia.
1: Han dit 9 concerts, 10 dies, eh? I això, pensa que només el primer dia el jet lag que tens...
0: Clar,
1: o sigui,
0: et fot una hòstia...
1: Ja, un dia ja l'has perdut, eh?
0: Totalment. I és, les distàncies australianes no,
1: no
0: són
1: no.
0: Les distàncies catalanes.
1: Poca broma.
0: És a dir, la Seu d'Urgell d'Austràlia és molt més lluny que la Seu d'Urgell de Catalunya.
1: Correcte.
0: Perquè allà tot és a l'engròs.
1: Déu-n'hi-do, quina borrada.
0: I l'altra gira, la que feien a Anglaterra, que ens explicaven 10 concerts en 10 dies. Que d'acord, Anglaterra és més petitó que no pas Austràlia.
1: Sí, no, però és igual, has d'arribar igual, t'has de moure igual...
0: Doncs el cas és que cada vegada estan tocant més a fora. De fet, fa uns dies tu ens hi feies fixar a xarxes socials,
1: sí.
0: El Pony publicava un vídeo on ja apuntaven que potser a partir d'ara hi hauria més contingut en anglès, perquè cada vegada més la faceta internacional del grup doncs està creixent. Cada vegada toquen més a Austràlia, toquen més a la Gran Bretanya, però també toquen més al Canadà, i de fet estan obrint molt, molt mercat més enllà de Catalunya els Ponis.
1: De fet, era un reel bastant en forma de comunicat, podríem dir fins i tot, perquè ells volien com explicar una mica als seus seguidors això que cada vegada faran més vídeos en anglès, per exemple, doncs per arribar també a públics que tenen fora. I bé, tenen molta carrera per córrer a altres països, també.
0: Doncs mira, si vols, abans d'anar a l'última nota de veu, que de fet és la dels Ponis mirant cap al futur i explicant com es veuen ells d'aquí uns anys, repassem algun dels concerts que tenen així previstos ara en el calendari per aquest final de mes de maig, pel que ha de venir de juny, d'estiu, per si algú avui ara doncs, li agafen moltes ganes sentint el Pony Pissador a la nota de veu, doncs d'apuntar-se a algun concert per anar a veure i per anar a xalar fortíssim.
1: Doncs mira, veig, per exemple, que aquest cap de setmana, el 30 de maig, són a Manresa. Després, el dia 31, tenen versió Pony Menut al Circ Cric. El 6 de juny seran al Cuber. El 7 de juny seran també amb el Pony Menut a Sant Hipòlit de Voltregà. I després se'n van cap a l'estranger. Se'n van, per exemple, a Noruega.
0: Imagina't, a Noruega.
1: Sí, sí.
0: Cada vegada tocant més a fora el Pony Pissador. Sembla que el seu futur clarament passa per aquí.
2: Jo, si hagués d'afirmar, diria que el Pony Menut encara seguirà, que a nivell de Pony Gran a Catalunya tindrem pocs concerts i que sí que ens haurem fet més... Haurem acabat de consolidar-nos a fora i que tindrem tota l'agenda de concerts així més de festivals a fora. Austràlia, Anglaterra, jo crec que són els països més forts, Canadà, també són tres països que pinta, que podem, que estem entrant i que funciona bé. I amb el Pony Menut ens passa el mateix, que cada any puja una nova generació. Però... Jo crec que això seran els pilars de la nostra economia i supervivència d'aquí.
0: És a dir, més Pony Menut a Catalunya i més Pony Gros...
2: Jo, si hagués d'afirmar, crec que això és el que té més números que passi. Potser de cop fem...
3: Estem remant cap aquí, eh? Bé, els nostres objectius són aquests.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Perquè som la millor
1: gent del planeta. Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
4: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
3: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
7: Oh, yeah!
2: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
0: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
3: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.
8: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
8: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
9: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
10: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
8: Pausa. De 5 a 7 a iCat, nota de veu.
11: 31! Això sona a perill.
12: Primer se'n suma.
11: Aquí sempre l'estiu.
12: Sí.
11: Tràgate teu i cariu.
12: La xarra, la família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Aquest que tira barres és en Jung Rovelló, que de fet, Aina, ens serveix per una doble crida.
1: Doncs sí, correcte.
0: Perquè d'una banda, en Jung Rovelló és del Maresme, recordeu, 677-50-61-53, 677-50-61-53, és el nostre telèfon i volem que ens envieu notes de veu deixant-nos aquí alguna bona barra maresmenca. És a dir, què us agrada d'aquesta comarca que és lliure, que és tropical, que és el planter de l'escena musical catalana? Per tant, ens podeu recomanar grups, artistes, cançons, però també cales, productes, menjar, xiringuitos...
1: Indrets.
0: És a dir, el que us vingui de gust.
1: Rutes per fer en bici.
0: Oh! Una bona pedalada, eh?
1: T'ha agradat, eh?
0: Clar, perquè al Maresme hi ha com el tema del el parc del corredor, del Montnegre i el corredor.
1: Sí.
0: Pots fer una bona ruta per allà i et deixes caure al mar, un banyet, dinar i, vaja, com una reina.
1: És que t'anava a dir que fins i tot ens podeu fer el pla perfecte, saps? És a dir, surts en bici al matí per aquesta zona, després has de fer el vermut en aquest altre lloc.
0: Vols que et facin ja el dia?
1: Clar.
0: El pla maresmenc definitiu.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, volem aquestes notes que ens demana l'Aina al 677-50-61-53 i en Jung Rovelló, que és del Maresme, però també serà una de les persones que ens acompanyarà aquest dissabte en el 3CAT en viu amb el nota de veu que farem en públic davant de tots vosaltres, si us ve de gust, aquest dissabte, de 2 a 3 a l'hora de dinar, però a l'escenari que hi ha, a les food trucks, això, a l'escenari de la Muntanya Màgica de Montjuïc, a Barcelona, dins d'aquestes jornades on hi haurà molta moguda, hi haurà el Foraster al Palau Sant Jordi, el concert d'Eufòria també al Sant Jordi, el que no sortí d'aquí, el Loft i també el nota de veu. Un altre, que és maresmenc i que també ens acompanyarà el dissabte, per tant, doble crida, és aquest.

0: el teu discurs.
1: Aquest és l'estil Il, que juntament amb en Llunc Rovelló vindran com a Catalunya Freestyle. Ja sabeu que és aquesta moguda de rap urbà de carrer que vol posar en valor el fet de tirar barres en el nostre idioma, en la nostra llengua, en el català, que hauria de ser el més normal del món, però que tot sovint no ho ha estat i que ara ens estem posant al dia.
2: I ens faran una mica de demo en directe, ensenyant tot el que fan i com funcionen.
1: Això té pinta de ser molt guapo.
2: Uf, i tant.
1: Molt xulo, eh?
2: És brutal.
1: Això ho viurem aquest dissabte, que és 30 de maig, a les 2, a l'escenari que hi haurà a les food trucks del 3CAT en viu, a Montjuïc, gaudint de totes aquestes jornades que no ens volíem perdre de cap manera la gent del Nota de Veu. Va, una altra.
2: Deixa'm recordar, digues, per això, que si es vol venir al 3CAT en viu s'han d'aconseguir...
1: Ah, clar, que jo ho vaig dient així com si tinguéssim portes obertes.
2: Exacte, s'han d'aconseguir invitacions, que és molt senzill, però ho heu de consultar a la web del 3CAT en viu.
1: Val, doncs mireu la web 3CAT en viu, 3CAT en viu, a qualsevol cercador i cap allà que us dirigeix, i amb 3 clics ho teniu, òbviament, no heu de pagar ni un euro. Doncs deia, un altre, que és del Maresme, i que també tira barres, és en Valle Valle.
3: Jo intento viure amb el màxim de llibertat. No accepto les normes que em semblen que estan afavorint determinats interessos. Aquestes són rebel. Suposo que em moriré rebel.

0: una de les vostres recomanacions del Maresme, perquè no pot ser en Valle a Valle, ens ho feu arribar amb una nota de veu al 677 50 61 53. Us hem tirat a Niung Rovelló, l'Estil i l'en Valle a Valle, que són del Maresme, que a més tindrem molt de rap nosaltres aquest dissabte al 3Cat en viu, i si vols, va, per completar-ho, anem a un nom dels de tota la vida, escena maresmenca, icònica, consagrada.
1: Reina de les barres també, i molt fan de les Shorty. Tania.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxos, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: dia. Soc en Marcel Calderé, un productor musical d'aquí, de Mataró, i avui us vinc a presentar el meu projecte personal com a cantautor. Ja fa uns anys que treballo fent produccions per a altres artistes a un estudi d'aquí del Maresme, Ofiura Studio, i ara he decidit llançar-me en solitari fent el meu projecte personal. De fet, El planeta al costat és el meu primer single i qüestiona una mica l'individualisme i el sentiment de solitud. També planteja si ens estem creant una mica cadascú el seu planeta del costat on refugiar-se. Així que espero que us agradi molt i que el gaudiu. Moltes gràcies.
1: En Marcel Calderé i Rosy, protagonistes avui de la pàgina d'Emergents, que tanca la primera hora del Nota de Veu Dicat. Anem primer amb Marcel, Aina.
2: De fet, en Marcel és de Mataró,
1: sí,
2: ara
1: també.
2: Que parlàvem del Maresme.
1: Ostres, la crida maresmenca al
2: sí,
1: final s'haurà
2: sí.
1: d'allargar a dos programes.
2: Productor de Mataró. Tinc molta curiositat per saber quines escoles de música hi ha al Maresme, perquè són molt bones.
1: O que posen a l'aigua de la comarca,
2: exacte.
1: També.
2: Doncs ell s'ha atrevit a llançar el seu projecte en solitari i aquesta és la seva primera cançó, El planeta del costat, que és una mica la metàfora d'aquell espai on refugiar-se. Quin és el teu refugi, Frank? O sigui, tu on diries que vas quan has de pensar... A banda de damunt de la bicicleta, que sé que et funciona.
1: T'anava a respondre, la bicicleta és el meu refugi, però després tinc alguns llocs. Per la muntanya, pel bosc...
2: Ah, això és així... com els bolets, no vols dir on són, eh?
1: Clar, no, perquè m'agraden allà i que no hi hagi ningú. Òbviament ja sé que... toco de peus a terra, ja sé que no serà dir-ho ara i que s'ompli de gent, però... Sí, és com més xulo tenir-los allà a la teva pròpia clandestinitat.
2: O sigui, són llocs, podríem dir, de muntanya o de bosc o així.
1: 100%. I tu?
2: Jo també tinc els meus llocs.
1: I alguna pista? Jo t'he donat pistes, tia. T'he dit bosc, muntanya, Montseny.
2: T'he de dir que a mi un refugi per mi molt clar és caminar pel centre històric de Sabadell.
1: Sí,
2: o sigui,
1: eh?
2: És com que em transporta a la meva zona de confort plenament. O sigui, és com tot allò que conec, tot allò que em dona pau, saps? És a dir...
1: Però no t'hi trobes gent pel casc
2: antic? Sí,
1: casc,
2: però bueno, si vaig pensant en les meves coses, m'és igual. Però, per exemple, fer això de nit, saps? Que vas una mica sola i veus... No m'ho compres, però t'he de dir que jo m'ho sento molt meu i em fa feliç, sí.
1: Que a mi em faria por trobar-me gent, perquè per mi un refugi també és sinònim de soledat.
2: Tot que, però a vegades quan estàs més envoltat de gent és quan més sol et sents,
1: Oh, bona aquesta, vinga, te l'he de comprar.
2: Vinga, va, d'altra banda, la Rosy, que ens presenta el seu single d'avançament de l'àlbum. L'àlbum es dirà Rosa i Espina i parlarà una miqueta de la convivència de les llums i les ombres de les nostres vides, però aquesta cançó, Racó per tu, parla de les experiències que acaben de saber deixar anar.
1: Doncs ve a ser una mica el mateix, no? El planeta del costat, Racó per tu, aquests espais que tot sovint necessitem a la nostra vida.
2: Sí, tant.
1: Doncs ens fem a planar-lo ideal, la Rosy, per rematar aquesta primera hora del dimarts. I ara, de seguida, l'Àlex Gutiérrez.

0: que un secret.
1: Hola, nota de veu, soc la Rosi i us presento Racó per tu. És un single que formarà part del disc que traurem aquest 2026 amb el nom de Roser Espina. Racó per tu el que fa és donar valor a transformar les relacions o les situacions o les experiències que acaben, que moltes vegades és difícil donar pas a aquesta transformació, però també parla de la importància de fer-ho des de l'amor i amb amor, reconeixent les coses boniques i belles i alhora entenent la importància de deixar anar. I Rosa i Espina, que serà l'àlbum, parla una mica també d'això, de com conviuen les llums i les ombres que ens trobem en les nostres vides, com les ombres a vegades són molt incòmodes però ens fan aprendre molt, i les llums també són les que també ens fan aprendre i connectar realment amb el que som i el que ens agrada. Espero que us agradi.

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT obrint la segona hora ja del Nota de Veu d'aquest dimarts, 26 de maig, ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, que és el nostre tècnic de so, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, que no ho diríeu mai, s'està acabant de netejar les ulleres, unes ulleres ben especials. Només les fa servir per dues coses. Primera, per donar el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia, i també se les posa un cop l'any per fer la declaració de renda. Ulleres ben especials.
1: L'he de fer encara.
0: Encara l'has de fer?
1: Sí.
0: Posa't les piles, eh?
1: Ja ho sé, ja.
0: Catalans, catalanes, s'ha de fer la declaració de renda. No vedeu, que si no al final seran tot plors.
1: Estic convençudíssima que hi ha notetes a l'altra banda de la ràdio
0: que ara mateix diuen,
1: que acaben de dir, ostres, la mare de Déu, que jo tampoc l'he feta.
0: Jo sóc Tim Aina. De fet, envieu-nos una nota de veu al 677 50 61 53.
1: Sí, i ens dieu si us haurà pagat o tornar.
0: No, i ens dieu, som Tim Aina, tampoc havíem pensat encara en la declaració de renda. 677 50 61 53. Així fem una mena d'estudi demogràfic ràpid.
1: Em sentiré una mica millor.
0: I tant.
1: Però bé, anem a l'actualitat. En marxa una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors, i el principal escull per l'acord continua sent el sou de professors i mestres. I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminen. I la mesa del Congrés resol definitivament la primera sanció contra l'agitador ultra Vito Quiles, i l'expulsa durant 3 mesos. Ho fa perquè va gravar en una zona no autoritzada l'expresident Zapatero amb el seu telèfon i va penjar les imatges a les xarxes. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui parlem molt, molt, molt de teatre perquè tenim una setmana farcida de novetats. Una d'elles, divendres, al Teatre Goya de Barcelona amb L'últim àtom, una tragicomèdia apocalíptica escrita i dirigida per Jordi Oriol, que parla de les maneres contraposades de veure el món, de la dualitat entre la ciència i el llenguatge, i també de la necessitat dels humans de crear-se ficcions per fugir de la realitat. Però, a més, i tornant a la ciència, té una mica la voluntat de fer planera la física quàntica a través del teatre. Tot a partir d'una història d'uns pares que s'enfronten a la desaparició de la seva filla i, a la vegada, a la pèrdua del llenguatge de l'àvia. I tot això mentre el món que els envolta està ple d'incerteses i els polítics intenten posar-hi remei. L'últim àtom està protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carles Pedregosa Torres i Lara Segú, i també juga amb la metateatralitat, perquè, segons explica Jordi Oriol, veurem els actors fer més d'un personatge a la mateixa escena, a la mateixa seqüència. Veurem com anirà. Si la voleu anar a veure, des d'aquest divendres ja es pot anar a veure al Teatre Goya, tot i que l'estrena oficial és dilluns de la setmana que ve, i estarà en cartell fins al 21 de juny. Ens desplacem ara fins al Teatre Romea perquè allà demà hi arriba el monòleg Una madre de pel·lícula amb l'actriu Toni Acosta. És l'aventura còmica i també molt cinematogràfica d'una mare que, després que el

Convidats hauran de resoldre un joc de pistes per salvar la vida, però també s'hauran de retrobar amb la promesa que es van fer a ells mateixos de joves. I acabem a Tarragona, no amb una novetat, sinó amb una obra que eixampla uns dies les funcions a la Sala Trono fins dissabte. Finalment, s'hi pot veure la comèdia I Say Potato, de Joan Iago i Amanda Moliner i Joan Negrier sobre l'escenari. Interpreten una exparella que, enmig d'una discussió, acaben reflexionant sobre la solitud, el pas del temps i l'amor que mai acaba de desaparèixer. De fet, I Say Potato és la segona part d'una altra obra que ja va triomfar fa una dècada, I Say Tomato, també protagonitzada per Anna Moliner i Joan Negrier, i no descarten, atenció, que hi hagi una tercera, que sigui una trilogia. Si no podeu anar a Tarragona a veure-la abans d'aquest dissabte, no us preocupeu, perquè la temporada que ve farà estada a Barcelona. I acabem amb un apunt de videojocs, perquè demà, després de molts anys, tornarem a tenir un nou videojoc de James Bond, de l'espia del 007, i atenció, perquè està desenvolupat a Barcelona. I, de fet, serà una aventura d'acció, espionatge i romanticisme, com sol ser habitual en el món de James Bond, però, en aquest cas, els jugadors es posaran a la pell d'un jove inexpert Bond de només 26 anyets. Precisament aquest, de fet, expliquen que ha estat un dels reptes que ha hagut d'afrontar l'estudi IO Interactive de Barcelona a l'hora de desenvolupar el joc. Es titula el videojoc, per cert, 007 First Light. Sortirà demà a les principals plataformes i aviat estarà disponible en català.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Ens tornarem a veure. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
1: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a FICCAT.

0: iocat.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a iCat.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'iCat.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7, a iCat, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Clar que sí, 5 minuts i ens plantem a un quart de 7 de la tarda. Això vol dir que ja som de ple a la segona hora del Nota de veu, a punt, a punt, a punt, però a punt, d'obrir la secció SIP, sèries i pantalles. Una secció que té un capitost, que és l'Àlex Gutiérrez.
5: És que de
6: veritat. Ja no
4: estic a sobre. Exacte.
6: Ja no estic a sobre.
4: A la primera. És que m'encanta.
6: Ara ja no pots fer, eh?
4: No.
6: Ja està. Ja és l'última neutra que et tolero, eh?
4: He gastat ja el comodí.
6: Exacte, el comodí de la neutra s'ha acabat.
4: L'esclafí de riure de l'Aina no té preu.
6: Això és veritat que...
5: Doncs és curiós, però a mi em segueix fent riure com
4: ja,
5: el primer dia.
4: És increïble,
5: dia.
4: Sí, sí. L'Àlex Gutiérrez, que ja sabeu que el podeu llegir al diari Ara, és el cap de la secció de mèdia, i també el sentim aquí cada dimarts, amb tot d'artefactes audiovisuals. T'he de dir que venim d'unes setmanes d'una trajectòria Lololil impoluta.
6: Sí, sí, fantàstica.
4: Que hem estat fregant l'excel·lència, si és que no assolint-la.
6: Jo crec que fins i tot superant-la.
4: Clar.
5: Uau.
6: Ja en la supremacia.
4: Però avui...
6: Sí?
4: T'he de dir que jo me n'he desentès.
6: Ja ho he vist, és que no m'has enviat ni el WhatsApp.
4: No, no, no.
6: Normalment, expliquem que jo rebo el WhatsApp normalment des del Front Lluís. Diem, escolta, quin és el menú d'aquesta tarda, eh?
4: És així.
6: I avui he estat sorprès, també t'he de dir que gratament, perquè el mail o el WhatsApp tenia veu femenina.
5: Saps què li he dit, Frank?
4: A veure, a veure.
5: Li he dit...
4: Àlex?
5: Bon dia.
4: Ah, no.
5: Àlex?
6: Àlex. Amb la neutra, no, de fonètica.
5: I li he dit, avui vinc jo a recollir l'encàrrec Lololil.
6: I efectivament ha estat recollit.
5: Exactament.
4: Doncs això és tot teu, tu governes la nau i ens vas guiant d'una cançó a l'altra, perquè això dels lololos, per la gent no de pedra picada aquí a l'espai de l'Àlex Gutiérrez, no audiència fidel, doncs heu de saber que ho acompanyem tot plegat de cançons, buscant algun tipus de relació entre la sèrie de la que ens parla l'Àlex amb la cançó que tirem nosaltres. I avui això, doncs, se n'han cuidat l'Aina.
5: Doncs som-hi, no?, en aquest viatge.

0: ja veig que no t'hi poses pas per poc.
1: No, home, clar que no.
0: Vinga, arrenquem amb un del Sant Cristo gros de l'escena musical catalana, Charango.
1: Exacte.
0: Vols tirar la metàfora que l'espai SIP ve a ser com un viatge que emprenem ara amb l'Àlex com a guia?
1: 100%. Ell és el capità del vaixell, en aquest cas. I avui què ens portes, Àlex?
2: Oh, avui us porto... M'agrada molt, per exemple, quan en parlem en termes d'artefactes.
0: Sí.
2: Porto dues sèries i un artefacte.
0: És que m'agrada molt que tot sovint doncs tiris per una altra via.
2: Jo crec que sí, que hauríem de fer-ho més, perquè és veritat que això de les pantalles s'està, diguéssim, rebentant les costures i, per tant, això dels formats ja no són tan fixes. I més enllà de les pel·lícules i sèries, doncs hi ha tota una sèrie de formats híbrids i per això hem portat, no?, roasts a vegades, eh?
0: Sí.
2: Aquestes grellades de comèdia, també.
0: Espais còmics.
2: Concerts, els Tiny Desk Concerts, vam parlar un dia.
0: Sí, és veritat. Pel·lícules.
2: O pel·lícules, no?
0: Que, i documentals, també.
2: Efectivament. Per tant, aquí no. Començaríem amb una sèrie. Jo us proposaria encetar-ho això amb una sèrie.
1: Aquesta sèrie es diu Rebelejar.
0: Ah, la de l'Enric Auqué.
2: Exacte.
0: Que és com a mig camí entre HBO i 3CAT, això.
2: Ah, efectivament.
0: Oi que sí?
1: I t'he de dir que l'Àlex mateix avui m'ha servit un primer plat de Lololo.
0: Ah, sí? Te l'ha proposat ell?
1: Sí, amb aquesta cançó.

0: molt bé, aquest ventiladors.
1: Sí, sí, ben esquitxats.
0: Que tu per què tens la sensació que això va bé amb Rabalejar?
1: Primer perquè això pertany al disc Raval.
0: Ah, clar, és veritat.
1: El segon de la banda.
0: Ostres, clar.
1: I després, perquè clar...
0: Que és el Raval de València,
1: sí.
0: No de Barcelona.
1: Però tots els Ravals estan agermanats per aquest
2: una
1: punt.
2: Una cosa, escolta'm, Frank, et poses tiquis-miquis
1: sí,
2: amb el Lolo de Gàlex quan tu ets el rei de marcar-te uns triples.
0: No, no pretenia...
1: Després,
0: no,
1: un moment.
2: És que, aquest és el Raval de València.
1: I ara? I ara hi ha un moment que al final d'aquesta estrofa
0: sí.
1: Doncs ho diuen ben clar que tu volies merda i que tenen. Ja veuràs.
3: Somiava en feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats, volien merda i tenen Raval.
1: Tenen Raval?
0: Volien merda, tenen Raval. I que s'ho mengin amb patates.
1: No recordem que de fet el Lololo fa referència a que en els moments en què tu els governaves en exclusiva i d'una manera...
0: Aquella època, diria, aquella del terror, del terror,
1: sí. Del rei sol dels Lololos.
2: És exacte, una dictadura, pràcticament.
0: El rei Lluís, mai més ben dit.
1: Sí, aquell absolutisme dels Lololos, aquell lololisme il·lustrat.
2: Exacte, sí, sí.
0: M'encanta.
1: El nom va venir, que a vegades era molt tangencial, la relació.
2: Ve de que un dia va posar la cançó Lo,
0: que són figaflaues. Al·lèrgiques al pol·len en figaflaues.
2: Exactament. Sí. Per il·lustrar una sèrie que no sabia per on tirar.
1: Que passava pel Pisuerga, allò.
0: Era com agafat amb pinces. Per la patilla.
1: Ah, efectivament.
0: En aquest cas és força més evident.
1: Jo crec que...
0: Jo intentava fer una mica del paper d'advocat del diable.
1: Està ressentit, perquè clar...
0: Quina ràbia que em feu!
1: Però de compartir...
0: És que què voleu, que sigui condescendent? Està molt bé per vosaltres, eh? Aquest Lololo.
1: Aquest per vosaltres, eh?
2: Molt bé per ser tu és una frase que sempre és dolenta.
0: Molt bé. Per haver-ho fet a mitges tots dos junts, Àlex i Aina, molt bé per entre els dos, haver estat mig matí fent-vos missatges per punxar.
1: Jo he fet un lol i ell ha fet el olo, no?
0: Ventiladors. No, que a més és un tros de cançó, que tot el que tira en Zo i en Pancho és com tot molt elaborat, com si diguéssim.
1: I tant,
0: no deixen anar una barra així innocentment.
1: Totalment. Jo crec que aquesta sèrie té un punt d'això, també. És una sèrie molt conscient, és una sèrie molt conscienciada, no només conscient, sinó conscienciada. Bàsicament va d'un restaurant, un restaurant centenari, que es diu Can Mosques, que està molt inspirat en un restaurant real del Raval barceloní, que és a Can Lluís. Aquest és un restaurant que és al carrer de la Cera.
0: Sí,
1: aquí,
0: mira, a Can Lluís, que fa cantonada.
1: Fa cantonada, sí.
0: Vam fer-hi un sopar de Nadal fa cosa de... Diria que era com just prepandèmia, 2019.
2: Amb la família Lluís.
0: Sí, sopar de Nadal d'ICAT, que ens ho va proposar la Carme Canet, que hi va molt, que era companya de la ràdio, ara ja no hi és, que està jubilada, i vam fer el sopar de Nadal allà a Can Lluís.
1: Veus? Que ja, quan entraves, hi ha un sot al restaurant, perquè allà hi van fer esclatar una bomba. És de les coses, de les ferides que té doncs, el restaurant en carn viva, és aquest sot. Aquest restaurant, el que va passar és que va caure en mans dels fons immobiliaris i aleshores, ara, diguéssim, trasllado el que s'explica a la sèrie, ells, la família, representa que vol comprar el restaurant i tot d'una, un fons immobiliari de manera poc honesta se'ls hi avança, els compren ells, aquest fons, i aleshores els diu que no, que poden seguir amb el restaurant sense cap problema de lloguer, com seguien fins ara, però el lloguer tot d'una es multiplica per 6.
0: Uau!
2: Per 6?
1: Per 6.
2: Mare de Déu!
1: I clar, evidentment, agafen el paper i llapis o la calculadora i allò no surten els números. Una cosa, si has de pagar 2.000 euros, m'invento, de lloguer és una cosa, si n'has de pagar 12.000 n'és una altra. I aleshores comencen a dir, què fem? És que, clar, estem abocats a que ens desnonin. Aleshores, alhora, una de les persones que es mouen a aquell clan familiar, que és advocada, en un pis que han de gestionar, etc., se n'adona que no poden fer fora a uns ocupes, que tot i que l'edifici estava buit, i etc., hi havia uns ocupes. I aleshores diu, ep, i si els hi demano als ocupes que facin, diguéssim, d'alguna manera...
0: Que ocupin el restaurant.
1: Que ocupin aquell edifici, perquè el fons d'inversió es queda amb tot l'edifici, no? Que ocupin els pisos buits d'aquell edifici i, per tant, es converteixin en actius tòxics, allò que en diuen, no? En aquest llenguatge que tenen a vegades aquests fons d'inversió, de com comencen a considerar els veïns allò, paneroles, etc. Això és el argot real que a vegades fan servir quan doncs, no pots vendre la finca en pes, perquè, clar, hi ha un senyor gran que amb una renda antiga, per exemple, i aquest tipus d'històries, no? Per tant, hi ha aquest punt en el qual es mostra la mobilització veïnal, també, i d'alguna manera el barri es mostra en les dues cares, no? La gentrificació i els intents de resistència a aquesta gentrificació. Això hi surt l'Enric Auqué com a protagonista destacat, i veiem un Sergi López fent de persona dolenta, ho fa molt bé, a més el Francesc Orella, el patriarca de la família en aquell moment, també, el Sergi, vaja, hi havia tot d'actors bastant coneguts en l'escena catalana, i això ho dirigeix el Pol Rodríguez, que és una persona que estava forma part del clan familiar de Can Lluís, el restaurant Real.
2: Ah, sí?
1: Uau. És el codirector d'això, ell, i ho fa junt amb l'Isaki Lacuesta, que és un dels grans noms dels cineastes catalans, i amb la seva guionista habitual, que és la Isa Campos.
2: Per tant, fa pinta que és molt real, no? O sigui, que s'explica molt al detall.
1: És molt real. Tot és... està a la càmera, diguéssim, a peu de carrer, i és un tipus de narració que nerviosa, per entendre'ns, no? La càmera es mou bastant, coral, jo crec que intenta reproduir aquest cinema més d'arrel popular, o sigui, d'ensenyar el cinema de la gent, no? Estem acostumats a veure herois, a veure, doncs, grans personatges, i aquí clarament intenten mostrar, doncs, això, comunitat, intenten mostrar família, intenten mostrar barri. Jo crec que, i això es nota amb la posada en escena i en la manera i en les tries a l'hora de filmar-ho. Jo crec que alguns ho poden agrair i uns altres els hi pot separar una mica, eh? Jo crec que a vegades trigues una mica a entrar-hi perquè la càmera d'alguna manera balla pels llocs, pel restaurant, i veus tot una activitat, però després veus els pares amb allò capficats, i després surts al carrer i veus una altra cosa. Hi ha un punt que és molt viu, i això a vegades fa que es trenquin les convencions narratives més clàssiques, però està bé. Jo crec que és una, vaja, és una obra que està xula.
4: I està inspirada en la història de Can Lluís i també rodada a Can Lluís?
1: Jo em sembla que no.
4: Val.
1: És a dir, inspirada en històries...
4: Sí que està rodat al Raval, tot això,
1: entenc. Està rodat al Raval. I altres llocs, perquè jo hi ha llocs del barri...
4: Anava a dir que tu hi vius, te'ls has trobat algun dia de rodatge?
1: No. Crec que n'hi ha un que vaig pensar després, allò devia ser del Ravalejar. Jo no els he vist, sé que han rodat a altres llocs perquè hi ha carrers que clarament no el reconec, i el Raval el tinc molt patejat. A més, jo visc a 3 minuts de Can Lluís, que ara ha tornat a reobrir, etc. I per tant, jo crec que està ben simulat. També he de dir que el barri surt més net del que realment és.
4: Això t'anava a dir que si podia també caure en la cosa bonista.
1: És a dir, no és Cites, per entendre'ns, que sí que ens explica una Barcelona...
4: molt guapa.
1: Irreal i molt guapa, i és el Barcelona posat guapa, doncs tots voldríem viure en els pisos de Cites, que dius, bo,
2: sí,
1: aquell nano de 21 anys que fa de repartida de Globo, exactament...
2: té un loft gegant.
1: De 140 metres.
4: I quins restaurants, i quines cafeteries.
2: Sí.
4: I que guapo i fàcil i accessible que és tot.
2: Tant, i unes terrasses.
1: Clar, no som aquí, però és veritat que jo que hi visc i, per tant, també pateixo la part més aspra del Raval, també es nota que doncs, s'hi ha passat el motxo en algunes escenes, que dius, no, aquí perquè fos més convincent, però clar, també d'altra banda, suposo que si ho filmessis així, potser fins i tot, fixa't quina paradoxa, no? Podria donar la sensació, podria fer la sensació que estàs intentant com marcar molt negativament, de dir, mira quin barri, ple de merda, etc. No. Per desgràcia, la brutícia és un problema real, i jo crec que segurament si no ets al barri, la gent pensaria que segurament estan exagerant algunes coses, no? Per contra, també diré que la gràcia de la sèrie per mi és que no es queda amb el tòpic només del Raval, oi, és un lloc una mica perillós d'anar-hi, perquè és veritat que si, home, ets un turista que va amb un Rolex de 40.000 euros, ho tens magre, però jo com a veí, per exemple, no hi he tingut mai cap problema rellevant, o cap problema que no hauria pogut tenir a qualsevol altre barri popular de Barcelona.
4: Molt bé, aquesta, com deia, més a HBO, vaig veure que havien llançat un capítol.
1: Oi que sí? Sí, és un capítol dels 6 que hi ha, per tant, setmanalment aniran arribant els altres, i d'aquí uns mesos es podrà veure el 3CAT.
4: Molt bé, i aquí creus que agradarà especialment aquesta sèrie?
1: Jo diria que per qui vol entendre una mica el barri del Raval, que sovint doncs, mostra només una cara als mitjans de comunicació, i per tant aquí crec que apareixen coses que habitualment no surten són del barri, i això ens agrada. I després també diria que per als qui prefereixen escudella, el ramen.
4: Ah, molt bé.
2: Home,
4: són d'aquests. Can Lluís, molt millor anar a Can Lluís.
1: Clar, Can Lluís tenia unes postres que eren típiques, que eren les torrades aquestes de Santa Teresa.
4: Sí.
1: Això que en castellà en diem les torrijas, no? Les preparaven excel·lents. No sé si en la seva nova etapa encara les mantenen o no, però era com unes postres que tu anaves allà i tothom estava prenent allò. Tenien més coses, però ningú se li acudia demanar alguna cosa que no fos les torrades de Santa Teresa de Can Lluís.
4: Molt bé, doncs ja tenim repassada Rabalejar amb ventiladors com a Lololo, excel·lent, millor impossible.
1: Ara!
4: Que bé que ho heu fet, estimada i estimat.
1: Dimiteixes, no?, com a Lololista.
4: Evidentment, això, entrego les armes. Sí, sí, faré un comunicat.
1: Exacte.
4: Fins aquí hem arribat.
1: Àngels Barceló, Carlos Alsina i Fran Lluís amb els Lololos, diguéssim.
4: I Pep Guardiola, no?
1: I Pep Guardiola.
4: Ens hem buidat.
1: Esteu, exacte, us heu buidat. Estoy gastado, que sí. Deia l'Alsina.
4: Vinga, la segona sèrie, vols fer preàmbul de Lololo, Aina?
2: La sèrie es titula, Àlex, com és la segona?
1: La segona sèrie és una sèrie que es titula Leonard and Hungry Paul, eh? Leonard i Hungry Paul.
2: Doncs jo m'he aferrat al Hungry Paul,
4: sí,
2: perquè m'ha recordat una conversa que vaig tenir amb en Pau Serrasolses de Ginestar, on em va explicar que li agrada molt la fideuà, que és molt bo fent-ne.
4: Hungry Paul.
2: I sí, he pensat en ell, la veritat.
4: Afamat en Pau, eh?
1: Pues ja, lo.

0: Aquesta és la Júlia Serra Solses dedicant-li una cançó al seu germà, que és en Pau, que està afamat, que engoliria Fideuà 24-7, i per això l'Aina l'ha portat cap al Hungry Paul d'aquesta sèrie, on també hi ha un Leonard.
1: Efectivament, hi ha un Leonard i un Hungry, i un Paul, no? Sí, Paul. Són dos amics que, de la manera més carinyosa possible, en diria rarets. Són dos nois estranys.
0: Però en plan nerd, Big Bang Aquí Theory, o en no. quin sentit?
1: Aquesta és la gràcia. És a dir, la gràcia és que, així a l'engròs en podríem dir nerds,
0: sí.
1: Són dos nanos d'uns 30 anys, ja, o sigui, amb bigoti ja.
0: És a dir,
1: ja,
0: però una mica Peter Pans de la vida.
1: Són especials, i la gràcia justament és que defugen l'estereotip.
0: Val, no els hi posaries un cap etiqueta concreta.
1: Si dius nerd, dius, mira, no, fan with flags, no? I són fans de coses estranyes, etc. No, són nois que són peculiars, són dos adults ja, que són peculiars. El primer, el Leonard, viu amb la mare, perquè el pare mor el dia del seu naixement.
0: Uau.
1: I llavors viu amb la mare, i aleshores hi té una relació molt, molt, molt maca, però la mare mor també. Llavors es queda ja, clar, al capdavant, no? Sense relleu generacional, per entendre'ns. No se li coneixen nòvies, etc, ni nòvios, ni... I es queda allò sol a casa, un noi que ve tímid.
0: Però té una vida relativament formal, en el sentit de fer feina.
1: És un escriptor, o sigui, un negre literari.
0: Ah, val.
1: És l'escriptor fantasma, que en diuen el ghostwriter, que en diuen en anglès, d'un autor d'enciclopèdies infantils que té molt èxit. Però l'escriu ell. Aleshores, per tant, és algú que està acostumat a estar a l'ombra.
0: Clar, ja fa molt per ell.
1: Exacte. Que té, mai ha tingut massa relacions amb la gent. Ell, d'alguna manera, hi ha un moment que, parlant amb el Hungry Paul, que sí que és el seu amic, doncs diu, bé, jo és que, al final, no, l'univers, no, està mirant les estrelles, la immensitat de l'univers, i diu, jo és que em sento petit, no? I el Hungry Paul li diu, bé, diu, potser és que... Ell li diu, clar, l'univers s'expandeix, i diu, no, potser som nosaltres que ens estem fent petits. No? Hi ha molt d'aquesta mirada sobre la vida des de la petitó. Hi ha un moment també que ell li diu, clar, potser a vegades em plantejo si jo hauria d'intentar deixar una marca en el món. I l'altre diu, bé, tampoc fa falta anar desfigurant el planeta perquè sí.
2: Uau, clar.
0: Quines bones barres, eh? Clar. Molta filosofia, val, aquí. Em sona molt a cinema americà independent.
1: Sí, pot ser... és irlandesa.
0: Val.
1: Per tant, i clarament és irlandesa, i per tant, i, sí, és no americana, i clarament la situaríem com a cap, no britànica, no? però de l'àmbit més anglès o anglosaxó que no americà, que yanqui, per entendre'ns.
0: Doncs aquestes referències, t'ho juro, que em portaven cap a pel·lis, sí, d'aquestes, sí, sí, d'underground...
1: Totalment. Sí, sí. És escola, el que passa és que passa a Dublín, en els barris residencials de Dublín, en un Dublín en transformació, i per tant també són aquests dos personatges petits. Hi ha la sospita que segurament el Hungry Paul alguna mena de grau d'autisme, doncs el té, però no es diu, perquè jo crec que sembla entendre que el missatge de la sèrie és potser no fa fer alta posar etiquetes a tothom, i llavors dir, com que és autista, llavors, pam, clac, clac, clac, checklist, això, això. No, són dos personatges realment que surten de norma, però que tenen la seva vida. I aleshores veiem aquesta vida, que potser és una vida petita, i no la veiem com un gran drama familiar, com una allò, no, doncs els fan bullying... No, senzillament són les seves petites aventures. Són els dos, els uneixen una cosa, que són els jocs de taula.
2: Oh, m'encanta!
1: Els jocs de taula.
0: Doncs mira, ja podrien ser quatre, veus? La colla. Sí, en Hungry Paul, a què es dedica?
1: Hungry Paul no tinc clar, que és més...
0: Sí, sí. Flueix per allà,
1: flueix,
0: eh?
1: Flueix per allà.
2: I per què té tanta gana, aquest home?
1: Tampoc. O sigui, jo he vist el primer episodi i de moment encara no sabem el malnom aquest de Hungry, perquè li ve.
0: Potser és Hungry de jocs de taula, saps? És a dir, que mai en té prou.
2: Ah?
0: Sempre en vol...
1: De moment no s'ha esbrinat. Hi ha coses que, si tampoc sé... Es diu que el pare ha mort el dia del naixement i tampoc saps ben bé per què, i no saps si després s'explicarà.
2: S'estirarà aquest fil, segur.
1: Jo crec que sí.
0: M'estàs generant molta intriga, eh? És a dir, és, sí, més de lletra petita que no de grans titulars.
1: Sí, sí,
0: això.
1: Sí. És aquestes d'anar-te enamorant lentament amb dos personatges que no són fàcils, perquè poden, al principi poden fer una miqueta d'angonieta, perquè... no estan pensats perquè te'ls estimis el primer dia.
0: Clar, ni per ser atractius.
1: Estàs pensant perquè, si estan fets i escrits i interpretats, perquè diguis, ui, aquest noi no va amb mi, perquè és això, el raret. I jo crec que justament és la gràcia de la sèrie, no? Que anar per sota i clar, aquestes prevencions que tenim davant de la diferència, doncs atacar-les des de sota. Jo diria que és el rotllo de la sèrie.
0: I on la tenim, aquesta Leonard i Hungry Paul?
1: Això ho tenim a Filmin.
0: A Filmin.
1: Sis episodis que aquests sí ja estan tots disponibles. S'ha estrenat ara fa poc, però els han alliberat, com se sol dir, a totes d'una tacada.
0: I a qui creus que seduirà especialment?
1: Jo diria, per als qui saben jugar al Yahtzee, que és un dels jocs que apareix en el primer episodi.
0: El controles, aquest, Aina?
2: No.
1: Ah, jo
2: no,
1: sí,
2: no.
1: Jo sí. Jo controlo.
0: No, jo tampoc.
1: És un joc de daus que bàsicament tens com una cartilla,
2: sí,
1: on hi ha totes les jugades possibles de un pòquer, un trio, un full, cinc iguals, una escala, etc. Aleshores, tu tens una tirada, separes els daus que vulguis, una altra tirada, tornes a separar i una altra tirada. I aleshores has de anar omplint les diferents caselles. Si ho omples, el pòquer d'asos val més que el de cas, el de jotes, així cap a sota. Clar, la gràcia és que tu a vegades t'arrisques. Em conformo amb un trio, sí, d'asos, o intento el pòquer, però si no l'he aconseguit, mato ja la casella amb el trio d'asos o intentaré després fer el pòquer, etc. Està bé, és un joc de daus senzillet, sense malícia, una mica antic. Jo crec que l'han triat perquè surti la sèrie, perquè és un joc, doncs no és el Catan, no és el rol, que té altres connotacions, sinó és un joc molt, molt blanquet.
2: Doncs sí que hi he jugat.
1: Veus?
2: Ara, quan l'has explicat, sí que hi he jugat.
0: A mi em sona... Perdona, digues.
2: No, res. Que no el coneixia per aquest nom.
0: I és que em sona també de la universitat, però n'hi dèiem Kiriki.
1: No, el Kiriki era un joc que era com el Mentider.
0: Sí.
1: Que jugava amb dos daus. No, és que això a la facultat, jocs de facultat...
0: Aquí, sí, però em sembla que...
1: Però els podem compartir.
0: I jugàvem però diferent, eh? No només amb dos daus.
1: Hi havia el Mentider.
0: Sí.
1: I si no, el Kiriki era un as... Sí, sí, perquè llavors el vermell i negre, crec recordar que era el Kiriki. Això ja ha plogut molt.
2: Mm.
1: Però que sí, tu tiraves i llavors anaves fent rodar el gobelet i que tu havies de creure't o no creure't i anar superant cada jugada.
0: Ah, pot ser.
2: I després hi ha el Pico-Pico, que també és com de daus, però n'hi ha algun que és com d'un animal, també, i bé, també és això com d'anar... És el mateix, anar agafant daus i aconseguir la màxima puntuació que puguis.
1: Mira, ja et dic, Kiriki, a la manera del Àlex, a la manera del Frank Lluís, que aparentment eren diferents.
0: I el Pico-Pico de l'Aina.
1: Pico-Pico de l'Aina.
0: A mi, per Pico, a la universitat, era una altra història. No tenia res a veure amb daus.
1: Era més rar d'aconseguir que jugar al Kiriki. També ho direm així, eh? I també la recomanaria per als qui tenen tots els cargols barrejats a la caixa d'eines, que no sé si és el vostre cas.
2: Sí, 100%.
1: Per tant, si no necessiteu tenir tot en calaixets...
0: Ui,
1: i els singles,
0: zero.
1: Per això.
0: Zero.
1: I vas allà i vas traient i vas remenant i vas mirant si s'assembla del costat. Doncs si, per tant, les etiquetes no us importen i podeu funcionar sense etiquetes, aquesta sèrie us pot agradar.
0: Doncs vinga, Leonard i Hungry Paul, que tenim a Filmin. La primera era Revala Ja, que tenim a HBO, i arribarà al 3CAT perquè també és una producció de la plataforma. I el tercer, Artefacte, és el final de Stephen Colbert, que sabem que ha estat fulminat per Donald Trump, que ja feia mesos que es veia venir,
1: que
0: hi havia amenaces velades. I aquí veig un lololo estrany, prou desconcertant.
2: Sí, però crec que a l'Àlex li agradarà especialment, i és que he escollit una cançó que la canten els Amics de les Arts, però que no és dels Amics de les Arts, és una versió dels Beatles, d'un disc que es va fer quan van fer el 50è aniversari, això era cap a l'any 2010, en The Rock va editar un disc on hi havia molts grups que versionaven els Beatles, i els Amics de les Arts versionaven Apa, Anem-hi Tots, All Together Now.

0: anem tots dels Amics de les Arts, perquè l'Àlex ens ho explicarà millor que jo, però resulta que en aquest final de l'Stephen Colbert hi havia, per exemple, en Paul McCartney.
1: Ah, ja ho veuen. Molt bé.
2: Ell volia cantar el Hello, Goodbye dels Beatles, i el Paul McCartney, amb els seus 83 anys, se'n va anar cap a Nova York, cap a l'Ed Sullivan Theater, que tenia un significat bonic, perquè allà, però no a l'any 2026, sinó a l'any 1964...
1: Uau, els Beatles!
2: Els Beatles van debutar a Nova York, en aquell mateix escenari.
0: Que on fort, després,
1: En aquelles imatges de gent...
2: Dos anys després...
1: Gent enfervorida.
2: Sí, doncs 62 anys després tornava al lloc del crim per acomiadar un programa, no? I cal sensiblement més gran. Imagina't, d'aquí 64
0: anys... No.
2: Es diu aviat, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, i l'apen a mi tots.
0: Perquè resulta que en aquest final hi ha hagut moltíssims convidats de molt renom que han acompanyat a l'Stephen Colbert, que per cert, deixa'm dir, Àlex, una crítica cap aquí, que és que la gran majoria, senyors.
2: És veritat. Tens tota la raó. Hi ha una, no una justificació, perquè evidentment no hi tinc cap parentiu ni relació, però sí que hi ha... És el reflex de la masculinització que hi ha en el món de la comèdia.
0: Sí.
2: I com que aleshores, per aquest últim episodi, el que va fer en part va ser convidar el que en diuen The Strike Five, que són els 5 còmics més importants que hi ha dels late shows als Estats Units. Que
0: dona
2: la casualitat, i no és casualitat, evidentment, però dona la pseudo-casualitat, que clar, són tot homes. El Jimmy Fallon, el John Oliver, el Jimmy Kimmel, el John Stewart i ell, no? És ell el cinquè. Clar, són cinc, allò és un camp de naps. Realment hi havia només una presentadora de Late Late Show. O sigui, sabeu que als Estats Units normalment fan dos Late Shows seguits, sí. El Late i el Late Late. Només hi havia una presentadora de Late Late Show, i em penso que, a més a més, tampoc seguirà l'any que ve. Vull dir que realment aquí més o menys s'ha normalitzat. Fa temps que ja teníem la Ibache, o tenim, per exemple, l'Elena Álvarez ara a Televisió Espanyola, però als Estats Units és veritat que és un món, malauradament, encara molt masculinitzat.
0: I què ha passat amb tot aquest final, Àlex? Explica'ns-ho una miqueta.
2: O sigui, aquí, bàsicament, és que la CBS pertany a una empresa que es diu Paramount i volia casar, o sigui, volia ajuntar-se amb una altra empresa que es deia Skydance. Aquesta fusió l'havia d'aprovar una oficina tècnica, que se'n diu la FCC, que és un organisme que està presidit per un senyor que és, diguéssim, un acòlit del Trump, o sigui, més trumpista que Trump, per entendre'ns. I, per tant, si volien executar aquesta fusió, havien de plegar-se als seus designis. La CBS que diu, no, nosaltres no ens el carreguem perquè el Trump ens ho demani, no, pas. El que fem és que ens el carreguem perquè el programa perdia diners. És un format que és històric, que fa anys i anys que no el fèiem, això és el que abans feia el David Letterman, fa anys que perd diners i creiem que ja no té sentit. I, per tant, ens ho carreguem per motius financers. Però aquest, clar, és que el Trump l'havia assenyalat. I, a més, fins al punt que un cop se l'ha carregat, i un cop això es va saber a principi de temporada que no seguiria quan acabés el curs, ha arribat al final del curs, el dia que es va acomiadar el Colbert, el Trump va penjar un vídeo des del compte oficial de la Casa Blanca,
1: apa,
2: fet amb la intel·ligència artificial, que se'l veia agafant físicament el Stephen Colbert en el seu plató i llançant-lo a dintre d'un contenidor d'escombraries.
1: No.
2: I aleshores ballant, com celebrant, de dir, veieu, ja me l'he polit. Que dius, home, des d'un punt de vista presidencial, a menys que siguis el rei Lluís, per entendre'ns...
1: Totalment. Està molt fora de lloc.
2: És molt fora de lloc, no?
1: Ostres.
2: Per tant, el que ha passat és que això, que aquesta cadena per poder seguir, o que tothom intueix és que aquesta cadena per poder seguir amb els seus tripijocs de concentracions empresarials, etc, necessitava un aval de gent trumpista i ha sacrificat la peça del Colbert.
1: La peça de canvi, no?
2: Exacte.
1: L'intercanvi.
0: Però t'he de dir, Àlex, que a mi em sorprèn, potser m'equivoco i no hauria de ser així, però, o sigui, em sorprèn també que tota la resta de presentadors de Late Nights i tal li hagin com donat tant de suport tenint en compte el que li ha passat, no? O sigui, crec que a vegades en aquest planeta som una mica egoistes, no? I tu veus que amb ell doncs l'han fet saltar del vaixell i dius, calla, si jo ara m'hi sumo, potser també em passa a mi, no? I m'ha sorprès com que realment tots anessin com a fer-li aquest suport.
1: Que es mullessin per ell, no?
2: Es van mullar per ell. Fins i tot tant el Jimmy Fallon com el Jimmy Kimmel no van fer programa aquell dia, van fer una repetició, van dir, no volem competir amb Stephen Colbert, mireu tots des de l'altra cadena, mireu tots
1: el
2: comiat de l'Stephen Colbert.
0: Clar, que a més a més són competidors.
2: Clar, que són rivals, clar, estan competint en aquell mateix moment i van dir, nosaltres aquell dia no volem competir.
0: Clar, clar.
2: Mireu-vos el Colbert, que en comptes de fer els 2 milions i pico de, i escaig d'espectadors que fa, se'n va anar gairebé cap a 7.
1: I això ho podem veure alguna banda a YouTube, m'imagino?
2: A YouTube hi ha clips. El programa sencer és difícil, però sí que recomano que podeu trobar en el canal un especial que vam fer l'endemà, que era una conya que és també és l'artefacte, per mi també és aquest, que és a l'episodi final hi han tots els clips importants, però després ell se'n va anar a una ràdio local, com si anéssim, amb tot el carinyo, perquè és on vaig començar jo, a Ràdio Manlleu.
1: Sí.
2: I a una ràdio local, a una tele local, i va fer com una mena de programa especial, com si ara ell seguís a ràdio, clar, després d'haver estat un dels presentadors estrelles, i la gent no sabia si és que això anava de debò, anava en conya, i va fer un programa especial des d'allà, que es deia Only Monroe, en aquest cas a Michigan, amb unes cadires aquestes d'any, comprades l'any 96, sí,
1: amb molts,
2: etcètera,
1: menys recursos.
2: Amb molts menys recursos, però va venir el Jeff Daniels, el Jack White, dels White Stripes, el Steve Buscemi, vull dir que també amb molts convidats, i va fer com un programa que no acabaves de saber si anava de debò o no, perquè ell mantenia la cosa de dir, bueno, doncs ara seguirem aquí, no? Com si l'haguessin degradat enormement. Per tant, i això sí que íntegre es pot trobar a YouTube, al canal oficial de Stephen Colbert.
1: I tens per aquí també avui, com que és un format diferent...
2: Sí,
1: sí, eh?
2: Jo diria que per els qui ja l'enyoren.
1: Clar.
2: Totalment, això, clarament. I per als qui renten els plats amb guants. Perquè, jo no sé si és quan feu els
1: no,
2: plats...
1: Mai, mai. No, no, no, jo mai no. Me n'he posat.
2: D'acord.
1: El no ser un psicòpata és el que té.
2: Clar, exacte. Saps? Però hi ha gent que ho fa, no? I aleshores, jo crec que el Stephen Colbert, que a mi m'encanta i que era d'una lucidesa i una intel·ligència extraordinària, però és veritat que mai s'enfangava molt amb les mans. És a dir, hi ha altres que baixen al fang, hi ha altres que s'embruten, hi ha altres que remenen les vísceres, diguéssim, i ell sempre tenia com una elegància i una distància, i per mi doncs va fer pensar aquest humor més de buena fuente.
1: I més flegmàtic i més blanc,
2: exacte,
1: potser, no? Sense fer sang.
2: Efectivament. Però amb molta burxa, eh?
1: Mm-hmm. Doncs ideal el que ens ha portat avui l'Àlex amb aquest repicó de Cherry on the Cake, que és l'Stephen Colbert.
0: Ens veiem la setmana que ve.
1: I el seu comiat, sí. Queden poques setmanes ja, eh?
2: Sí, sí.
1: Clar, la setmana que ve, quan vinguis tu, ja serem el mes de juny.
2: Sí. Que fort. És un juny de 5 dimarts, per això. No sé si arribem fins a tot el juny.
1: Nosaltres pleguem el 2 de juliol. Per tant, sí, el 5 dimarts de juny.
2: El 5 dimarts de juny queden.
1: Queden 5 sips, 5 dimarts de juliol.
0: Ens veiem la setmana que ve.
1: Gràcies, Àlex.
2: Apa.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la ser en sa mà.
1: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
1: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
2: I ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
13: S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: T'he de dir, estimada Aina, que boníssima selecció la que ens està punxant avui l'audiència del Nota de Veu d'ICAT. Han començat amb l'Eva i la Jana de Ginestar, que ja és un clàssic. M'ha caigut l'ampolla. Què passa, que tu no et cau mai cap ampolla?
1: És que és tan bona aquesta cançó. Per cert, ara sàpigues que després d'haver-la sentit la cantarem durant tot el que queda de tarda, nit i matinada, eh?
0: Sí, sí, se't queda clavadíssima. Després la publicitat amb el retrat i ara, atenció, perquè tot apunta cap al Montseny, cap a Arbúcies, que és la pàtria de Remei de Calafresca.
1: Doncs sí, amb aquesta cançó que ens demana aquí.
0: Doncs ara no m'ho facis dir. Sé que és una noia. En Nil Hernández ho té controlat i ens la dispara des de l'altra banda del vidre.
1: Sorpresa, clar que sí.
0: Clar. I potser la cançó és Mal de Muntanya o Fusta d'Artista, vés a saber.
1: Jo crec que Fusta d'Artista.
0: Jo crec que Mal de Muntanya.
1: A veure, qui guanya?
0: Qui guanyi, demà...
1: Berenar!
0: Demà em convida, no? Berenar, visca, endavant.
2: Em dic Marina i m'agradaria demanar la cançó Mal de Muntanya de Remei de Calafresca.

0: Escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, un programa amb molta música i molta informació musical també, cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda aquí a ICAT, a la vostra emissora cultural. I avui, de seguida us expliquem més continguts, però ja us podem avançar que farem una excepció i avui farem sonar una mica de jazz al programa perquè val la pena, se n'acaba d'anar un mite del jazz com és Sonny Rollins, que ha mort als 95 anys i avui és el centenari del naixement d'un altre músic encara més important que Sonny Rollins, Miles Davis. Per tant, al tram final parlarem de jazz en aquest programa que avui farem l'equip habitual: Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui tenim convidada. I saps què passa, Josep? Que nosaltres, quan un artista ens agrada, sempre que hi ha una segona oportunitat i una tercera de portar-la aquí, doncs sempre insistim. Mira, ha estat possible perquè Xisca acaba de publicar el que és el seu segon treball, es diu Dolenties, i hem dit: Xisca, cap aquí. I aquí la tenim.
1: Doncs aquí la tenim per parlar d'aquest disc, que ja veureu que sona molt bé i que ens mostra una altra cara de la Xisca. Comencem, doncs. Benvinguts a l'Independents.

0: Així sona Sex Tape, una de les cançons d'aquest Dolenties de Xisca, és a dir, Xisca Grau, benvinguda de nou al programa.
1: Bones, què tal, com estàs?
0: Contentíssim de tornar-te a saludar i, com comentava abans d'obrir els micròfons, ens encanta veure com un artista que passa pel programa a la següent entrevista ja ha fet una passa important. I tinc aquesta sensació, oi, Xisca, d'aquest disc de Dolenties se n'està parlant molt més que de l'anterior.
1: Sí, sí, la veritat és que és com una carrera de fons, això.
0: Sí, sí.
1: No? Tens la màquina que funciona i de cada vegada com que vas apretant una mica més i la gent ho nota.
2: Mm-hmm. Home, potser millor, en comptes de ser una cursa de fons, no? Fos una cursa d'aquestes de 100 metres, no? Seria com més fàcil.
1: Sí, quasi,
2: no?
1: Sí.
2: Sí, sí, realment sí. La carrera de músic no és pas una cursa fàcil, no?
1: Total, però també és una mica la perspectiva que li poses. A mi m'agrada molt com no tenir cap tipus de pretensió amb res de lo que faig. Ho faig perquè m'ho ve de gust i perquè m'agrada, i si a partir d'aquí alguna cosa passa i alguna reacció hi ha, és sempre benvinguda.
0: Bé, fent el símil aquest que dèiem de les curses, potser també és una cursa d'obstacles, eh?
1: També.
0: Perquè s'han de saltar moltes tanques, diríem, sí. En aquest camí musical, per aconseguir el que és l'essència, no?, que és que la teva música connecti amb un públic. I això, a vegades, per aconseguir-ho, doncs s'han d'anar passant molts obstacles i anar fent moltes coses, a vegades, moltes que no són estrictament musicals, perquè així que aquests dies llegim entrevistes on deies que a vegades et toca fer moltes coses que no són exactament el que li pertoca a un perfil de músic, no? Acabes
1: total.
0: Fent moltes, no sé, xarxes socials, no? Imagino.

0: això.
1: Total.
0: Sí, sí.
2: Mira, l'altre dia entrevistàvem a Maig, que el seu disc es diu Prou, i li vam preguntar si era difícil dir prou, no? I aquí veig una mica que també hi ha aquest conflicte entre el músic i la indústria a l'hora de dir prou, fins aquí he arribat. Això no ho faig, això sí. És a dir, que de vegades és com una lluita constant, també, no?
1: Sí, de fet, sí, està bé que ho recordeu, perquè sí, jo, per exemple, vaig comprar una làmina i la tinc a casa i posa amo decir que no. És com un recordatori de, a vegades, aquesta paraula la tenim com abandonada.
2: És que costa, dic,
1: sí,
2: no?
1: Sí, costa, sí, costa. No sé si és per no fallar o perquè la gent no pensi que ets una cosa que no ets, però hi ha vegades que si no, estàs fent una cosa que surt de la teva persona i és més postissa que no que una altra cosa.
0: Clar, quan es resumeix la història d'un músic que porta molts anys, sempre es destaquen allò, les coses, les fites, no? El van convidar a tocar en aquest festival, va dir que sí a no sé què, però és que els nos, que es diuen al llarg d'una carrera, també són molt importants i defineixen molt l'artista, també.
1: També, també. Sí, sí, és posar-li el caràcter i la personalitat.
0: Doncs mira, caràcter, personalitat, en aquest disc no n'hi falta. Aquesta cançó es diu Bad Bitch.

0: Ens ha quedat clar, així és que aquest és un disc on trenques una mica el que venies fent anteriorment i a l'hora de trencar fins i tot diguem-ne que hi ha una cosa que has fet en aquest disc que és produir-lo tu mateixa, no?
1: Gran part sí, gran part sí. He tingut la sort també d'haver tingut un professor increïble, que és en Jaume Gelabert de Tramuntana Studis. És un productor de Mallorca que... Si tots els artistes de Mallorca no han passat per ell, és que no han tingut aquesta sort, però sí que m'ha ajudat moltíssim a l'hora de trobar una mica el meu so i de trobar la dinàmica a nivell de producció. I aquest disc està com a, pues això, també una revelació cap a jo mateixa, de dir, hòstia, duc estem en Jaume i en Jaume me diu, tu tia, que és que no puc fer res més, el puc mesclar i poca cosa més hi ha per fer, i és també una sort i una reconfortant com a persona que estima fer música i produir, és molt xulo.
0: Mm-hmm. I llavors has pensat potser també dedicar-te al món de la producció per altres artistes, o això encara de moment està una mica en stand-by?
1: Alguna coseta s'hi ha fet. Ah. Alguna coseta s'hi ha fet. S'han acostat artistes emergents de Mallorca que estan començant a veure com funciona això de la música, i sí que han passat per l'estudi i he estat allà acompanyant-los, i és també pues, això, aprenentatge mutu de canvi de rols i de veure com funciona això, i és... No sé si serà el meu destí final, però sí que una part del viatge la vull fer ja.
0: Home, de fet, de vegades això passa igual que els jugadors de futbol, no? Que sí. Quan deixen de jugar, molts es converteixen en entrenadors, també.
1: Total. No? A mi m'agradaria poder fer les dues coses, sí. No? Compaginar-ho, però sí que no ho descart com una part més d'aquest procés.
2: A les cançons així és que hi ha missatge, diu coses, eh? Vull dir que això també, jo a vegades ho trobo a faltar, sobretot en aquests àmbits de la música urbana, més recents, més pop, que les cançons a vegades també dius, ostres, però ara que tens el micro, per què no dius alguna cosa?
1: Total.
2: Que, no? Que,
1: total.
2: Que pugui arribar una miqueta a la gent, perquè de problemes i de coses a reivindicar n'hi ha moltes.
1: Sempre, sí. Sempre i totes tens. I jo crec que... És que, clar, tenc allà una dicotomia a vegades de sa música pop, mainstream, l'urbà. És molt divertit, no? Mm. I pots entrar en una dinàmica de fer una música divertida, que sa gent se desinhibesqui, però crec que no és incompatible amb tenir un missatge i fins i tot a vegades fer sàtira d'aquest missatge i intentar introduir-lo a públics que potser no el poden captar de primeres, però sí que donar-los una volta perquè se Turina a pensar el que està passant.
2: Hi ha un missatge clarament feminista en alguns dels casos, que jo crec que està bé també que es vagi actualitzant aquestes reivindicacions feministes, perquè la gent està canviant també.
1: Total.
2: No podem convèncer, per dir-ho així,

0: A una persona de 50 anys, de la mateixa manera que intentarem convèncer algú de 20 o de 18, parlen un altre llenguatge, tenen altres tipus de problemes. És gent que ha avançat en el feminisme i alhora també ha retrocedit, en alguns casos.
1: Sí, són visions diferents, són visions diferents. Sí que és vera que he notat que hi ha una línia de gent que s'enfada, o sigui, de gent que escolta les cançons i diuen per aquí no vagis. Però també és això, és actualitzar-se i jo al final també és una revisió cap a jo mateixa de lo que pensava fa uns quants anys a lo que estic visquent ara, o lo que he pogut connectar ara amb converses amb gent que he trobat pel camí, i és també, pues, això, una manera d'autorevisar-se, i que no sempre, o sigui, el pensament que tenim ara és així, però al cap de X temps serà d'una altra manera.
0: També et dic una cosa, depèn de qui s'enfadi, potser vol dir que estàs fent bé les coses.
1: Això també. Incomodar sempre
0: està bé. Estàs tocant la tecla, no?
1: Sí.
2: Mira, que parlem d'enfadar-se, hi havia un escriptor que es va enfadar molt perquè va anar a un programa, volia presentar el seu llibre i no li deixaven. Ho dic perquè tu has vingut aquí a presentar-nos Dolenties, però ara anem a escoltar una cançó que no és del teu disc.

0: teu safari.
1: Hem estat esperant que cantessis tu, Aquest és el disc que acaba de publicar Mulet, es diu És desastre, i aquí hi ha aquesta col·laboració que fas en aquest tema, que, mira, parlaves una mica de sàtira, no? Es diu In Paradise, però ve a parlar d'aquells greus problemes que teniu a la illa de Mallorca a l'hora de buscar un lloc on poder viure i dormir i fer, doncs, l'activitat que la gent fa, no? És menjar, tenir una habitació i aquests llocs,
2: no? Total, vida normal, que li diuen,
1: sí.
2: No? Sí, sí, sí. Jo, en Antoni, per jo és una persona molt important. Li he donat molta canya durant molt de temps i estic molt contenta de que hagi donat sa passa per dir-me, tia, col·labora a un tema meu, perquè al final, pues, això, jo vaig començar i Antoni ja tenia un recorregut i poder trobar en aquesta persona que m'ha acompanyat i que ha pogut entendre la millor alguns dilemes que tenia jo a nivell de sa indústria, de sa música en general, poder fer un tema ara divertit, no? I sortir una mica d'aquesta introspecció i d'estar sempre com a mirant cap a nosaltres mateixes i no pensar en lo col·lectiu, estic molt contenta. I crec que ha sortit un tema molt, sí, molt xulo, sí.
1: Home, de fet, la Moleta el que deia, doncs, és que, clar, venia a ser com un repte, no? Perquè es posava una mica, no diré contra les cordes, però sí haver de fer una tesitura una mica diferent de la vostra habitual, no?
2: Sí, o sigui, més per Antoni, jo crec, que per jo, però... Ha estat curiós perquè fa... Jo crec que va ser la setmana passada, se va fer viral un dels reels que eren d'aquest tema. Justament era de la meva part, que jo al final es filtre no el tinc tan habituat i per jo és com intentar dir les coses de la manera més clara possible. I hi havia molta gent molt enfadada amb aquest tema. Gent que viu a Mallorca i que jo pensava, hòstia, jo crec que entenen aquesta realitat, no? I segur que no, que hi ha opinions molt diverses i també és curiós com a veure que no tothom viu aquesta realitat i que hi ha gent que no ho pot entendre d'aquesta manera i que pensa que no, que estem superbé així com estem. Vull bé, dir...
3: potser tenen pisos en lloguer o...
2: Jo crec, segurament, algú mos va dir que nosaltres érem família de rics, que segurament no havíem fet feina mai, però jo crec que, clar, aquí la cosa és diferent, jo crec que
3: això... Està bé, amb aquest punt de provocació, com quan Remei de Cala Fresca que entra allò de que el que volem és ocupar-te el xalet,
2: sí.
3: No? I deia, a vegades ens posen cares.
2: Sí,
3: clar,
2: sí,
3: que sí,
2: sí, sí.
3: Home.
1: Bé, tu has col·laborat al disc de Mulet.
3: Però no hi ha col·laboracions al disc de Xisca.
1: No, exacte. No,
2: cap ni una. Jo ho he intentat, eh?
3: Ah, sí?
2: Jo ho he intentat.
3: Pensava que era una decisió voluntària de dir, no, repleguem una mica cap a dins.
1: Has trucat a la Britney Spears?
2: Ho vaig intentar, però jo crec que ara està un moment bastant complicat, jo, a nivell personal, com per anar...
1: Potser molta gent no ho sap, no?, però... Tu et vas ficar una mica la música per la Britney Spears.
2: Total, crec que referent de quan era jove, però sí, per jo era un referent important a nivell musical i a nivell de directe, d'impactar la gent en coses molt diferents, de no sonar igual que el disc quan... Sí, com a remoure a la gent d'una altra manera. Però sí, lo del tema de les col·laboracions, jo... Ho he intentat, però també me n'he donat compte que no s'ha d'apretar, no? Que al final, si una persona no vol col·laborar o si en aquest moment cada un va a lo seu, pues serà que ha de ser així i que tampoc, sí. Tampoc estem aquí per forçar ningú, no? I jo, al final, pues això, agraeixo a Antoni a lo millor de dir-me, vols col·laborar amb jo? Pues clar que sí. I les persones que venguin i que vulguin fer-ho també sempre seran benvingudes. Però crec que també per lo que és el disc, els missatges més d'agafar testimoni de lo que he agafat de fora i no tant de col·laborar i pretendre una cosa que no estava passant ara mateix.
3: No, està molt bé, perquè a més crec que hi ha una certa dependència de les col·laboracions també, no? Sembla que si no hi ha col·laboracions un disc és, ui, què passa? Doncs no. Què passa? Doncs que tenim la Xisca i que és una reina.

0: Que parlàvem de l'urban i de l'urban més pop, però aquí estem escoltant això, això ja no és urban, això és electrònica...
1: Sí, 100%.
0: Pura, deixem, eh? Que és una cosa que ja hi era, els teus discos anteriors, no? Però aquí guanyem molta força, no? És un disc de club, gairebé.
1: Sí, sí, sí. És, jo crec que també és... A mi me passa molt de que no m'agrada quedar-me encasillada en una cosa, no? Com experimentar gèneres diferents i anar trobant-me en diferents... Que un mateix disc tingui, no?, una essència de drum and bass, una de hard techno, una de diferents gèneres. Per això és interessant també perquè te genera un procés de creatiu que vas... sempre creant coses noves i al final és això, jo sí, urbana, pues, pots estar callant, no? Però a mi l'electrònica me flipa i lo guapo de l'electrònica és que pots anar trobant branques diferents dins una mateixa cosa que te fa canviar i a nivell creatiu com a ser molt més diversa.
2: Mm-hmm. Aquí, en aquesta cançó, dius, per exemple, cercant llibertat. És a dir, que la llibertat creativa és molt important i que de vegades un artista no només és esclau una mica de la indústria, sinó que dintre d'aquesta indústria també hi ha, diguem-ne, el seu públic, no?, que espera que sempre faci exactament el mateix, i quan fa coses diferents, quan trenca una mica aquells esquemes, doncs, no diré que li retreuen, alguns diuen molt bé, però d'altres diuen no m'agrada perquè ja no falta sempre, no?
1: Total. Jo per això sempre he intentat no anar per aquest camí, perquè al final... és quedar-te estancada, no? I sorprendre o canviar, és que el millor, o sigui, jo al final ho sé, i mai pots agradar a tothom, no? I en cap moment agradarà sempre a la mateixa persona, per molt que te seguesquin de fa molt de temps, o que sàpiguen quin és el teu recorregut, és que el millor ara m'ho posaré a fer jazz, no? I després no, la gent que m'ha estat escoltant fins ara no li agradarà, però al final és això, és com a trobar aquesta llibertat de crear i de no estar estancada mai en una cosa.
0: Fins que arriba un punt que ja tens un públic que ja entén, però aquest artista pot fer, ja veurem què fa el proper disc, però ens agradarà segur, però serà diferent. Però és veritat que els canvis, diríem, a vegades són una mica difícils de digerir, però a vegades es digereixen ràpid. Penso en la Maria Jaume, com va introduir l'electrònica, no?, que venia del folk, clarament, i per cert, aquell capítol va durar poc, però sí que hi havia gent com molt desconcertada, no? Ara, què passa aquí? No? Doncs què passa? Que hi ha una altra Maria Jaume, i que és la mateixa, però amb un altre registre. Si és que aquest disc el podrem escoltar en directe per aquí, quan et podrem veure o quins plans tens? O...
1: Ostres, no sé si per Catalunya, espero que sí, que surti alguna coseta. He tingut la sort de que dia 27 de juny estaré a Alacant, bueno, a prop d'Alacant, crec. És que no he tocat mai el País Valencià és com un moment important per jo. De tocar terres diferents i veure què passa. I potser a Eivissa també estaré per allà. Intentaré rolar una mica per tot, a veure si els territoris de parla catalana me volen acollir, però... crec que arribaran coses molt, molt interessants i esdeveniments molt xulos per poder anar i fer lo meu.
0: Doncs estarem atents, perquè com diu el David, quan agafem un artista al programa li anem fent un seguiment, o sigui que estarem atents. Així que enhorabona per aquest disc i molta sort amb les dolenties.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir.

0: Independents.
1: Independents. Nosaltres et posem la música. Tu hi posa't l'orella.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. La música ressona a Independents.

0: mostrador.
1: One Year After és la targeta de presentació de Method, un jove quintet de Barcelona que va treure el nas dins de l'escena musical el 2024.
2: Hola a tots, soc Roger Amunt, bateria de Method, som un grup de Barcelona que ens dediquem a fer hard rock i nosaltres ens presentem el nostre EP, One Year After. És un EP que portem molt temps dedicant-li hores i assajos i gravant i tal. Avui presentem la cançó Lesson, una de les nostres preferides, i de públic també, perquè els concerts la gent la goza molt. Així que, ei, disfruteu!

Doncs temps ara per les notícies musicals en format més breu. Comencem actualitzant l'agenda de concerts i si sonen guis és perquè al marge del concert aquest dijous de la setmana que ve fan el Parc del Fòrum dins del Primavera Sound. La banda novaiorquesa capitanejada per Cameron Winter també farà una actuació el dia abans, és a dir, dimecres, i serà a la sala Paral·lel 62 amb motiu del Primavera a la ciutat. També a Paral·lel 62, però el dia 19 de juny hi trobareu els veneçolans Los Amigos Invisibles, els britànics Only the Poets actuaran el 25 de setembre a Ras Matas i el trio irlandès Humble ho farà el 10 de febrer a l'Apolo. I atenció a la 14a edició de l'Espai Vapor que es farà els dies 3, 4 i 5 de juliol dins dels actes de la Festa Major de Terrassa. Els concerts tindran lloc a la plaça Vapor Ventalló, que acollirà un total de 15 actuacions repartides en 3 jornades, i entre els grups que hi tocaran destaquem, per exemple, Triángulo de Amor Bizarro, The Pains of Being Pure and Heart, VVV, Tripping You, La Plata, Les Dianes, Amable DJ i Madrasso DJ, entre altres.

De mica en mica, els festivals van presentar les seves programacions i avui us volem parlar de l'edició número 21 del Poesia i Més, que es farà de l'1 al 12 de juliol a diverses poblacions del Maresme. Un cartell amb molts noms i també molts relacionats amb la música, com és el cas de l'Ecop, que és qui sona de fons amb una de les cançons del seu nou disc d'estudi titulat Sucre. També hi haurà el Poesia i Més Cristena, Olívies, Maria Rodés, Uineta, Magalí Sare, Magalí d'Atgira, Júlia Colomo, Killing Cactus. Al web del festival hi trobareu tota la programació per dies i també podeu adquirir ja les entrades i els abonaments. I avui també s'han donat a conèixer els artistes que formen part del festiu que es farà al Castell de Calonge entre el 13 i el 22 d'agost. Entre els noms principals sobresurten els Amics de les Arts, Judit Nederman, la Ludi Van, Mariona Escoda i la Sant Andreu Jasvan. I si el dia 13 de juny aneu a Arbúcies, heu de saber doncs, que aquell dia a Can Massó es farà nova edició del FAM, és a dir, el festival Arbúcies Musical.

Passem ara per Tarragona perquè ja se saben els artistes que participen al Refugi Sonor d'estiu que es farà tots els dijous del mes de juliol i el primer d'agost al bar del Camp de Mart. Els encarregats d'inaugurar el cicle són l'Osara Fontan, que fa unes setmanes van passar per aquí per l'Independents per parlar-nos del seu nou disc, Consuelo. També hi actuarà Bernarda, que és el projecte de Bernat Cuyàs, serà el pròxim protagonista amb el disc Vols un flam. Posteriorment hi actuarà el trio Kiu i tanquen edició Nero Bambola. Les entrades costen 8 euros. Si sou col·leccionistes de discos, doncs també notícia important, perquè heu de saber que del 12 al 14 de juny es farà al Fossat del Mercat de Sant Antoni de Barcelona la 7a edició del Grand Prize Vinyl Fest. Podreu remenar i escollir entre més de 100.000 vinils d'expositors que venen dels Estats Units, però també de molts punts de la geografia europea. A més, es faran moltes activitats vinculades i us recordem que l'entrada és gratuïta. I on sí que haureu de pagar és si voleu veure els nord-americans Integrity, el concert que faran el 18 de setembre a la Sala Blau de la capital catalana. Per cert, les entrades es posen a la venda demà dimecres. I ara, atenció, escolteu això.

Doncs sí, es tracta de la versió acústica que Rivers Cuomo ha fet del clàssic Billie Jean de Michael Jackson. Es tracta d'una gravació, com es pot comprovar, casolana i embrionària, de líder de Weezer i que circula per la xarxa des de fa unes quantes hores amb el nom de Random Covers. Hi ha qui diu que es podria tractar d'un accident involuntari del mateix Cuomo i entre les gravacions, doncs, atendeu, que també hi ha adaptacions que fa de Lithium i Drain You de Nirvana, Switch All of Mine de Guns N' Roses, Hotel California d'Eagles, Jolene de Dolly Parton, When I Come Around de Green Day o aquest fragment que dura res, un minutet, de I Wanna Dance Somebody, aquell clàssic de Whitney Houston.

Aquí al programa habitualment no punxem gaire jazz, perquè, vaja, la música, si no, és tan infinita que no podríem tocar-ho tot amb una mica de detall, oi? Però avui sí, perquè ha mort una llegenda, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, el colós del saxo, així se'l coneixia, prenent el nom d'un dels seus discos més celebrats. Va néixer a Nova York i va començar tocant el piano, però ben aviat va canviar d'instrument, el saxo. I aquí es va convertir ja en aquesta imatge, el Sonny Rollins unit al seu saxo. La seva trajectòria va estar marcada també per diferents entrades a la presó, períodes on va desaparèixer voluntàriament d'escena. I l'última actuació de Sonny Rollins a Barcelona va ser, fa ja uns quants anys, el 2012, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins la programació del Festival de Jazz de Barcelona. A més, li van donar la medalla del festival, recordo perfectament, i va ser un concert espectacular, perquè Sonny Rollins va sortir a l'escenari amb dificultats, amb l'esquena doblegada, però quan va agafar el saxo semblava que tenia 20 anys i conservava intacta aquesta energia, aquest toc clàssic però veloç, imaginatiu. Els problemes de salut el van fer apartar-se dels escenaris l'any 2014. I quines coses, l'anunci de la mort de Sonny Rollins coincideix amb el centenari d'una altra llegenda del jazz. Sonny Rollins ha mort als 95 anys i avui en faria 100, Miles Davis. Els dos músics, per cert, van enregistrar un disc plegats, a mitjans dels anys 50. I parlant de discos, avui us proposem fer una cosa gairebé impossible, una temeritat, diríem, que és recomanar-vos tres discos claus per començar a endinsar-se en la discografia de Miles Davis. És una obra extensíssima, amb una seixantena de discos d'estudi, una quarantena en directe, un munt de caixes recopilatòries. A més, la discografia de Miles és molt variada. Repassar-la és també repassar la història del jazz, diríem, des del bebop fins al hip-hop. Una anècdota. L'any 1987, l'administració de Ronald Reagan va organitzar un homenatge a Ray Charles. Miles estava entre els convidats en un sopar a la Casa Blanca, però també hi havia un munt de personalitats polítiques. Doncs la dona d'un polític, que evidentment no sabia molt bé qui era Miles, li va preguntar, curiosa i condescendent, i vostè, què ha fet tan important a la vida per ser aquí aquesta nit? La resposta de Miles Davis és contundent. Doncs, pel cap baix, he canviat la història de la música 4 o 5 vegades. I vostè?

màgia. Només amb un parell de compassos, Miles Davis era capaç de crear tota una atmosfera. Això ho sabia bé el director de cinema francès Louis Malle, que l'any 1958 el va convidar a posar banda sonora a una pel·lícula de cinema negre amb Jean Mugó com a protagonista, aquell ascensor per al cadalso. I bé, la veritat és que el resultat és brutal. Un dels discos importants a la història de Miles Davis. A més, el va improvisar totalment. Anava fent com variacions sobre el mateix tema davant d'una pantalla on es anava projectant fragments de la pel·lícula i així, sobre la marxa. Realment, aquest home, no ho descobrirem ara, però era un geni. Era capaç de crear això, aquesta banda sonora, que és un dels que us recomanaríem de la discografia de Miles Davis. Ell visitava sovint París des de l'any 1949 perquè tenia una mena de relació intermitent amb la cantant Juliette Gréco, i això, doncs, diríem que va fer que quadrés tot plegat. La millor manera d'escoltar aquest disc, de totes formes, és veient la pel·lícula, perquè allà és on la música de Miles agafa el significat complet.

Això és una obra mestra absoluta. Si heu de comprar només un disc de Miles, sisplau, que sigui aquest, Kind of Blue, 1959. Miles Davis al capdavant d'un sextet amb John Coltrane, Julian Cannonball Adderley, Bill Evans al piano, Paul Chambers al baix i Jimmy Cobb a la bateria. Això és brutal, realment, aquest disc. I Miles Davis aquí és un disc de canvi, perquè comença a treballar amb el jazz modal, que després també Coltrane portaria els seus discos. Si voleu escoltar el Miles més clàssic, aquest és el vostre disc, diríem, i si busqueu el Miles més progressiu, mestís, experimental i fins i tot rocker, doncs no hi ha dubte, necessiteu posar la vostra vida Bitches Brew.

Al setembre del 68, Miles Davis es casa amb una model i compositora, Betty Mabry, des de llavors ja Betty Davis, i a ella li hem de atribuir el mèrit que li descobrís la música rock i el funk, diríem, més pesat a Miles Davis. Li va ensenyar música de Sly and the Family Stone, de Jimi Hendrix... Bé, sembla que Jimi Hendrix, la dona de Miles Davis, li va ensenyar alguna cosa més, diríem, perquè van acabar trencant per una suposada infidelitat, precisament. Però Bitches Brew és un disc immens que encara a hores d'ara sona modern, que continua obrint portes, que no us l'acabareu mai, perquè és un disc que el podeu anar escoltant i escoltant, i sempre hi trobareu alguna cosa nova, amb una formació extensíssima. I aquest és el disc que porta Miles Davis als grans festivals de rock, també, eh? Aquí va arribar, per exemple, a l'Illa de White, competint amb The Who, amb The Doors, i sonant aquesta música meravellosa, i encara ho és, 100 anys després del seu naixement, per moltes més vides de Miles Davis.

0: independents. Discos en diagonal.
1: 5 anys ha tardat a Juan Everett a publicar el seu esperadíssim segon treball d'estudi. És clar que entre el primer i Past Life in California, l'artista madrilenya ha polit encara més el seu so i el seu projecte, en bona part gràcies a la seva experiència personal vivint a la costa oest dels Estats Units i també a Nashville. El resultat són 11 cançons que expressen el millor de la seva carrera i entre les col·laboracions destaquen la dels nord-americans Dylan LeBlanc i Nicky Bloom. El publica el segell català Great Canyon Records, que incorpora Juan Everett a la seva escuderia, i la presentació serà aquest mateix divendres a la Sala Blau de Barcelona i dins dels actes de celebració del 10è aniversari de Great Canyon, i on també hi actuaran Eva Fort, Marta Pérez, Víctor Partido i Ferran Urriols.

0: Doncs així acabem el programa. Hem començat amb talent femení, amb la Sisca aquí a l'estudi, i acabem també amb talent femení. I demà parlarem una mica també d'això.
1: Sí, i tant. Mira, demà us parlarem de dos festivals que es fan de manera simultània al cap de setmana. Un us farà anar a Santa Coloma de Queralt, l'altre a Tarragona. Parlem del festival Match, on hi haurà, per exemple, els britànics Temples. També hi haurà el concert pràcticament de comiat de Selva Nua. I després l'altre és el Teta Fest, el festival de música feminista, que allà hi haurà Lia Kali, que era la Uza. En tot cas, us en parlem demà. Però no us en parlem nosaltres, que sí que ho farem, però sobretot escoltant els seus organitzadors.
0: Doncs sí, demà visitem virtualment Santa Coloma de Queralt i Tarragona amb el Match i el Teta Fest. Fins demà a les 7, a reveure.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sou a la pista de fusta i avui tenim clàssic. Avui viatjarem en 1982. Cada dia de dilluns a dijous a les 8 a la FM. Sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. I a l'aplicació per mòbil o tauleta perquè ens portis on vulguis. Miqui Puig els plats et diu hola. Miqui Puig els plats avui té el goig a presentar-vos un disc clàssic de 1982. L'any que vaig deixar l'educació general bàsica. Em vaig deixar els cabells llargs i portava llibres estranys, fotos de grups que no havia sentit i mil coses més. El disc aquest hi vaig arribar més tard. El vaig conèixer quan ja tenia consciència. Però avui, el 2026, es reedita el disc de debut de Secret Hippolyte. Songs to Remember va marcar un camí que avui en dia encara ningú ha superat. Això es diu Asylums in Jerusalem. Així ens arrencava el nostre clàssic d'avui.

frívolament només sent reggae, veus de soul i molta diversió, però la lletra, Asylums in Jerusalem, directament. Se'n va al 1881, quan Friedrich Nietzsche, en el seu llibre Daybreak, avançava la bogeria dels fanàtics religiosos. Asylums in Jerusalem, un disc que el 82 ja començava, amb el puny en l'aire. Per això, l'increïble líder del Secret Hippolyte tenia clar que ell no volia ser un home més. Som el 82, som a un disc de debut d'una banda anomenada Secret Hippolyte, Slow Soul.

Low Soul. Diuen els savis de la parada pilota passada que el líder de la banda, en Garrett, no era prou bo fent melodies, que les lletres el podien, i que aquest disc era massa cru, massa do it yourself, massa punk. Per això llavors se'n van a Nova York a fer pop de qualitat, gairebé comercial. Però un disc en la tercera cançó ja la dediquen a Jacques Derrida, demostra que és una cosa diferent.

0: És una d'aquelles cançons que no vols que acabi mai. I vols que Jackie Chalanor, Lorenza Johnson i Mae McKenna no deixin de cridar mai aquest I got it, I got it. Una cançó dedicada a un filòsof, Jacques Derrida. Així ens era el pop als 80, marxista, contradictori, potser astro, si van acostar-hi. Quan van parlar de Noam Chomsky. Després ja els grups d'ara volen fer-se fotos amb els famosos. Cervesa amb mà, etiquetant a qui paga, el senyor, el vassallo, sempre mà del mestre. Per això aquest disco durant tants anys va estar fora de les òrbites i és ara l'any 2026, quan Rock Trades el torna a reeditar, arriba a les xarxes i la filosofia, la música, The Secret Hippolyte pot conquerir en noves generacions. Ets el clàssic de la pista de fusta. L'edició 2026 d'un disc que s'havia desaparegut.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
3: Vespre de clàssic a la Pista de Fusta.
0: Gràcies de ritmes. Tot molt punky, molt do it yourself. Fixeu-vos que fins i tot els pianos els tocava Robert Wyatt. El mític Robert Wyatt va entendre que Secret Hippolyte tenien una missió, que era canviar el pols de la música pop britànica. Els Duran Duran se n'enfotien, però la música de Duran Duran ha envellit malament. I Secret Hippolyte, no. Lions of the Slumber. És el clàssic d'avui.

Quantes vegades diu mai? Quantes vegades parla amb el possessiu? Amb aquest Lions After Slumping. Sou ubicat a la ràdio inquieta, el pis de fusta fa clàssic. Un clàssic del 82 que finalment es torna a reeditar en vinil. I és a les més importants xarxes de streaming. Diuen que Gareth Garsay, abans de gravar aquest disc, va tenir un atac de pànic quan tot just, tocant amb Gareth Garsay, portava un single. Allà eren molt punkies, molt dub, molt el de com tothom feia música en aquell moment. Se'n van a la seva casa de Gales, va començar a escoltar Aretha Franklin sense parar els discos de les tags i va veure que la verdadera revolució era recreant el so de la música, soul de tota la vida. Faithless, un disc meravellós de 1982. És el clàssic de la pista d'avui, Secret Hippolyte i els seus Songs to

0: Heu vist que ja feien servir un vocoder com a element estètic? Una cançó de gospel, Faithless, diu la lletra que és l'amor, el que ens manca, però també Gary Garcia diu que és una reflexió que cobres viure sense fe. Ens pot portar a una tristesa d'aquelles que no saps per què et passen. Així s'acabava la cara A. Així s'acabava el disc de debut. En una cara A on ja havíem tingut reflexions filosòfiques, gospel, soul, funky i moltes coses més.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Comunisme, lletres funk i una cosa increïble, sonar distints. Secret Hippolyte, això es diu sex. Si ens obria la cara bé...

quan preparo els discos clàssics, sempre vaig a buscar textos de quan havia sortit el disc, ressenyes de fans, i em trobo sempre el mateix. Els fans alaben el disc i els periodistes sempre són uns savis. Alguns diuen que aquest disc va fallar, que havia d'haver sortit abans, que algunes cançons eren llargues, que les altres eren curtes, bla, bla, bla. Escolteu el disco sencer, una meravella, i aquest Sex és Funk, que Prince hauria tallat el dit per tenir-lo. Sona com sona. Em ocupes amb gent que viu de l'atur i que escolta discos meravellosos. Diuen que llavors per això se'n van a Nova York, en Garrett Garsey. Però això ho va fer a casa i ho escoltem com cal. Rock Boy Blue.

0: si escoltes un disco així i només hi busques perquè no va triomfar el charts, t'equivoques. Has de triomfar 25, 50 anys després, quan un senyor en una ràdio pública catalana em fa una tarda parlant d'ell. Aquí és on te triomfa l'àlbum Rock Boy Blue, contrabaix i guitarres i saxo. Com volíeu que això entrés a les llistes d'èxit en uns 80 on el plàstic era el que triomfava? I ja sabeu que m'agraden igual les cançons comercials de l'època, però també sóc capaç d'entrar en aquest disco i veure el que passava. Gareth Garside, a l'àlbum de 1982, el debut d'aquesta banda anomenada Secret Hippolyte, i un Gareth Garside que després de tenir un atac de pànic comença a escoltar discos de soul contemporani, eh? També escoltava el que passava als 80, per això després, molt poc després d'escoltar aquest disco, se'n va anar a viure a Nova York i va fer tota aquella carrera. Quin goig escoltar un disco que avui, l'any 2026, es reedita. Com volíeu que fos comercial si acabava una peça amb un solo? Aquí sentiu, de contrabaix. Sou Icat a la Ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.
1: Vespre de clàssic a la Pista de Fusta.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
3: El clàssic del Pista de Fusta.

Gary Navins and Holding. Un altre cop Jackie Lorenza i Mae fent de contrapunt un home que es queixa de que estimar és molt dur. Diuen que aquí volia fer love rock, i és el que passa quan ets un grup punk. Graves per una discogràfica petita com Rock Trade, el pressupost és just, i amb una sabata i una espardenya intenta recrear altres sons. I aquí és la màgia. Aquells sons potser no et corresponen ni per època ni per moment, i tu acabes fent una cosa distinta, meravellosa, que sentir d'avui m'està emocionant. Espero que us passi el mateix, perquè quan faig un disc clàssic sempre vull que, més enllà de l'efemèride que ara estem celebrant la seva reedició en vinil, el gaudiu com cal. El disc tenia 9 peces, totes eren molt llargues, i s'acabava amb una cançó increïble, que fins i tot Madness, sí, Madness, em va fer una versió. El disc que es tancava amb la increïble The Sweetest Girl, i no només parla d'amor, parla de més.

0: Robert Boy era els teclats. Un altre comunista que a partir del pop creia que es podien canviar les regles del joc. Més músics haurien d'escriure sobre les idees directives que prenen els llibres. Aquest va ser un dels millors elògics que va rebre aquest disc, un disco que, com et deia, tenia Jack Derrida, a Nietzsche i a molts altres pensadors en el punt de mira. Madness va fer una versió de Sweetest Girl, perquè Sweetest Girl no parla d'amor, parla de molt més. Parla de com l'estereotip de la dona, a vegades en el pop, és mal entès. I això ja ho va fer Gareth Garsey el 1982. Per això ens hem endinsat en aquest àlbum. Nou cançons, nou perles boniques. I sempre que el disc és curt, hi posarem una torna.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
3: Distrona clàssic a la Pista de Fusta.
0: En Gareth se'n va a Amèrica. I amb els músics que sempre havia somiat, va fer una carrera increïble. Bootbeast, Play Like Aretha Franklin, fent música de ball, sense perdre el seu horitzó, la seva manera d'entendre que la melodia i la lletra eren importants.

3 anys després, en Garrett, amb aquella fixació, buscava músics de Nova York, productors increïbles. David Ganson, Fred Mahler i el productor Arif Mardin li van dir que sí, que tenia capacitat melòdica per fer homenatges a Chic, a la increïble Aretha Franklin, Boothbiz, Pray Like Aretha Franklin, sempre amb el gospel, sempre amb allò que tenia en ment per fer la perfecta cançó pop que anés de la mà del pensament. Tampoc ha fet gaires discos, busqueu la seva discografia, tots són bons i la seva melodia sempre mana. Però ara mireu qui col·labora en aquesta cançó.

sí, Miles Davis. El trompetes de Miles Davis. Un Miles que col·laborava amb gent que ell veia que tenien talent, que no posava la trompeta el primer que passava per veure que Garside era un d'aquells músics amb una visió fora d'òrbita. Us estic posant més cançons perquè gaudiu del talent d'en Garrett. Que aneu a buscar cançons de Joe Patti, del tercer disco. Un Garrett que sempre que tenia l'ocasió en una cara bé. Feia servir el talent de la pista de ball i del dab per fer un pas més enllà. Aquesta és la versió alternativa d'Absolute. Cabaret time.

0: una versió alternativa, coquetejant amb el dab, de la peça Absolut. Avui us he posat la música de Gareth Garcia, de Secret Hippolyte, perquè fa uns anys que ens tenia orfes i la reedició del seu disc de debut, Songs to Remember, ens ha servit per tornar a escoltar cançons, peces d'aquest gran artista. De veritat, gràcies per ser-hi, per sentir-me, per fer que això sigui una escuderia, una secta. Ja ho sabeu, que hi som cada dia, de dilluns a dijous, a les 8 a ICAT, a la Ràdio Inquieta, que ens recuperes quan vulguis i que avui hem fet clàssic.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classic.
2: El clàssic del clàssic.
0: Marxem amb una cara bé, perquè veieu que en Gareth és bo. Seguiu la seva trajectòria, increïble. A vegades ens fa patir i tarda molt en treure discos. Welcome back to life, així és com podríem definir la música d'en Gareth. Sigueu feliços, veieu, això és Pista de Fusta.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a casa dels pares, arriba l'hora del cel obert. Ai, a casa dels pares, nen. Bueno, a casa, que encara tens 50-60 anys i de sobte li dius a la teva parella me'n vaig a casa, i s'emprenyen perquè et diuen, cony, casa no és aquí. Sí, sí que és aquí. Però què vols que et digui? Hi ha un cordó umbilical que et porta sempre a la llar on et vas fer gran. Hi ha olors, racons i mil i una magdalenes de Proust que et transformen com si fos per art de màgia en el nen petit que eres. Avui volem parlar, però, d'un altre aspecte potser no tan plàcid i melangiós com aquest. I és el dia que decideixes que has de fotre el camp. Que sí, que amb la mama i el papa s'està molt bé, però, nen, has de volar. I, curiosament, sobre aquest tema s'han fet cançons extraordinàries.

El She's Leaving Home, o el que és el mateix, una cançó intrínsecament macarniana. Vull dir que, simplificant molt, Lennon sempre parlava d'ell mateix, i en canvi McCartney tenia certa empatia per la gent que l'envoltava, i així aquest punt voyeur el feia construir

0: Prat en un concurs de ball i la va triar en ella.
1: Com a guanyadora. Què? És flipant o no, això? Descarat garratibat, que sí?
0: Bueno, coses que aprens al cel obert.

Independence Day, o que és el mateix, aquest retrat sense cap tipus de sacarina ni element endolçador de la relació difícil i traumàtica entre el Bruce Springsteen i el seu pare, del qual es va esplaiar després en una biografia

extraordinària. I és que si te pares a pensar, tio, hi ha molt d'artista que quan escarbes te n'adones que al final aquesta espècie de resiliència que té per aconseguir triomfar és una manera de reivindicar-se davant d'un pare que l'ha menystingut en la seva etapa adolescent. Una altra història de joves que marxen de casa de manera sigilosa per no tornar mai més és aquesta de les 3 o 4 millors cançons, per no dir-te la millor, mira què et dic, almenys pel meu punt de vista, de la discografia de Natxa Pop. I el bo del cas és que és una peça que es va amagar en una cara B d'un single que jo tinc a casa. Com se deia la cançó? La cara A era El Piano, jo crec que es deia, sí, Les Tecles del Piano. I allí darrere hi havia aquesta miniatura en la que l'Antonio Vega parlava de traïcions a l'hora de marxar per sempre.

Atrás, Natxa Pop. Ah, fèiem una versió, bueno, la destrossàvem, però els Pets, dels primers covers que vam fer allí a la sala d'assaig de Constantí, de casa dels pares, era aquesta peça. Hòstia, el Fallin, com li agradava. Oh, molt fan de Natxa Pop i més fan del Fallin encara. Seguim amb més cançons que parlen de fotre el camp de casa per tal de deixar enrere una situació familiar complexa i fins i tot castradora. Aquí tenim a la Tracy Chapman, que s'ha passat un munt d'anys a l'anonimat, per reaparèixer no fa poc gràcies a un cover que li van fer d'aquesta peça. Una peça que també toca, perquè tal com està explicada, sona molt de debò. Aquesta dona que decideix escapar de la seva realitat amb un company de viatge del qual no té gaires garanties de que sigui el més adient, però com a mínim té un cotxe ràpid i ell el que vol és fotre el camp.

Fast Car, tio, la Tracy Chapman, amb aquest disc de debut, el 88, d'un dia per l'altre, hòstia, va ser com un fenomen, era com l'estrella del pop improbable, no? Vull dir que no era gens artificiosa, era les cançons i la seva veu, i poca cosa més. Encara me'n recordo que la van triar pels concerts aquells d'Amnistia Internacional, amb l'Último de la Fila i Peter Gabriel. I mira, ja que estem parlant de records de casa, aquesta a mi em recorda a ma germana Neus, perquè la cantava molt. Bueno, en una època així com a molt rebel que tenia, en què tenia ganes ja de fotre el camp de casa.

Me n'aniré de casa, la Maria del Mar Bonet. Que com més l'escolto, més ganes tinc de tornar-la a escoltar. Ves quines coses, eh? Aquí estem avui, al cel obert, repensant cançons que parlen de fotre el camp de l'indret que t'ha vist créixer i t'ha vist fer-te persona. Que, per cert, agraeixo al Joan Pons per la idea que m'ha donat i també per proposar-me aquesta cançó que s'hi escau perfectament, La cuenta atrás dels enemigos.

4 trastos i 1-0 ja. El Costela i Santiago, amb aquesta lucidesa i aquesta precisió característica en aquesta cançó del 1991, que per allò dels contrastos que tant ens agrada aquí al programa, ara la solaparem amb una peça de la Madonna que a mi sempre m'ha fascinat. Vull dir que ara mateix no sabia dir-te si l'ha fet ella. Hauria d'investigar-ho, ja ho sé. Mira, mentre soni ho busco, però que hagi fet aquesta cançó em trec el barret, tu.

0: This used to be my playground. Doncs sí, sí, la va escriure ella amb el Shep Pettibone, productor de Nova York, amb qui va col·laborar principalment amb el seu disc Eròtica, i amb aquesta cançó que sortia en una pel·lícula una mica menor, amb la Gina Davis i la Rosie O'Donnell fent de beisbolistes i suportant el masclisme explícit de la seva època. Què, fetem una pausa o no? Va, vinga, que tinc encara més gent que vol marxar de casa i té pressa, hòstia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen d'aquell moment en què decideixes deixar enrere el teu hogar natal i obrir-te a totes les possibilitats que et dona aquesta llibertat recent aconseguida. A veure, que m'ha quedat una mica poètic. Algú m'ho arregli, això. Ah, mira, els Tequila, perfecte.

Tequila, nen, tio, és que, hòstia, fotien uns trossos de cançó? Això és rock and roll, però és pop i té unes tornades. Ja sé que la gent els té com un grup de fans i tal, però... No, no, no, no. Una discografia impecable. No tenen ni un sol disc dolent, ni tan sols el primer, que mira que era, sí, desigual, amb peces fins i tot una mica santaneres, però s'ha de reconèixer que melòdicament eren impecables. Igual que també ho és la Phoebe Bridgers, però a un nivell bastant més avançat, eh?

Phoebe Bridgers i el seu Kyoto, en la que intenta allunyar-se de manera no gaire reeixida de la relació difícil i fins a cert punt tòxica amb el seu pare. Anem ara amb una altra peça que s'escau perfecta amb la temàtica del programa d'avui. És en Billy Joel, que a mi personalment em produeix reaccions contraposades. Hi ha moments en què penso que és boníssim i altres en què penso que és un plasta, però quan és bo, tio, ho és molt, eh? Mira aquest Moving Out.

Que és bona, eh? Hòstia, és boníssima aquesta cançó, del The Stranger Moving Out, que curiosament parla d'un poble de mala mort que es diu Hackensack, com volguem dir, això és el cul del món i vull fotre el camp, i aquest Hackensack després acaba sent una de les cançons més boniques, bueno, no, la més bonica de tota la discografia dels Fountains of Wayne. Ai, sí, Anthony, fot el camp i no miris enrere, que mira el que passa a la gent que hi torna després.

La casa que em va construir, The House That Built Me, Miranda Lambert, tornant a casa dels pares anys més tard i deixant-se amarar per una nostàlgia difícil de controlar. Dèiem abans que els Tequila marxaven de casa, i el cert és que no són els únics, eh? La Natàlia Lafourcade, des d'aquesta meravella que va treure el 2015 que es deia Està la raïz, oh, com m'agrada la cançó que donava títol al disc. Mira, la posaria si no fos perquè no té res a veure amb el programa. Però bueno, també m'agrada aquesta, eh? Que com es diu? Cony, doncs això, doncs me voy de casa.

La Laforcada, que diu que marxa de casa, que ja té prou que li diguin el que ha de fer i l'hora que ha de tornar. Si és que hi ha un moment, nen, que has de volar. A veure, els pares ho passen fatal, en el millor dels casos, eh? Que amb això els americans, nen, els americans ho tenen molt clar. Quan tu te'n vas a la universitat, d'entrada ja et fan anar a l'altra punta de país, que és com si aquí te diguessin de fer la carrera a Moscou, i no hi tornis ja, eh? Perquè la teva habitació ja la lloguen. Són gent pràctica, nen.

Els Beach Boys deixant aquest poble en un cel obert que ja arriba al final i ho fa amb una cançó que, bueno, la entra un colador, però és que m'agrada molt. I que consti que no és un grup que tingui molt bona requesta, però per mi els Keane aquí van arribar a la perfecció pop. Amb aquest Somewhere Only We Know, aquest lloc que volem marxar i que no conegui ningú, l'equip del programa decideix marxar dels estudis, que són com una segona casa per nosaltres. Albert Cot, control i muntatge, que ha decidit marxar i emportar-se el seu osset de peluix. La Núria Serra no la documentació, que ella tot el que sigui tombar li sembla collonut perquè les parets de casa li cauen a sobre. I Lluís Gavaldà, que l'hauràs de fer marxar d'aquí a cops d'escombra, us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: Escoltes i cal.
1: Andrea, quin llibre recomanaries a tots aquells que esperen amb moltes ganes l'eclipsi solar total que es veurà al sud de Catalunya aquest mes d'agost?
2: Doncs, si volen saber tots els secrets d'aquest eclipsi que no es veu a Catalunya des de l'any 1905, no us perdeu l'eclipsi del segle de l'astrònom i astrofísic Joan Anton Català, publicat per Cossetània.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Borges deia que no existeixen les lectures obligatòries, de la mateixa manera que no existeix el plaer obligatori. Per tant, no us sentiu obligats a llegir tots els llibres que recomanarem avui a la Pila d'ICAT, però la veritat sigui dita, són altament recomanables. Començarem el programa repassant les millors novel·les de la història, segons el diari britànic The Guardian. Després entrevistarem a la Irene Rubio, guanyadora del Premi Documenta amb Seràs la Vall, i tancarem el programa parlant de novel·les místiques i, aprofitant la visita de la Irene Rubio, descobrint l'extraordinària quantitat d'Irenes que trobem a la història de la literatura. Molta Irene i molta Andrea, també.
1: Ah, sí?
0: Home.
1: Quina Andrea hi ha més? Sóc jo l'única?
0: Genovart. No em ve cap altre cas.
1: Ostres, Marc. I Marx?
0: Marx, home, sí. Marx n'hi ha d'haver molts. Marc Artigau va guanyar el Premi Macerro de Contes, per exemple.
1: És veritat.
0: Però Andrés, què? No ens en veiem cap altre al cap. Tu no en coneixes cap?
1: Catalanes? No.
0: I de fora, també.
1: Andrea Abreu, Panza de Burro.
0: Andrea Abreu, molt bé, sí, ho va petar.
1: Sí, i sabeu que hi ha algú a Trieste que es diu Andrei, que és un noi?
0: Ah, aquesta és molt bona, no havia caigut en els Andreas.
1: Havien de trobar, sí, els Andreas italians.
0: Clar, futbolista
1: italians.
0: Sí que conec, Andrea Pirlo, però no crec que escrigui el senyor Pirlo.
1: Un prejudici tenim amb els futbolistes, de sobte? La Minya Mal ha escrit un llibre o va escriure un llibre, eh?
0: No va escriure el cap llibre a la Minya Mal. El va escriure Albert Olaya.
1: Ah, vale, perdó.
0: I no sé si la Minya Mal si sap que existeix aquest llibre. El pare sí.
1: El pare sí.
0: Hasselhart el va comprar i el té exposat allà a casa. En aquesta casa meravellosa que té, amb un grafiti que és ell gegant i al seu costat molt petit a la Minya Mal, que això ho trobo fascinant.
1: És molt fort, perquè normalment com que els fills volen ser els pares i el pare vol ser el fill.
0: Sí, tal qual.
1: És un cas clínic.
0: Però bueno, en el món de futbol això es dona molt i en el de
1: la literatura... I en els diners també.
0: En el de la literatura no tant, no? No passa molt
1: no,
0: això.
1: No, perquè no tenen diners els escriptors, és un mal agar i un mal guanyat.
0: Però a vegades els fills volen emular l'èxit del pare, encara que no sigui financer, l'èxit, per exemple, literari. Però no hi ha molts casos.
1: Sí que hi ha, però crec que no ens en venen al cap.
0: Els Dumas, que eren pare i fill, que ho van patar molt fort en el seu moment, però no se m'ho coneixen més casos.
1: Jo crec que de fills d'escriptors que també publiquen, deuen haver-hi més. Ens ho anotem per...
0: Nepo babies dins del món de la literatura. Això ho podríem estudiar, perquè n'hi ha d'haver...
1: Sí, ho estudiem per la setmana que ve, sisplau. A mi aquest tema m'encanta.
0: Fareu un safareig. Fareu un monogràfic, sí, un safareig d'una hora de duració.
1: Un safareig de Nepo babies literaris.
0: Com m'agrada això. Has vist? També m'agraden molt a mi les llistes. He de reconèixer que és una cosa que no està molt ben vista, perquè a vegades, bueno, no, a vegades no, sempre són molt subjectives, sempre hi ha gent que s'enfada, hi ha molta polèmica, però jo quan veig una llista de les millors novel·les de la història, m'hi tiro de cap. I si a sobre és una llista de The Guardian, que és un dels diaris més prestigiosos del Regne Unit, doncs encara més. Una llista, ja us dic, de les 100 millors novel·les de la història que es puguin llegir en anglès.
1: O sigui, de la història vol dir abans de Crist o després de Crist?
0: Que es puguin llegir en anglès.
1: Ah, val, llavors.
0: Sí, sí, sí.
1: Val. Aquesta pregunta ha sigut absurda, no?
0: Clar, o sigui,
1: ja venia
0: ser...
1: el llatí, no? No, clar, sí. No hi havia en anglès, entenc.
0: No, però si està traduïda en anglès, sí.
1: Ah, val,
0: Cien anys de soledat, per exemple, com està traduïda
1: colonial.
0: En anglès. No. Han ampliat una mica el seu món, que acostuma a ser molt petit en el cas dels britànics, però en aquest cas ho han ampliat a nivell pràcticament universal i s'ha elaborat aquesta llista amb els vots de 172 escriptors i crítics
1: d'arreu
0: del món.
1: Doncs poc em sembla, eh? O sigui, 100 llibres i 172 votants només.
0: Però cada persona que votava triava 10 novel·les. Saps? Ell feia el seu top 10 i a partir d'aquí doncs, han elaborat una mitjana de totes i ha sortit això, repassem unes quantes, ens aturarem més en el top 10, però abans també mencionarem algunes que m'han cridat l'atenció. En el lloc 96 tenim Pedro Páramo de Juan Rulfo, que em sembla una mica, o sigui, jo la posaria més
1: però millor, és que és de tot el món, carinyo meu, és que, les que no, és que jo ja m'estic preocupant per les que no deuen haver introduït.
0: Home, però és que Pedro Páramo,
1: però que és de tot el món i de tots els anys de la història de la humanitat.
0: I Rulfo, per mi, és top 50, mínim, de la història. Va, però bé, no ens enfadarem.
1: No, vale.
0: 93.
1: Repte diari de la Pila.
0: 93, Ciutats Invisibles, d'Italo Calvino. Estaria molt contenta.
1: No, perdona, el 93 em sembla una posició baixíssima. És un clàssic que t'hi cagues.
0: Ah, però no, és tot el món, és universal. Què? Ara torno amb...
1: Bueno, són Ciutats Invisibles, precisament aquesta obra és molt transversal en aquest concepte del temps i de l'espai.
0: Què més tenim? En el 89, La mà esquerra de la foscor, de l'Úrsula Kalekin. M'agrada molt que hagin inclòs ciència-ficció dins d'aquest top 100. En el 69, Crim i càstig,
1: mira,
0: de Dostoyevski.
1: És que no m'agrada. Doneu-me un correu electrònic.
0: T'has posat nerviós, ja, amb
1: aquesta
0: posició.
1: Perquè ja estic veient qui està al 51 i no puc entendre que en el 69 hi hagi Crim i càstig.
0: 51, 20 posicions per sobre de Dostoyevski. Tenim l'amiga genial d'Elena Ferrante.
1: Mira, no, tio, ostres, em sembla fortíssim. Això m'has de donar la raó. T'has atrevit a donar-me la raó.
0: No m'he llegit Elena Ferrante, per tant no puc dir.
1: No has vist la sèrie o la pel·lícula o les 30.000 adaptacions que hi ha a totes les plataformes?
0: No, després a Nàpols, i això li dona molts punts. Per tant, té la meva simpatia.
1: Marc, m'ho estàs sabent.
0: En el 48, Metamorfosi de Kafka. També sorprèn, la veritat. Està una mica enrere.
1: Igualment tan lluny Kafka i Dostoyevski, que és fortot, 48-69, a veure.
0: 36, El conte de la serventa.

0: Jo crec que Madame Bovary, de Flaubert, sí. En el 9, Orgull i prejudici, de Jane Austen. Sí, també ens encaixa, no?
1: Sí, sí.
0: En el 8, Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Sí, qualsevol cosa de les germanes Bronte pot estar perfectament aquí. En el 7, Guerra i Pau, de Tolstoi. El senyor Tolstoi sí. havia d'aparèixer, de fet surt per partida doble,
1: clar,
0: perquè en el 6 està Anna Karenina, també
1: estic
0: de Tolstoi.
1: Estic molt a favor que Anna Karenina estigui abans que Guerra i Pau, em sap greu.
0: Molt bé, mira, veus?
1: Ara
0: aquí,
1: això sí,
0: aquí
1: eh?
0: Aquí estem d'acord.
1: Sentimental.
0: En el 5, A la recerca del temps perdut, de Proust, un clàssic també en aquesta mena de llistes. En el 4, Cap al far, de Virginia Woolf, sí, la Woolf ha d'estar. I anem ja al podi. El podi, en tercera posició, el bronze se l'endú James Joyce i el seu Ulisses.
1: Fortot quan estic veient el segon.
0: Però ja, Ulisses, anem per parts.
1: Val, doncs sí, i tant.
0: Sí, no?
1: És que no hi ha hagut res igual, de moment. Tothom crítica, val. Si hi ha alguna cosa equiparable, de moment, no.
0: I on es va començar a escriure, Ulisses, recorda-m'ho? On va començar James Joyce a escriure aquesta novel·la que ha marcat la història de la literatura universal?
1: La ciutat que comença per què, per...
0: Ah, Trieste, sí senyora. Si és que sempre acabem
1: mai
0: els mateixos
1: llocs.
0: Mai aniré
1: a Trieste, perquè em sortiran càries ja de la saturació que tinc.
0: Atenció, en el lloc número 2 de la llista de les 100 millors novel·les de la història, segons The Guardian. Amada, de Toni Morrison.
1: Això és molt fort,
0: Jo no ho entenc, directament.
1: És que és molt fort.
0: I mira que ens agrada Toni Morrison, però posar-la en segona posició...
1: Però és molt heavy, tio. És molt heavy, un moment que en el 69 crim i càstig.
0: Però, vull dir, són 172 persones que han votat arreu del
1: però
0: món.
1: Però és molt
0: fort. I jo entenc que moltes l'han d'haver situat en el podi perquè aparegui finalment en la plata.
1: És que jo vull saber de quina nacionalitat també són aquestes 172 persones, etcètera. O sigui, el tipus d'estudis, tot, no és el mateix, jo que sé, filòlegs que teòrics literari, no ho sé. No.
0: Si teniu curiositat, en català, Amada es pot llegir a la segona perifèria, per cert. I en primera posició, segons The Guardian, la millor novel·la de la història és Middlemarch, de George Eliot, pseudònim, com sabeu, de Marianne Evans.
1: Una pregunta, tu què t'has repassat aquests 100 millors títols? Hi havia algú de Foster Wallace?
0: Doncs no sabria dir-te.
1: Seria fort que no,
0: És possible que no, perquè crec que m'hauria cridat l'atenció, però ara no t'ho puc assegurar.
1: Però ho miraré, però és que em sembla fort que no hi hagi, no sé, La broma infinita? Que és un clàssic de tots els temps, també.
0: És molt, molt estrany, la veritat. L'altre dia vaig veure a Twitter un crac que ha decidit agafar La broma infinita, que en anglès es deia Infinite Jest, no?
1: Sí.
0: I ha canviat totes les vegades que surt Jest en el llibre per Jeff. I el llibre es diu The Infinite Jeff. O sigui, el llibre és exactament igual, només canvia Jeff per Jeff.
1: A veure, les generalitats tenen un camí molt ràpid i molt fàcil i estan davant dels ulls i això és un anunci d'Estrella Damm, no?
0: Doncs no Dostoyevsky al top 10,
1: em sembla, que, un moment, el 69, tio.
0: Desacredita una mica
1: Ferrante,
0: tota la llista.
1: I Ferrante, tio, o sigui, mira.
0: Mira, fem una cosa, Andrea. Per no enfadar-nos més, el que farem és passar ja les recomanacions, perquè ha tret el pitjor de nosaltres aquesta llista de Guardian.
1: És que les llistes, mira, això és un aprenentatge. Les llistes treuen el pitjor de nosaltres, en general.
0: Doncs llegeix i aprèn amb Andrea Genovar i Marta Rodó a la pila i ara amb un parell de recomanacions ben fresques.

0: M'agrada molt, Andrea, aquesta cançó que has triat del grup de Lions Constellation, perquè és aquest tipus de música que sona molt bé, però a la vegada, quan el sents, dius, és que han de ser gent molt guapa el que fa aquest tipus de música. Estàs d'acord?
1: Són col·legues i de Vilanova, de fet.
0: De Vilanova.
1: Catalans, els catalans són molt guapos.
0: Gent guapa de Vilanova que fa bona música, no es pot demanar més.
1: No.
0: La veritat, és a tot el que
1: aspirem. Ho tenim la independència a tocar amb això, ja.
0: Ho tenim a tocar. Ni un paper terra i de Lions Constellation. És tot el que feia falta. És el que li va fallar, Puigdemont.
1: El procés es va interrompre perquè no sonava de Lions Constellation.
0: En fi. Anem-nos a Berlín, no?
1: I tant.
0: Vinga, va, parlem de Berlín.
1: Un lloc que també m'agrada molt.

0: plenari i també, bueno, els dos, de fet.
1: Sí, que surt cada setmana a Berlín a programa.
0: Sí, és casualitat, no parlem entre setmana. Clar, vull,
1: i llavors passa el que passa.
0: Vull repetir això. Vull xerrar de la traducció al català de Crònica Berlinesa de Walter Benjamin, que per qui no el conegui encara, primer, gomet vermell, perquè és un filòsof imprescindible del nostre temps, però és un filòsof de l'escola de Frankfurt, nascut a Berlín i exiliat a Portbou, on es va suïcidar, i hi ha un memorial fantàstic que jo sempre recomano visitar.
1: Jo vaig anar fa poc.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: És que, i la ciutat de Portbou és aquesta que té com d'escenari...
1: És molt literària, sí, sí.
0: Sí, és molt literària i inquietant, no?
1: Sí, bueno, bon, també les una, frontereres... un episodi de crims també passa a Portbou. Moltes coses a Portbou.
0: Llavors, total, aquest llibre... traducció d'Anna Soler Horta, ho he dit ja, o i pròleg d'Antoni Martí Monterde, doncs bàsicament és un recorregut, una mirada crònica per al Berlín de segona meitat del segle XX. Walter Benjamin doncs analitza els mercats nadalencs, les estacions de tren, les grans avingudes, tots els parcs també que formen part d'aquesta ciutat.
1: Perdona, segona són... meitat o primera?
0: O sigui, entre mig, o sigui, post-segona guerra mundial.
1: Però no va morir ella el 45?
0: Aquí m'he colat.
1: Espera't, és que ara et falla una mica les dates.
0: Hòstia, sí, perdona. Primera Guerra Mundial,
1: Tindria encara més mèrit al llibre si el tio s'aixeca d'entre els morts a Portbou i se'n va...
0: Perdona, és que tenia la rectificació que he dit exiliat per la Segona Guerra Mundial i se m'ha quedat als marges de la Segona.
1: Però parla... és quasi meitats del segle XX, no? Anys 30-40.
0: Sí, perdoneu, vull dir això. Estava...
1: No va passar res.
0: Estava amb la translació... És que passa el temps.
1: Estàs amb The Lion's Constellation al cap encara i et despistes.
0: Total, que retrata una ciutat devastada. També, és a dir, com tots els elements que formen part de la ciutat, amb una gran desafecció. Critica la música, no? Diu que hi ha una música desangelada, que els artistes en els cafès no xerren, és a dir, retrata una soledat, una despolitització... una pobresa en els interiors, no, dels blocs dels edificis, que al final també és com una crítica social, no, d'aquesta incapacitat d'una ciutat de reconstruir-se després de la guerra, que intenta trobar la seva identitat, i alhora també té l'ombra d'una globalització que a ell també li interessava molt, no, que és tota aquesta cosa de la impremta, bueno, té aquest assaig, no, amb l'art enlera, sí, de la reproductibilitat tècnica, que també doncs analitza com la ciutat és influenciada per als sistemes de publicitat, no, i per als anuncis, per als nous missatges i els nous codis lingüístics. I res, doncs és una crònica que també es complementa molt amb un altre llibre que té, que s'anomena Infància a Berlín cap al 1900, que per completar-ho doncs és perfecte, i bé, és bàsicament doncs, bueno, una lectura molt crítica, molt analítica, però tampoc molt alegre, però ja és que Walter Benjamin té aquesta mirada de la runa, no? Una miqueta.
1: Clar, a més, el Berlín d'entre guerres no era un lloc alegre.
0: No.
1: És un país que va quedar devastat físicament i espiritualment, anímicament, després de la Primera Guerra Mundial, i, de fet, és un dels motius que explica l'ascens dels nazis als anys 30, i Berlín, evidentment, al ser la capital del país, era el millor reflex d'això, i Walter Benjamin, qui millor ho va retratar també. A mi m'encanta Walter Benjamin, sempre que veig algú seu m'ho agafo i m'ho llegeixo, perquè és una d'aquelles persones que dius, és que era brillant de veritat.
0: També fa poc ho han traduït, no? Leonard Montaner, crec, el llibre dels passatges,
1: sí,
0: que també són com una sèrie d'aforismes d'una persona, no?, que es posa en el rol aquest del flaner, no? I també doncs al final és un testimoni d'una ciutat, això, devastada, però també que està en transició de voler ser alguna cosa i no sé si ho aconsegueix.
1: Mira, el pròxim cop que vagi a Berlín m'emportaré aquest llibre, serà el mes que ve, sí, la meva visita bimensual a Berlín, m'emportaré aquest Crònica Berlinesa per llegir-me a l'avió. Doncs jo vinc, Andrea, amb un llibre que m'ha encantat, m'ha fascinat, que és Bèsties en el foc, del Joan Roure. És un d'aquests llibres, no sé si et passa a tu, que quan l'estàs llegint ja t'adones que és realment bo, que aquest any serà una de les millors lectures que tindràs entre les mans, i m'ha passat això exactament. El Joan Roure, a més, el coneixem aquí a la Pila, perquè després de Sant Jordi ens va enviar un àudio des de Lleida, que ell té una llibreria a Lleida, precisament. Clar, ja sentit. Si ens va enviar una de
0: Molaria que s'anés només per enviar-te l'àudio a un altre lloc, no? Del Riu Cadaqués. Només per enviar-te l'àudio.
1: Té una llibreria a Tarragona, però va agafar el tren fins a Lleida, va enviar l'àudio i va tornar. No, té una llibreria a Lleida que es diu La Irreductible, i ens explica una mica com va anar el Sant Jordi. Més enllà d'això, el Joan també escriu, i aquest Bèsties en el foc, jo el primer que et diria és que no és una novel·la fàcil. O sigui, quan comenceu a llegir-la, que jo us recomano fervorosament que ho feu, tingueu paciència, perquè el primer narrador, que és el protagonista de la història, que és el Mateu, t'explica tot de forma torrencial. És el típic llibre on no hi ha punts de cap mena, ni seguits, ni paràgrafs, ni res.
0: Com Fernanda Melchor, dels que m'agraden a mi. A sí. veure passa.
1: I et dic, o sigui, és, crec que la millor paraula que defineix aquesta
0: narració... M'encanta, ja ho estic veient.
1: És torrencial. Qui és el Mateu, el protagonista de la història? És un nen d'un poble de Ponent que està molt marcat per la mort del seu pare, no? I en el primer tram del llibre, el Mateu et narra la seva vida a un poble molt petit de Lleida, a principis del segle XX, la relació amb la seva mare, i com tot aquest misteri al voltant de la mort del seu pare, que ell mai ningú li explica què li va passar, doncs el marca molt, no? I al final és el que dirigeix les seves etapes vitals a la cerca de la veritat. Aquesta investigació el portarà fins a un personatge molt curiós, el Ramon, que té una mena de vinculació amb la mort del seu pare, que és el segon narrador del llibre. En el llibre hi ha tres narradors. Doncs el Ramon és el segon dels narradors, que et comença ja a donar una mica de llum respecte a aquesta mort tan misteriosa del pare del Mateu. A més, la història del Ramon ens porta a la Guerra del Rif, a principis del segle XX, una guerra que no és molt coneguda, almenys jo en sabia molt poc, i és el conflicte que hi va haver al nord d'Àfrica, a les terres del Marroc, entre les tribus d'aquella zona i els colonialistes espanyols, que va ser una guerra molt sanguinària i molt mortífera. La novel·la ens porta allà de ple i està molt xulo, com està explicat. I finalment anem a la tercera narradora del llibre, que és la Carme, que és un personatge clau del qual no diré moltes coses, però és a través d'ella que descobrim la veritat final, no? de tot el que va passar amb el pare del Mateu i com aquesta mort em va marcar de forma terrible tot el que va ser la identitat del protagonista de la novel·la, Bèsties en el foc. Què us dic? Que m'ha encantat perquè hi ha molts tipus de literatura diferent. Al principi, com et deia, és molt més torrencial, però després canvia completament de registre quan canvia de narrador. El lèxic és espectacular. I no només sóc jo qui ho dic, perquè hi ha una crítica molt bona que recomano llegir del Jaume C. Pons a l'Horda, el diari ara sobre aquesta novel·la, on compara el Joan Roura, salvant les distàncies, evidentment, però diu que Bèsties en el foc té tocs de Faulkner, de Céline, de Clarice Lispector, de Jaume Cabré.
0: Ostres.
1: I que et comparin amb tot això no és poca cosa.
0: Ostres, ja jo veus. Estic... Però sí que és veritat que Clarice Lispector ara recordava que aquest llibre seu, No d'aigua viva, que té una prosa també com molt, molt semblant a la que acabo de fullejar ara.
1: Doncs la conclusió del Jaume C. Pons a l'Horda en aquesta crítica és que Bèsties en el foc és un llibre imprescindible. Jo hi estic completament d'acord, sense cap mena dubte del que he llegit aquest any publicat a casa nostra per autors i autores catalanes. Jo diria que és el millor.
0: Ostres,
1: sí,
0: tu,
1: fàcilment,
0: Marc.
1: Diria que és el millor. Encara estem a
0: no,
1: maig.
0: No, dic, ostres, no, que m'agrada escoltar-te tan
1: estic
0: emocionat.
1: Estic molt convençut, m'ha encantat i m'agradaria que es parlés més d'aquest llibre i que la gent en
0: llegís
1: més.
0: Jo me'l vull llegir perquè doncs... a mi, tal com ho has escrit i com acabo de veure ara que he remenat una mica el llibre, crec no. Estic convençuda que m'agradarà.
1: Doncs te'l deixo per aquí, ja esteu.
0: Me'l regales.
1: I ara, si et sembla, anem a parlar amb una altra autora de casa nostra, en aquest cas guanyadora del Premi Documenta. Com es diu la guanyadora del Premi Documenta? Evidentment, Irene. En aquest cas, el seu cognom és Rubio.
2: Boca-orella.

0: Després de la Irene Solà, la Irene Pujadas i la Irene Zurrón, el Premi Documenta ha sumat enguany una nova Irene al seu palmarès. Es tracta de la Irene Rubio. Nascuda a Sallent l'any 1991, la Irene es va traslladar a Barcelona, on, com tants altres, va acabar farta d'una ciutat que insisteix a devorar qui intenta evitar-la. Això la va fer tornar al poble, on ara és professora de llengua i literatura catalana a un institut, activitat que combina amb la conducció de clubs de lectura i tallers d'escriptura. Aquesta tensió entre la ciutat i allò que no és la ciutat és un dels molts pilars de Seràs la Vall, novel·la publicada per l'altra editorial que l'ha fet mereixedora del Documenta i que recomanarem acompanyats de la mateixa Irene. Benvinguda, Irene, com estàs?
1: Benvinguda. Molt bé,
2: molt contenta.
0: Molt contents de tenir-te aquí. A més, ens ha dit un ocellet que és la teva primera entrevista d'una llarga campanya de promoció que tens per davant. Així que la primera pregunta és obligada. Què tal aquests primers dies amb el llibre i a les llibreries i que tot s'ha convertit en una realitat?
2: Doncs una mica de celebració, de somni i fins i tot de dissociació, vull dir, o sigui, és això, tenir el llibre a les mans i com que he estat comptant dins de la història i la meva història passava amb un ordinador anat teclejant, o sigui, em mirava el llibre com dient, hosti, quin llibre, sembla interessant, però em costava molt reaccionar.
1: S'ha convertit en això, no?
2: Exacte, exacte.
1: En aquest objecte.
0: Hi ha un punt d'irrealitat quan publiques el teu primer llibre i el tens a les mans, com és una cosa que portes normalment amb tants anys dins del teu cap, no ho conceps com algo físic, no? I quan per fi l'estàs fullejant és com una cosa estranya. Per això es diu habitualment que quan publiques el llibre deixa com de pertànyer, d'en certa manera. No sé si tu has tingut aquesta sensació o encara és una cosa molt teva.
2: Per mi és com una cosa diferent. Hi ha una cosa com molt meva, que és com la història, però és això, el llibre físic no és meu. Sí que hi ha una mica d'això, que deia, sí, és irrealitat, i dir, mira, doncs això ja és perquè el vulgui llegir.
1: Perquè, clar, el Marc, quan t'ha presentat, ha dit, no?, que tu ja feies tallers d'escriptura, col·labores en un podcast, també literari, és a dir, que la teva relació amb la literatura ja ve de fa temps i és molt íntima. Però la de l'escriptura, quan ha començat? Ha estat com ara, durant els darrers anys, amb aquest projecte, o tu sempre has anat trastejant una miqueta amb l'art d'escriure?
2: A mi sempre m'ha agradat molt escriure, però sí que és cert que en el moment en què em trasllado a Barcelona se m'ajunta una situació familiar una mica complexa, em queda estudiar, queda treballar per pagar-me el pis a Barcelona mentre estic estudiant, i una mica d'arrossegar situacions que em porten a no tenir temps per escriure, no? I va ser el moment en què, ostres, per fi ja tinc un pis, he acabat les obres, he provat les oposicions, és com, ara, amb tot aquest temps que no tenia, que ara sí que tinc, què faig? I va ser llavors quan va ser com, anem a provar d'escriure una novel·la, a veure com funciona això.
1: I ho vas provar i bé, triomf absolut.
2: Sí, vull dir, això és encara és forma part de la irrealitat de tot plegat.
1: Clar.
2: Sí.
0: Diana, directe.
1: Diana, directe. Sí. És com, he nascut per això. No? Sí.
0: Home, ja ho comentarem després, però clar, dient a Irene...
2: Hi havia
0: un premi,
1: hi havia una crida, hi havia una crida.
2: Aquesta era una de les meves pors, de dir, no, és que a veure, ja, ni que sigui, si, no, si estan entre dos, el meu no serà, perquè clar, una altra Irene més és que no pot ser això.
1: Però sí, clar, és veritat que ara amb tot aquest relat, no, d'una Irene guanyant el Documenta, pots caure en una cosa d'espècie com de paranoia, de, en el sentit de tot estava destinat, tot ha arribat aquí, no? Vull dir, com una cosa molt mística.
0: Sí, això passa molt
1: i ja
0: quan...
1: I passa en la literatura.
0: Aquí a Barcelona, per exemple, quan el Messi va esclatar, hi ha molts nens que li van posar Leo o Lionel. Potser començarà a passar amb Irene, saps? Com hi ha el fenomen aquest del Documenta, que moltes nenes començaran a dir Irene perquè potser això li dona més opcions al futur.
1: I que a les bases de tantes Irenes hagin de dir, sisplau, no? Abstindre les persones que es diuen Irene.
0: Això ja és distòpia. Ens estem adentrant a terrenys distòpics. A Seràs la Vall, com comentava a l'introducció, Irene, hi ha una tensió molt evident entre el que és la ciutat i el que és un àmbit més rural, en aquest cas ambientat en un lloc que tu anomenes la Vallseca, on hi viu una societat exclusivament femenina, de la qual anirem descobrint moltes coses al llarg de la novel·la, que contrasta molt, no?, amb aquesta gran urbs, que la situes a un lloc que és el barri nord de la ciutat, i la tensió, la contraposició entre els dos mons és constant al llarg de tota la novel·la. Entenc que aquesta era una de les grans coses, no?, aquesta contraposició constant del que és una ciutat i el que és viure en un entorn aïllat.
2: Totalment. Era un dels grans temes que jo volia tractar, i sobretot també una mica com la meva experiència, no? Tu quan marxes d'un lloc és perquè realment vols una altra cosa, no? Però clar, quan arribes a aquesta gran ciutat esperant vés a saber què, i tampoc no hi acabes de trobar el teu lloc, quan hi tornes, la tornada tampoc no és agraïda, no és agradable, perquè hi havia uns motius per marxar d'allà, no? I d'aquí ve una mica la tensió que respira la Vallseca, de dir, ni la ciutat és superidealitzada, però és que tampoc digue-li vall, digue-li poble, digue-li el lloc on has nascut, en el moment que marxes és perquè tampoc no és un lloc ideal, no? I era una mica el que volia confrontar.
1: Sí, a mi també aquesta cosa que dius de la gent que marxa, no? Que per les dones que viuen a la Vall Seca doncs, són morts, són desapareguts, doncs m'ha cridat molt l'atenció perquè cito textualment que escrius, mentre feinejàvem no podíem parlar, ja que quan un mort es fica dins d'una casa els esperits tenen molt a dir. Nosaltres, durant el mes de dol, no els hem de molestar. Ja tenen prou feina perquè a sobre els atabalem amb els nostres maldecaps diaris. I aquesta idea de la mort, de la desaparició, que també és d'una forma molt present, no?, a la teva novel·la, m'ha sobtat perquè normalment quan tenim un dol, no?, els personatges no l'exterioritzen, és a dir, al contrari, fan un pas enrere i li donen el protagonisme a aquesta mena de figura fantasmal.
2: Sí, no, era una mica la idea també de dir, o sigui, el costum, que és el que vehicula la veu dels esperits i tot això, és una manera d'interpretar com el pes de les tradicions, no? És en plan de, doncs, és que això es fa així perquè s'ha fet tota la vida. Clar. I ho mantenim, no? I a vegades són coses que arriben a un punt fins i tot d'absurditat. I la idea aquesta dels esperits, del dol treballat d'aquesta manera, d'una mica com es vehicula tota la vida íntima de les dones de la Vall Seca, molt marcada per aquest costum, ve una mica d'aquí, de que a vegades anem fent per inerci sense saber massa què estem fent. Clar, que hi ha un tema de dir, bueno, és que t'estic explicant una mica com ho fem quan hi ha un dol, quan hi ha una desaparició, però fins a quin punt a les persones implicades els hi va bé treballar el dol d'aquesta manera, però és igual, sempre ho hem fet així i així és com anem seguint. Sí.
0: Un altre dels grans temes de la novel·la és el que els homes fan amb els cossos de les dones, o el que els homes creuen tenir dret a fer amb els cossos de les dones, que m'ha fet pensar evidentment en el conte de la serventa de Margaret Atwood. També el tema d'aquesta societat tan aïllada del món m'ha fet pensar en una pel·li de Shyamalan, The Village, que viuen, hi ha una mena de societat que viu aïllada enmig d'un bosc. No sé si són referències que tu tenies al cap o...
2: A veure, la Margaret Atwood l'he llegit molt, aquesta pel·lícula també l'he vist, però al final hi ha com una mica... Bueno, al final és com un cúmul de les moltes coses que has anat rebent de ficció, ja sigui per la literatura, ja sigui pel cinema, no? Llavors, jo aquí el que volia transmetre una mica, doncs, aquesta, o sigui, recuperant la idea aquesta, no?, del costum, de la tradició, no?, la resposta d'això es fa així perquè s'ha fet tota la vida, pot ser com molt innocent des del punt de dir en quin punt poses la sal als macarrons quan estan bullint. No, les ha posat ara perquè s'ha fet així tota la vida. Però hi ha una cosa molt més perversa, que és quan aquesta tradició s'agafa de la mà del patriarcat, no?, i acabem perpetuant una mena de pràctica que a vegades, doncs, no... evidentment, qui és la víctima principal acabem sent les dones de tot això, no? Llavors, hi ha molt d'aquesta influència, d'aquestes narratives que ja hem anat llegint, però hi ha molt d'això de dir, doncs, com a la tradició, quan s'agafa de la mà del patriarcat, doncs la víctima que s'està cobrant principalment és la dona, no? I és una mica, doncs, i si això traduïm encara més com a la tradició, si ens anem com a aquesta terra com més agrícola, que és una mica el que passa a la Vall Seca, tot el que està passant amb els cossos de les dones, doncs va molt lligat dels cicles de cultiu, no? Uh-huh. I una mica, doncs, volia lligar això d'aquestes tradicions que ens arriben fins a l'actualitat sempre com molt de la mà d'un patriarcat una mica pervers.
0: Però més enllà d'aquesta crítica evident al patriarcat, també assenyala certes escletxes i certes toxicitats dins d'aquesta societat maternal.
2: Totalment.
0: No, si no la pintes com si fos una cosa perfecta i completament lluminosa pel simple fet de que només són dones.
2: Evidentment que no, perquè quan, com et deia, quan aquest costum, quan aquesta tradició s'ha construït des d'una mirada masculina, perquè per molt que els homes no visquin en aquesta vall, condicionen molt la vida d'aquestes dones pel fet que la manera com funcionen elles és com esperant una sega, evidentment aquesta societat femenina s'impregna molt de certes pràctiques que aparentment podria semblar que no haurien de passar en un entorn femení, però evidentment les persones són com són independentment del gènere que tinguem, no? I a part vaig pensar molt en això de dir, vale, per molt que els homes no hi siguin, els homes estan intervenint en certa manera d'això. Llavors, com és la manera com elles gestionen aquesta vida.
0: Aquest punt de vista és molt similar, Andrea, si ho recordes, a un llibre que vaig recomanar aquí fa unes setmanes, Criatures podrides.
1: Sí,
2: l'he llegit.
0: és boníssim.
1: L'havia llegit tots jo, però tu me'l vas recomanar també.
0: És que és boníssim. I també m'ha agradat molt Serrat la Vall precisament per això, perquè trobo una idea molt potent aquesta, que fins i tot una societat exclusivament femenina segueix estant impregnada de les males pràctiques d'aquest patriarcat pràcticament ancestral que tenim aquí, i que això tard o d'hora acaba esquinçant-ho tot.
1: Clar, és que a mi el que em cridava molt l'atenció d'aquest matriarcat és que, vull dir, en una societat matriarcal com la que descriu la Irene a Seràs la Vall, on no hi ha diferències de classe, és a dir, no hi ha un sector més privilegiat que l'altre d'aquestes dones, no hi hagi empatia, no? És a dir, les dones es diferencien una mica per la seva categoria gestant, no? Velles, mare, filla, no? Però han estat també una vella, ha estat una mare, no?
2: Exacte.
1: Vull dir, ha tingut l'edat de la qui ara potser estan violant també perquè té una edat de procrear. Llavors, deia, ostres, és que no hi ha empatia quan han sigut aquelles persones en el passat, també aquelles dones en el passat per qüestió d'edat. I clar, ara que parlaves del costum, del ritual i de l'absurditat de no qüestionar-lo, clar, dic, ostres, que perillós és al final l'element ritualístic perquè anul·la també molta sensibilitat.
2: Clar, és que no tenen empatia perquè tampoc no han viscut una altra cosa. Potser el personatge més empàtic, que tampoc és empàtic del tot, és la mare amb la peça, que té molt clar que hi ha certes coses que no les vol, però perquè ha vist una altra cosa, perquè ella sempre ha pensat en fugir d'aquesta vall. Però clar, en un sistema tan tancat com és la Vall Seca, en què, com tu dius, la vida és com molt comunitària, que sí que tenim com una matriarca, que és l'àvia més anciana, però la resta simplement ens distingim per això, per nenes, mares i àvies, no hem vist altra cosa que no sigui això. I en el moment en què les nenes marxen d'aquesta vall, no és per tot el que s'està produint, és per un tema perquè està col·lapsant la vall, perquè aquest costum nostre, al moment que tenim una sequera, ja no té manera de seguir endavant, perquè se'ns està trencant tot el cicle de cultiu, però no és per un tema d'empatia o de jo no vull que em facin això, perquè és que no han vist una altra cosa.
1: Però sí que han tingut una experiència violenta, prèviament.
2: Sí, però també, bueno, també diu una mica al llibre que potser l'experiència més violenta és la que ha tingut l'àvia Malapeça, i potser per això s'agafa el costum com a ella li convé sense acabar-ne la marxada.
1: O també aquí podríem obrir una nova escletxa, no? Que és que al final també què determina el que tu et puguis sentir violentat, no? Com tu dius, si no has viscut la forma de no sentir-te violentada, al final no tens un relat per al qual tu identificar-te com a víctima o no.
2: Exacte.
0: Tornem un moment, Irene, a l'inici de la novel·la, perquè comences d'una forma, jo considero, molt potent, amb un gran incendi, un grup de bomberes, que són totes dones, una mena d'estampida de serps. Ho vas fer, el fet de començar amb aquesta potència la novel·la, per ja agafar a l'espectador de la camisa des d'un principi, o va venir posteriorment, això?
2: Va venir molt posteriorment. De fet, la novel·la inicial havia de ser una àvia tancada amb una nena dins de casa i havia de ser com un relat molt més íntim. Però llavors em vaig adonar que a mesura que pensava la vall hi havia coses que si jo feia com aquesta novel·la tan intimista, tan tancada dins d'una casa, no es podien explicar. I aquí és on van néixer les diferents veus. I en el moment que, clar, és que va ser com molt intuïtiu tot el procés de la creació de Seràs la Vall.
1: Quan llavors, va durar, per curiositat?
2: La primera versió un any i mig, i llavors doncs ja va ser com anar reescrivint, anar tocant i això, perquè a més anava fent sobre la marxa, llavors que la reescriptura era com anem a lligar tots els caps que he anat deixant anar per aquí. Llavors jo em vaig fer una trampa al solitari, que és que vaig escriure el primer capítol i després va ser com, vaig escriure el final. I al final s'ha convertit com en aquest principi. I tota la novel·la era com un, des d'aquest moment del part que jo he escrit, com arribo a l'incendi. No? I va ser així com vaig anar escrivint Seràs la Vall.
0: Clar, però entre el punt A i el punt B, l'estructura del llibre no és gens fàcil. Hi ha molts personatges, hi ha moltes anades i vingudes en el temps. Entenc que si ho vas anar fent una mica tal com raja, en algun moment et deuries tornar mig boja. O sigui...
2: Sí, clar, d'haver-hi moments
1: de
2: bogeria.
1: No? Per ordenar-te.
2: Mira, va arribar un punt que va ser com me'n vaig ara mateix al quiosc a comprar-me una cartolina així de grossa.
1: Clar.
2: Per fer-me les línies temporals
1: sempre arriba
2: de cadascun dels personatges.
1: De que
2: perquè...
1: penses, jo puc, i dius, no, mira, no, necessito una cosa tangible auxiliar que m'orienti.
2: Sí, perquè va haver-hi un punt que va ser com... Sí que vaig anar com molt sola a marxa, però va haver-hi un punt, doncs a l'àvia Malapeça li passarà això i això, a la mare li passarà això i això. I llavors va ser com un val, com uneixo això i com encavalco un personatge amb l'altre. I llavors sí que allà és com va entrar en joc la cartolina.
1: M'agrada com a concepte. Sí, quan va entrar la cartolina? Per preguntar-li als autors i a les autores, no?
0: És que això és el que no es veu quan arribes al llibre i el compres a les llibreries, tan bonic, amb aquesta coberta tan bonica, tan ben maquetat, tan ben editat. El que no veus és la bogeria aquesta que hi ha darrere d'una persona que ha estat mesos o anys intentant que tot quadri a la perfecció amb cartolines, suros i el que faci falta, i realment també és bonic aprendre què hi ha darrere d'un llibre.
2: Totalment.
1: A mi també, ara que estem parlant una mica de l'estructura del llibre, doncs m'ha cridat l'atenció, no?, com es juxtaposa a la prosa narrativa, doncs aquesta mena com de poemes, manifestos, frases, aforismes, és que no sé com dir-li o com li anomenaries tu aquesta mena d'intrusions, com es diu, interludis, no?, que trenquen també amb aquesta prosa que a més és molt poètica i molt visual que predomina a Saràs la Vall. Quin sentit li donaves? Com se't va ocórrer?
2: La últimíssima reescriptura de totes va tant relacionar amb el bucle de bogeria extrema i va ser com, vull que parlin els esperits.
1: Val.
2: I no em vaig plantejar com ho feia. Realment va ser com un... Vaig tenir molt clar que dic, vale, doncs un esperit no pot parlar igual que aquestes dones, de quina manera les diferencio. I va ser, doncs, va ser com frases curtes, entretallades, una darrere l'altra, això, doncs, amb una mica d'estructura d'aforisme, amb una estructura de poema molt lliure.
1: D'oracle,
2: exacte,
1: no? Epifànic,
2: exacte.
1: Sí.
2: Però tenia clar que és això, que si estan totes les dones dient que sento la dels esperits, que els esperits em diuen coses però em diuen això, però no em diuen allò altre, va ser com, doncs, han de ser això, de ser com una mica d'oracle, de ser una mica poètic i ha de ser fins i tot una mica caòtic en alguns casos.
0: Fixeu-vos que hem parlat molt del llibre, però en cap moment hem dit clarament de què tracta el llibre,
2: no.
0: I crec que està bé també, perquè sí, val molt la pena anar descobrint a poquet a poquet aquesta
1: història. És que ho vas descobrint, de fet.
0: És d'aquests llibres, de fet, que quasi, ho sento, pels companys ara de l'altre, però que si no llegeixes la contracoberta, entres com molt més verge mentalment a la història,
1: sí,
0: i et va sorprenent. O sigui,
1: i ho agraeixes, és una experiència que ho agraeixes, perquè sobretot és una experiència que t'arrossega. Jo crec que el lector és això, no?, que l'arrossega.
0: I ara, on arrosseguem a l'Irene?
1: Al Caixa o Faixa.
0: Caixa o Faixa.
3: Caixa o Faixa.
0: No li complicarem la vida a l'Irene, Andrea.
1: No,
0: que
1: la seva primera entrevista,
0: primera
1: i volem
0: entrevista,
1: que tingui un gran record.
0: Clar, no li podem ara fer la gran pregunta aquí.
1: T'he de dir, primera entrevista que sembla que em porti 100.
0: Sí, també t'he de dir, no semblat.
1: Jo m'hauria agradat a mi la meva primera entrevista.
0: Que
1: ens
0: has enganyat, Irene.
2: No, no s'ha enganyat gens.
0: Ofesos, de cop, aquí, volíem ser els primers i porta 20.000 entrevistes abans que la nostra.
2: No.
0: Doncs el que això fa ser, Irene, és molt senzill. Uns dilemes, tu respons al primer que et vingui al cap.
2: Perfecte.
0: El primer dilema és: viure a la Vall Seca o al Barri Nord?
2: Uf!
0: Aquestes són les reaccions que volem, el que això ho faixa.
2: Barri Nord, claríssim.
0: Jo també triaria. Bueno,
1: sí,
0: jo no puc viure a la Vall Seca, però
1: no,
0: si fos dona jo triaria el Barri Nord.
1: Barri
0: Nord,
1: home, sí, és
2: Barri Nord, amb totes les seves
1: sent
2: complicacions,
1: dona,
2: però...
1: Sent dona, sí. Barri Nord.
2: Sempre.
1: Acompanyar-se només d'una mare o d'una àvia?
2: D'una mare. D'una mare.
1: Aquesta cosa també.
2: Sí, bona
0: aquesta també.
2: Sí, no, vull dir, hi ha un tema, Clar, és que l'àvia no l'he tingut, perquè la meva àvia estava perduda en un poble de Cuenca, llavors és com la mare m'ha fet tots els
1: papers
2: de
1: l'auca. Calla, com es diu que jo tinc una àvia en un poble de Cuenca? Bueno, tenia...
2: Sí, Villarejo de Fuentes.
1: Villaconejos de Trabaque.
2: Mira, quasi estem aquí.
0: Un moment. Farem l'entrevista. Andrea Genovart, acabes d'inventar un nom de poble.
1: Què dius? Villaconejos de Trabaque, us ho juro.
0: Què dius?
1: A Castella la Manxa, província de Conca.
0: El primer que faré a l'acabar aquesta entrevista és buscar això a Google perquè no m'ho crec. Seguim. Irene, escriure només sobre ciutats gentrificades o sobre ciutats on només hi viuen homes?
2: Home, a mi, la ciutat on només hi viuen homes, com a concepte, em sembla com molt interessant d'explorar.
0: Literàriament és xulo.
2: Sí.
0: Com a idea.
2: Sí.
1: Escriure sobre la ciutat des d'un poble o escriure sobre el poble des d'una ciutat?
2: Mira, a mi em fa molta ràbia quan la gent de la ciutat intenta escriure el poble de manera molt idealitzada. Segurament quan els de poble escrivim la ciutat també ho fem de maneres que la gent de la ciutat es deu posar les mans al cap, però clar, per la part que em toca, la ciutat des del poble.
0: I per acabar, pregunta obligada, apostes, Irene, l'any que ve guanyarà el documental una Irene, sí o no?
2: Jo crec que no.
0: Oh, es trenca la màgia.
2: Però és un tema generacional. Ara ja, ja
1: és veritat.
2: Irene es va posar molt entre 80 i 90.
1: Ara, Leyes. Leyes i aquestes coses de Games of Thrones.
0: Leyes. Leyes, sí, Villaconejos. Tu has vingut avui aquí a inventar-te coses, Andrés Nuart. Irene, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis un bon record de la teva primera entrevista de Seràs la Vall.
2: Molt
0: i els
2: bon
0: nostres
2: record.
0: Oients, evidentment, que comprin aquesta novel·lassa i la llegeixin perquè els encantarà. Moltes gràcies, Irene.
2: Moltes gràcies.
1: A tu.
3: El safareig.

0: Bé, oients, abans de començar el safareig, em disposo a demanar disculpes a l'Andrea i a la seva àvia perquè he buscat a Google Villa Conejos de Trabaque.
1: Veus?
0: I efectivament existeix. 350 habitants.
1: Ha baixat tan poc, s'ha mort molta penya, tio.
0: Ah, sí?
1: T'ho juro, que jo pensava que tenia 800.
0: Doncs, segons la Wikipedia, 325. O sigui, la cosa no està molt bé.
1: Bueno, crec que no m'estimaven molt en aquell poble. Ara fa molt que no vaig.
0: És bonic, Villa Conejos de Trabaje.
1: No sé, n'hi ha molt camp de sègol.
0: Molt camp de sègol, bueno, mira.
1: I n'hi ha moltes coves, i se bebe mucho vino amb el porró i aquestes coses. Bueno, home, sense dents.
0: A veure, no sembla Florència, així tal com ho has descrit.
1: Però
0: potser vol passar-hi
1: no
0: un cap de setmana. No és Trieste. El safareig, Andrea, tornem una mica. Deixem ja, marxem de Conca. I anem al safareig, que aprofitant que hem xerrat amb l'Irene Rubio de Seràs la Vall, hem dit, en un alarde d'originalitat, què crida l'atenció de Seràs la Vall? En primer lloc, una mica el misticisme que rodeja tota la novel·la. Tu ens parlaràs de novel·les així pseudomístiques. I també el fet de que la Irene Rubio es digui Irene. I jo he dit, doncs, quines Irenes hi ha hagut a la història de la literatura? I he fet una llista aquí d'Irenes.
1: Més que Andreas i Marx.
0: Més que Andreas i Marx, això segur. Tot i que buscaré, perquè m'he quedat abans una mica amb l'espineta de no poder dir més noms. Comencem per el famós idili entre les Irenes i el Premi Documenta, que ho hem dit abans una mica de passada, però és que el 2017 la Irene Solà va guanyar amb els dics el premi. El 2020, la Irene Pujades amb Els Desperfectes, un llibre de relats molt xula. Llavors, la Irene ha seguit publicant amb l'altre, La Intrusa, ja sabeu, el llibre que l'any passat va guanyar tota mena de premis, de forma molt merescuda. I també l'any passat, la Irene Zurrón va tornar a guanyar el Premi Documenta amb un altre llibre de relats que es diu Un gat negre al jardí. I ara, el 2025, la Irene Rubio amb Seràs la Vall. És que sembla, és espectacular.
1: M'encanta, tio, quan li hem preguntat en el Caixa o Faixa si hauria una pròxima Irene guanyadora del Documenta, la seva resposta ha sigut des d'una lògica de nom generacional.
0: No
1: me l'esperava.
0: I és molt bona. O sigui, es pot fer servir, clar, el seu premi joves, per qui no ho sàpiguen, potser hi ha gent que no ho sap que ens està escoltant, el Premi Documenta és per autors i autores de menys de 35 anys, per tant, són els noms de les generacions més joves de la nostra societat. Clar, quan el Premi Documenta faci 100 anys, per exemple, es podrà fer un estudi molt xulo a nivell demogràfic dels noms que es posaven més a cada generació.
1: És que després, de fet, podríem veure qui van ser els primers noms que van guanyar el Premi Documenta per veure quins noms es posaven. Potser hi havia un Francesc Serés.
0: Per exemple, sí.
1: I ara no es posa Francesc.
0: I és que ve de saber qui guanyarà el Premi Documenta l'any 2080 i pico. Serà
1: doncs
0: algú nascut l'any 2050, que a veure, potser ja ens direm per números, el 2050.
1: Molaria.
0: El guanyador enguany del Premi Documenta és 3.784.
1: Distopia.
0: Molt
1: com distopia.
0: Com ens agrada la distopia. Però ens agrada més les Irenes, ara mateix. I la primera Irene que vull destacar de la història de la literatura, i en aquest cas de la literatura de casa nostra, és la Irene Polo. La coneixes, la Irene Polo? És que era una figura que havia estat molt oculta, molt desconeguda, molt temps, però ara, a poc s'està fent una feina de fer-la ressorgir, no? De que el seu nom es conegui més. I la Irene Polo, bàsicament, era una reportera molt i molt bona, nascuda a Barcelona l'any 1909, que va escriure durant l'època de la Segona República, sobretot, i que va ser una figura pionera en molts sentits. A la contracoberta d'un llibre de Cal Carrer, que ara en parlaré una mica, se la defineix com una dona, mira, Andrea, agosarada, moderna, reivindicativa, lesbiana i suïcida. Què et sembla? No li falta res.
1: M'encanta, vull ser la Irene Polo!
0: I torno, eh? Home, no. Suïcida, no.
1: No, val, és veritat.
0: Repeteixo, agosarada, moderna, reivindicativa, lesbiana i suïcida.
1: Bueno, a mi m'és igual si lesbiana o no. No em ficaré en aquest jardí ni del que sóc.
0: És aura pura, aquesta.
1: Però m'encanta, sí, és un carisma. És que, de fet, és un personatge novel·lesc, més que una descripció d'una persona, d'una autora.
0: I que són adjectius que també es podrien aplicar a una altra gran escriptora, en aquest cas crec que era austríaca, que era Anna Marie Schwarzenbach. Que era, no et sona? Té llibres de cròniques viatgeres boníssimes per l'antiga Pèrsia.
1: Uf, no
0: i de
1: farà.
0: Més. I era exactament tot això que dèiem abans de la Irene Polo. Agosarada, moderna, reivindicativa i lesbiana i suïcida, perquè també es va suïcidar. Doncs la Irene Polo va començar a escriure articles amb només 20 anys en revistes de cinema i després va anar publicant articles a un munt de publicacions importants de l'època com l'Opinió, la Humanitat, la Rambla o Imatges. Es va acabar convertint en una de les periodistes més destacades de la seva generació gràcies a les seves entrevistes, novel·les, les seves cròniques socials i reportatges de carrer amb un estil molt directe i modern i també amb un punt d'ironia, que això ens agrada molt. I
1: ai, si perquè la és àcida, és que la seva personalitat és àcida.
0: És molt àcida, exacte. Què passa? Que amb l'esclat de la Guerra Civil, com tantes altres persones, la seva vida va canviar i el 1936 va marxar de Catalunya amb una companyia teatral, la companyia teatral de la Margarita Xirgu. Es va establir a Buenos Aires, on va tenir diverses feines i on es va anar allunyant, per desgràcia, del món del periodisme i l'escriptura. L'exili, la precarietat i diversos problemes personals van marcar els últims anys de la seva vida i, per desgràcia, com deia, es va suïcidar la Irene Polo a Argentina l'any 1942, quan només tenia 32 anys, o sigui, molt jove.
1: Em recorda molt,
0: molt
1: la Pizarnik, tio, també a Argentina, sí, Buenos Aires, sí, i tenia 34.
0: Doncs, per conèixer tota aquesta història de la Irene Polo i com escrivia, jo recomano el llibre que us deia abans de Cal Carrer, que es diu Els anys americans d'Irene Polo, escrit per la Glòria Santa Maria i la Pilar Tur, que és interessantíssim pel fet aquest de fer ressorgir la figura de Irene Polo, que crec que l'hauríem de conèixer tots a Catalunya, perquè jo tot el que he llegit d'ella és magnífic. Realment era una periodista molt i molt bona i una d'aquelles plomes destinades a perdurar. Llàstima que ens va deixar només amb 32 anys, però és una figura fascinant, la de l'Irene Polo, la primera Irene que et porto aquí.
1: Quina il·lusió que tinguem editorials independents catalanes que apostin per figures tan mm-hmm. particulars i tan poc conegudes popularment.
0: Realment sí, és una autèntica...
1: O sigui, quin gust i quina professionalitat, saps?
0: I Cal Carrer és una d'elles. I de fet, no marxem de Cal Carrer perquè el següent llibre que us recomanaré també és seu, escrit per una gran amiga del programa, Irene Nemirovsky.
1: Aquesta sí.
0: Hem parlat moltíssim d'ella i fa poques setmanes, o un parell de mesos, jo diria com a màxim, que el carrer va publicar una novel·leta curta seva que es diu Un nen prodigi, que és meravellosa. O sigui, jo llegiré ara de què va i sé que tu, coneixent-te, t'encantarà la història. Perquè Un nen prodigi és la història d'un nen de família molt pobra que viu a un poblet del Mar Negre on conviuen russos, tàrtars i jueus. Des dels 10 anys, des que és molt, molt petit, es busca la vida al port. Què hi ha al port? Mariners borratxos perduts i prostitutes per tot arreu.
1: No m'hauria de riure. Em ric, perdoneu un moment, vull deixar clar que no m'estic rient perquè sigui una sarcàstica cínica de la vida, sinó perquè penso que el Marc diu, ah, borratxes i prostitutes, això li agrada a l'Andrea.
0: No,
1: llavors...
0: a tu t'agrada l'imatge d'un nen de 10 anys buscant-se la vida entre borratxos i prostitutes.
1: Un però Oliver que... Twist.
0: Aquest nen prodigi de la Irene Nemirovsky té un do. Quin és el do? El del cant. Canta increïble.
1: Ah.
0: I això és una benedicció i, a la vegada,
1: podria ser com
0: dels
1: nens de Sant Ildefonso que canten els de la loteria, els números de la loteria, no?
0: Sí, però entre prostitutes i borratxos.
1: Cantant números
0: diferent.
1: De la loteria.
0: És un nen de Sant Ildefonso, tàrtar, i escrit per Irene Nemirovsky, que, de veritat, és meravellós i un llibre que també trobareu a Cal Carrer. I per acabar, amb les Irenes et porto la meva preferida de la història de la literatura, que és Irene Idelsleigh.
1: Aquest nom... també te l'has inventat. O sigui, mare de Déu.
0: Me'l podria haver inventat perquè és lletxíssim aquest cognom.
1: Ah, em fliparia.
0: Idelsleigh. Que és que no sap si és alemany, si és
1: anglès.
0: Ja. Què és Irene Idelsleigh? Doncs és una novel·la dramàtica i romàntica escrita per Amanda McKittrick Ross l'any 1897. Una novel·la, ja per començar, finançada pel seu marit com a regal pel seu desè aniversari de noces.
1: Un moment, quin home més ha construït...
0: Un romàntic.
1: En el 1897, és a dir, hem anat en retrocés, no? Hem anat en retrocés.
0: El 1897 hi havia romàntics, ara ja no. Què passa?
1: O s'ho guarda i dius.
0: Que era un senyor ric, li va dir, doncs et publicaré aquesta novel·la, però el talent d'Amanda McKittrick Ross no anava molt enllà. No era una gènia de la literatura, no era Virginia Woolf, per entendre's. La trama de la història se centra en una noble de Canterbury, que es diu Irene, precisament.
1: Ah, mira, com ella.
0: Sí. No, clar,
1: ah, no,
0: Irene
1: vale,
0: és el títol
1: ja estic,
0: de...
1: ja estic confonent... És que, clar, no havia arribat d'autoficció en aquell moment, i per
0: no,
1: tant...
0: No, a punt. Bueno, i que està casada amb un noble, i a la vegada té un seguit d'aventures molt Juan del Valesc, tot plegat. Què passa? Que a l'època la crítica va destrossar aquesta novel·la i, de fet, la van convertir en objecte de mofa. Mark Twain va dir d'ella que era una de les millors novel·les involuntàriament humorístiques de tots els temps.
1: Oh, m'encanta això.
0: Brutal que Mark Twain digui això de tu. O sigui, a mi em faria fins i tot il·lusió, tot
1: molt.
0: I que al final no deixa de ser una hòstia amb la mà oberta gegant. Els Inklings, que no sé si saps qui són, però eren un grup de discussió literària de la Universitat d'Oxford, que tenia membres com Tolkien o C.S. Lewis, o sigui, gent important, feien concursos per veure qui podia llegir la novel·la en veu alta durant més temps sense riure.
1: I no la tenim aquí per llegir-la
0: un tros? No, no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ostres, m'encantaria fer aquesta prova.
0: Mira, la buscarem i la portarem a un programa d'aquest mes de juny per fer la prova aquesta que feien els Inklings. I el crític Mark O'Connell diu de la novel·la que és tan dolenta que arriba a un punt que arriba a destruir la idea mateixa de literatura. O sigui, de lo dolenta que és, té com el superpoder de destruir l'essència de la literatura.
1: És l'exemple del que no és literatura en un format llibre, no?
0: Sí, va morir la literatura amb aquesta novel·la anomenada Irene Hillersley.
1: I no es va suïcidar.
0: No, no, que està de viure tranquil·lament amb un marit que t'estima així, que et publica el pitjor llibre del món, jo també estaria feliç, home.
1: Ostres, tu, quina història, sisplau. Si no hi ha documental sobre aquesta història, que la facin.
0: La fem nosaltres, mira.
1: Mira, seria una bona proposta,
0: A la recerca d'Irene Hillersley.
1: Li diem al tècnic igualment que ens tallin això, perquè si no aquesta idea ens la robaran, perquè ens escolten oients de tot el món.
0: És veritat, ens escolten a Anglaterra. De fet, hi ha molta gent que fa servir el ChatGPT per traduir-nos.
1: Don't listen to us.
0: Vale, bueno. Ja hem parlat de les Irenes. Andrea, parla'm ara de novel·les místiques.
1: Parlo de novel·les on el territori té una atmosfera estranya i, de fet, una de les que m'agrada reivindicar i que per mi és un clàssic contemporani de la nostra estimada literatura catalana és de la Roser Cabré-Bardiell, és el Iowa. Va ser el seu debut novel·lesc, el va publicar l'any 2022 amb Males Herbes i també va tenir molt reconeixement, millor...
0: Molts premis.
1: Sí, molts premis, millor novel·la de l'any, Premi Finestres, etc. I de què va? És a dir, a mi la sinopsi m'encanta, és una genialitat. És la història de la Ruth, no?, que trenca amb la seva parella, llavors perd la veu, perd el relat, perd la capacitat de verbalitzar. Llavors ella marxa a un poble que es diu Frankville, val?, que és per Iowa, i allà va recuperant la parla en forma de vocals. És a dir, diguéssim que el seu progrés és a mesura que va recuperant les vocals i, per tant, va poder fent un discurs. És a dir,
0: per això
1: és,
0: diu Iowa, clar, sí, amb tot vocals.
1: Falta la E, com heu pogut comprovar.
0: Com crec.
1: Sí, però la Roser Cabré és molt enginyosa, és una escriptora fantàstica i amb un cap molt excepcional i, per tant, ja s'ho fa trobar la manera de fer encaixar la E dins de la novel·la i d'aquesta recerca de la Ruth. I per què la duc aquí pel paisatge? Doncs perquè és un paisatge que té una atmosfera molt semblant a Twin Peaks, és a dir, és com tot ple de carreteres, pobles desolats, hi ha una mena d'un poblet estrany, els personatges són com histriònics, però com que no pot haver una comunicació com normalitzada amb ells, d'aquesta cosa que et miren i et diuen com una frase així estranya i tanquen la persiana, gasolineres, carrets del gelat, tot també molt USA, no? I realment és una vinculació estranya perquè la Ruth, que va allà a trobar-se i després torna, al final, doncs, té una experiència del paisatge molt onírica, que això fa que el lector també, doncs, estigui com una mica arrossegat amb una prosa com molt poètica i onírica. I, per tant, és un paisatge que dius, ostres, què és exactament? No te'l sé descriure. Uh-huh. Sé que és estrany, és rar, m'agrada, però saps què? Aquestes vegades que estàs com en una boira mental i també en una boira espaial.
0: Sí, bueno, i això connecta bastant amb Saràs la Vall, justament. No?
1: Sí, sí, sí, sí, i per això el duc aquí i el recomano a Iowa de Roser Cabré-Bardiell. I després tinc un llibre que també és molt estranyot, estranyot i no el coneix molta gent, tot i que la seva autora sí, que és la Valeria Luiselli. I es tracta de Papeles Falsos, que és el seu primer llibre i que està publicat a Sexto Piso. És un llibre que jo no sé com definir-lo a nivell de gènere perquè té un estil molt híbrid, és a dir, són com prosa experimental, però també fragmentària, no hi ha capítols, tampoc n'hi ha un nucli temàtic o no n'hi ha una constant de res. Però sí que és veritat que està molt atrevessat per la idea de pensar l'espai, perquè si no coneixeu aquesta autora, que ja us la recomano moltíssim, Valeria Luiselli, és una...
0: Acaba de publicar fa res amb Angle Editorial.
1: Amb Angle Editorial, al principi, mig final, no? Mm-hmm. Es diu?
0: Crec que sí.
1: El seu retorn reclamat després, crec que, no sé, feia com 5 o 6 anys que no publicava, crec. Doncs en aquest paper és falsos, o en la seva obra en general, doncs ella sempre està molt interessada, és una autora mexicana, però està molt interessada per... la idea de la frontera, la idea de la migració, la idea del el colonialisme, la idea d'una llengua que no és teva, de la desafecció, la idea d'evitar, però sense fer-ho d'una forma emocional, no? Llavors, clar, tot això ja es veu en el seu debut o en la seva primera publicació. Només et diré que, per exemple, n'hi ha com molts fragments titulats Río Chico de los Remedios, Río Ameca, Río de la Colmena. Es pregunta també...
0: Villaconejo de...
1: De Drabaque. Exactament. Com es deia la Irene aquesta, també? També es pregunta molt per el concepte de saudade de Rio de Janeiro, és a dir, com és possible també que hi hagin conceptes que defineixen emocions que quan tu passes a una frontera per haver nascut allà en aquell territori delimitat per una frontera burocràtica, ja no el tens.
0: Sí,
1: no? Que també és molt estrany. I després també parla també del que és l'habitatge intern, no? És a dir, dels espais interns, dels pisos, de les caixes, de les mudances, del que hi ha dins de les parets, que també és com una cosa molt estranya, perquè és com, al final, els pisos en ciutats, la majoria dels pisos en ciutats de tot el món tenen moltes coses idèntiques, no? Una taula, dues cadires, no? Almenys en aquesta contemporaneïtat. I com pot ser que això sigui tan idèntic amb tants quilòmetres de diferència, no? Llavors, és un llibre que té a veure amb peregrinació i amb la llunyania emocional, però amb no poder deixar de repensar l'espai, perquè al final no podem deixar de ser subjectes que habiten en un lloc. És a dir, el lloc és una cosa sense la qual no ens podem pensar com a persones, no? Estem trepitjant un lloc, unes coordenades tota l'estona. Per tant, Papeles falsos, de Valeria Luiselli, també és un llibre que us recomano moltíssim per, si voleu una experiència com estranya i intrigant sobre aquest entorn.
0: Doncs amb paisatges estranys i irenes de tota mena, ens anem al final del programa.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Terrudo i Andrea Genovart. Check this out. Okay. I look good.

0: I, com sempre, acabem fent una recopilació molt ràpida de tots els llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Si voleu llegir una de les, un dels millors llibres publicats enguany a casa nostra, llegiu Bèsties en el foc, de Joan Roura.
1: Si us interessa el Berlín de després de la Primera Guerra Mundial, llegiu Crònica berlinesa de Walter Benjamin.
0: Si voleu descobrir l'obra guanyadora de l'últim Premi Documenta, llegiu Seràs la vall, de l'Irene Rubio.
1: I si us agraden els espais estranys i la seva relació també estranya amb ells, Iowa, de Roser Cabré, i Papeles falsos, de Valeria Lucelli.
0: I ja de pas llegiu Irene Nebiro i la Irene Polo. Moltíssimes gràcies, Andrea. Una setmana més. Ens llegim la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.

el bo de Miles Sanko, que té noves cançons i que les publicarà ben aviat en un nou àlbum. De moment, amb singles com aquest Standing in My Place. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia dedicat FM, aquí servidor que de mica en mica va recuperant una miqueta la veu. Aquests dies he jugat una mica d'equalitzacions, així, posant-hi més greus, perquè havia dies que tenia filet i encara estic una mica renqueante, que diuen en castellà. Avui a l'aparador del programa hi posarem música brasilera, d'un tipus a mi me'l va descobrir el Josep Martín des d'Independència i KTFM, que l'heu de seguir cada dia perquè realment sempre descobreix coses realment apassionants, i es diu Fabiano do Nascimento. Ja sabeu que a mi m'apassiona la música que arriba des de Brasil, la gran majoria d'ella, i per tant, doncs, avui regalats que estarem a l'aparador del programa. I unes quantes coses noves que tinc, xulíssimes, totes elles, totes valen molt la pena. Així que no perdeu detall, benvinguts, benvingudes al Delicatessen.

una miqueta de blues de la mà de Marc Brusart, músic d'aquells que de les noves generacions així de bluesmans nosaltres és dels que ens agrada, i pluralitzo perquè sóc jo i myself. Marc Brusart aquí acompanyat de Joe Bonamassa, un d'aquells guitarristes omple estadis, que de fet vindrà al Palau Sant Jordi cap a finals d'any, crec que té anunciada cita a la ciutat de Barcelona, i un d'aquells personatges a mi, per mi un pèl excessivament comercial, però vaja, vull dir que a partir d'aquí per a gustos colores, i evidentment omplirà el Palau Sant Jordi una vegada més. Això deia Trying to the Right, que és una de les cançons que inclou a l'últim àlbum que ha publicat Marc Brusart, que és el que ens interessa, que es diu Change Worth Talking. Més coses d'un bluesman així, més tirant, això m'haurà de perdonar, però es continua, de bluesman més tirant cap a la part comercial, a un tipus que és tot el contrari, Jack Broadbent.

Orchids es diu el nou àlbum de Jack Robben, que acaba de publicar-se recentment. Aquest era el primer single que va avançar Bitter Men. I ara moment per anar-nos-en cap a l'aparador del programa. Això vol dir agafar avió i anar fins a Brasil, tot i que aquest senyor ja no viu allà.

Hi ha dos discos publicats per Fabiano Donascimento. Un és instrumental i l'altre té una mica de tot. Jo m'he quedat per el que té una mica de tot, que es diu Vila, tots dos són d'aquest 2026, i en aquest àlbum es fa acompanyar de Vítor Santos i la seva orquestra. És un músic brasiler, és nascut a Rio, per tant carioca, però avui en dia viu entre Los Angeles i Tòquio. Diguéssim que per algú que es dedica a la música, tant Tòquio com Los Angeles són dues ciutats interessants, com a mínim per donar-la a conèixer. I a partir d'aquí, doncs, home que ha produït a molts altres artistes i que tan aviat li agrada la tradició com s'embranca pels mons del jazz, com per altres històries completament personals. A mi em sembla delicadíssim. Ja li vaig agrair en el seu moment la descoberta al Josep Martín, però ara ho faig de manera pública. Fabiano Donascimento.

Doncs ja veieu que en aquest àlbum també hi ha peces instrumentals com aquesta cançó de Primavera, Springtime, i la veritat és que a mi em sembla un músic. Brasil a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció musicalment parlant, és un país que desconec, no l'he visitat mai, però musicalment una de les coses que més m'apassiona és aquest respecte que tenen la gran majoria d'artistes i ja es dediquin a fer heavy, thrash metal, rap o el que sigui. Tenim exemples com els de Sepultura, que també van claudicar per al que era la tradició musical brasilera, i és que la tradició s'imposa i sempre hi ha un peu, un petit punt recolzat en aquesta tradició de la música de Brasil. I estan sortint moltes i noves generacions, generacions que tenen un respecte gran, enorme, per al que són els pioners i que evolucionen, evidentment, i que posen la música en els temps que corren. I aquí hi hauríem de posar, sens dubte, a Fabiano do Nascimento, acompanyat, com us dèiem, de l'orquestra dirigida per Vitor Santos i amb un àlbum que es diu Vila. Anem amb l'última que us he triat, es diu Tema Emharmonicos No Strings.

una meravella. I reivindicant des d'aquí la música instrumental quan aquesta està ben feta. I ja que hi som, doncs jo sempre que poso música brasilera us la colo per l'esquadra i poso alguna cosa de Caetano. Un dels últims singles que ha publicat Caetano és amb el seu germà, amb el seu fill, Tom Veloso, i amb José Miguel Wisnik. Per cert, Caetano Veloso estarà actuant a Madrid, ho farà el Movistar Arena, i serà l'únic concert que farà al territori espanyol, que jo sàpiga. Jo, per si de cas, ja tinc les entrades.

ara no ho tinc present, però crec que és cap al mes de juny que arribarà Caetano Veloso a Madrid, després de fer una exitosa gira amb la seva germana, amb la Maria Bethània, que el va portar per tot Brasil i els Estats Units, però que aquí això no ho veurem. En fi, deixem Brasil enrere i fem un canvi de registre amb algunes coses noves que tinc per posar-vos d'aquí cap al final del programa. La primera em sembla espectacular. Una banda que es diu Brass Again, són nord-americans, i el nom més o menys ja ho indica, brass, que en aquest cas vol dir, doncs, això, els metalls de les brass band, d'aquesta gent que toca trompetes, trombons, tot el que li posis al davant ho bufen. I es dediquen des de fa molt de temps a fer versions. Versions, una de les més populars és el Inden, ja us ho diré, m'ha passat, cançó del Rage Against the Machine. Ara no em sortirà, us ho dic després. Però han fet versions de moltíssima gent, de Led Zeppelin, de moltes bandes. I l'última que acaben de publicar és aquesta versió del Creep de Radiohead. A mi em sembla espectacular.

Killing in the Name of... És que no em sortia, no ho he hagut de buscar, eh? Ha sigut posar la cançó i m'ha vingut al cap. Dels Reis Against the Machine, que fan una versió, però aquesta de Creep és sensacional. Amb secció de metalls i amb aquesta veu cridanera. Es diuen Brass Again. I aquest senyor es diu Víctor Partido i ha fet per mi una cançó brutal.

Tinc unes ganes boges de sentir el que serà aquest nou àlbum, espero que sigui àlbum, de Víctor Partido. Fins ara com a guitarrista en diferents formacions, al costat de la Joana Serrat i de la gent de Great Canyon. Estarà amb una festa d'aniversari que té Great Canyon justament aquesta setmana, el divendres, a la sala Upload, en el que hi haurà la Juana Everett, hi haurà també diversos artistes del segell, com és el cas de Víctor Partido, perquè la gent de Great Canyon fan 10 anys, i d'això us en parlaré dijous. Dijous farem un recorregut per als artistes de Great Canyon des de Vic, que em sembla que porten molt de temps fent coses realment meravelloses. I una altra cançó xulíssima, d'una noia que desconeixia absolutament i que es diu Júlia Pascual.

el que són les coses. Llegia en algun lloc que havia estat la Júlia Pascual, doncs, participant en un concurs d'aquests de la Voz Kids, aquestes coses que tant m'agraden a mi, i ja veieu que, doncs, la cosa suposo que ha canviat molt. No m'imagino que cantés cançons com aquestes quan era una kid. Ara ja, doncs, a punt de publicar nou àlbum. De moment aquesta cançó es diu The Castle. Ella ha passat pel Conservatori del Liceu, pel taller de músics, i jo crec que promet. Si més no, a mi aquesta cançó m'ha agradat molt. I aquesta també, tot i que l'anem a buscar fora i per una veterana, com és Beth Orton, que té cançons noves en format de single. Una d'elles es diu Waiting.

Gran, molt gran, Beth Orton. Això es diu Waiting. I aquí teniu complicitat entre els Mountain Goats, que acaben de publicar un nou single, però abans d'aquest single van fer un EP amb la Mary Chapin Carpenter, una de les clàssiques del country o de l'americana, digueu-ne com vulgueu.

Put the Message in the Box, així es diu aquesta cançó, cantada a mitges entre la Mary Chapin Carpenter, que és una veteraníssima de l'escena country. Alguns no volen dir country ara per dir americana, però per mi Mary Chapin Carpenter és de country, i els Mountain Goats, que serien més una banda d'americana. I acabarem amb un tipus inclassificable que ha fet un àlbum que és una veritable meravella. Es diu My Days of 58, que és l'edat que ha fet, aquests 58 anys, però que està en plena forma. Què s'ha de dir de la gent que té 58 anys? Tot bo. Experiència, vaja, de tot. Jo en tinc una mica més. Això es diu Patrol OG, de l'últim àlbum de Bill Callahan, en el que avui acabarem aquest Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.
0: He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio, no sé, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...